0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat,
3: que s'ha borrat. Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Ei, bam, la ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

espai. Fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tant en falta.

0: chévere.
1: Venga,

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Il Klaus e cartera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: yo me casó.
1: ¿O no?
2: Mara, me vas a costar un momento, Ferriquiti.

amagat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amagat dins els nívols.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: la té, jo no la tinc.
1: Evita la tieta.
0: Va, corre.
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: esta señora.
1: Ya que
0: ves, man, de cámara, no sé qué, Alex Alcalde, pica, saque, pica.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a l'AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta com és habitual també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a l'AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensopit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present. A Tarragona, sobretot cap a l'Ebre. amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.

0: Niubó fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat, però, l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
3: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
1: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. En Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
4: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
5: La llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
4: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
6: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
4: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de greuges.
1: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
7: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
8: Per això jo faig una crida, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
7: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
9: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.

0: creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
2: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
3: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no n'hi faltaria més. Clar que sí.
2: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
4: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta, jo en discreció demanaria, no? Doncs, clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí, que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció, em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
2: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
5: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
6: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
5: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
2: Música. Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETB.
9: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
10: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
9: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
11: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el PLATE, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
2: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia. El segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
12: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
2: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
13: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
2: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
14: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
15: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
16: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol. Que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
14: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
2: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada on s'ubiquen els dos escenaris principals on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la una de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
17: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
18: 40 anys, 40 paraules.
19: 1994. Coixí de seguretat.
20: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
17: Núria Artigas.
21: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
18: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
17: La xarxa de comunicació local.
22: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una seixantena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
17: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
0: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a l'anunciació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
2: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
2: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
4: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
2: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
9: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
5: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
9: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
2: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia.
2: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
6: Doncs nosaltres ho agafem amb, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres pues, actuem en conseqüència i anem a lluitar pues, per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de quatre reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
2: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
6: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, diguéssim, els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita, diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
2: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit? Heu rebut ja aquesta convocatòria?
6: Sí, nosaltres primer hem llançat aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això evidentment no, aquesta fórmula no ha funcionat, i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no, i aquest no té un significat molt gran, no? Llavors crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres
2: sí,
6: hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però evidentment això és un conflicte que s'ha de resoldre.
2: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
6: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
2: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
10: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
11: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt, no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és entrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
10: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
11: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després, però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
10: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
11: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores, i aquest assessor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
10: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
2: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament en aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
12: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
2: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
13: Podemos competir contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
2: La cultura, arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els patumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'Esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la una de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
17: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
18: Paraules noves que ja pots dir.
17: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
14: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
15: Ja està aquí, ja arriba Carole.
14: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
18: Oio? Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
17: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
6: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una seixantena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
16: Hola, bon dia, Helena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats uns vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona, on els vehicles són al voral i en 4 quilòmetres i mig de lentitud, en sentit contrari i arran del trànsit, però també l'efecte tafanent aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara d'aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa al sexos sud, hem de dir que la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera, tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona dius que podran estar més tranquils.
19: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de calample I, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant, perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la Costa Daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, al matí està sent més fresca el que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire, estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també a cavall de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I al cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
17: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar

0: culturals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
1: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Molt bon dia.
1: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
3: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
1: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
3: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva a l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
1: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser de nou moneda de canvi?
3: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context, per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes, perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
1: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
3: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
1: Doncs Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
3: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
1: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa.

0: Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
1: Molt bon dia, Helena.
0: El departament diu que el preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
1: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi ha hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i per tant tenim la necessitat de poder complir en aquest cas amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se, ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment hi ha hagut una consulta, aquesta consulta en aquest cas per part de l'USTEC doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin, però escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres en aquest cas el departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
0: Entenem. Entenem, senyor Ignasi Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
1: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet USTEC, nosaltres ja vàrem anunciar en aquest cas doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, demanar en aquest sentit que fes una convocatòria urgent, fem la convocatòria urgent per avui i avui ens acabem d'assabentar doncs, que en aquest cas l'USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit en aquest cas de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. Jo, miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
0: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només el departament i els sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa? Això seria interessant tenir-ho en compte?
1: Jo crec que tots aquests espais estan creats i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats, i escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades, però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats, i per tant és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord, i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I en aquest cas, jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar. Però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents, i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents. Per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que per tant es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
0: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell que diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Deu minuts per arribar a 8:45 del matí. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
3: El moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no en faltaria més, clar que sí.
0: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
5: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu en la mesura del possible, sempre prioritat el ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
4: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pascual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
6: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simón Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
7: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
8: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid, que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
9: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves quan passin els anys, que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per a aquests colors i per aquest escut.
8: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
0: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'esploguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
10: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar, o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic, és que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc, i també el tema tràfic i tot és molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
0: Thank you. pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia, s'utilitza el te d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diürètic. Aquest te, fet dels pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic, és un ingredient clau en l'elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Murcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87 a 90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la Luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i Los Masters de l'Universo.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte és una notícia d'última hora. Un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
0: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Barcelona Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat, és també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em canvia el cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat, el Sant Joan Pau II, l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què aquest papa es pogués visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica. I per tant, nosaltres amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat doncs estiguin al màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
6: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i per tant ja estava malalt, i llavors al maig va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges, per tant no va ser possible durant l'any passat. Però en canvi sí que ara s'ha pogut organitzar i podem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura d'or d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè com deia no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat per aquesta celebració dels mil anys de la fundació de Montserrat de l'Universitat Benedictina.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
6: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge compartida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'ha hagut de fer peregrí un mes de nosaltres que hagi pogut ja la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fe cristiana, no? Per tant, em sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
6: Desconec que seran els temes de conversa en durant la visita del papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això, que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides, una més. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall. We'll be right back.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: El Barça, que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
9: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
10: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on hem de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
9: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost, del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
12: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
13: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
11: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
9: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
1: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
9: Vinga,
1: fins dilluns.
9: Cap de setmana. Adéu.
1: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els patumaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de Plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
14: Bon dia, Helena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
15: Bon dia.
14: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
15: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar l'ou com va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració. Totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
14: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
15: Influeix en l'ou com balla, perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any, doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tasseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
14: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
15: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet, aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanis, que amb motius teològics molt complexos, que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment. I l'ou com balla era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi, i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament de la Custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
14: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
15: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb tot aquesta, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
14: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de l'ou convall a la ciutat de Barcelona.
15: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al finals del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
14: Nil Ridé, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el papa dimarts vinent.
1: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia, que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
16: ¿Qué has encontrado?
17: Un lugar. He encontrado un lugar.
18: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
17: És maravilloso. ¿A que sí?
19: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
17: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
18: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia, que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
1: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. He mobilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
2: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Yeah.

Bon dia, el Prat. És divendres 5 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. El cantant Alfred García va anunciar a les seves xarxes fa uns dies que actuarà dimarts vinent a l'estadi Lluís Companys amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Fa unes setmanes vam saber que també al Prat viurem una actuació gratuïta d'ell a la granja de la Ricarda amb motiu de la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am.

0: Avui al Planeta Prat a 11:15 parlarem amb ell de com està vivint aquest moment tan dolç i repassarem el seu darrer disc, T'estimo és Te Quiero. Comencem al control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem la redactora dels serveis informatius del Prat Radio i el Prat.tv, la Rocío Santa Eufèmia. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Isa. Com estàs?
0: Molt bé. Contenta perquè és divendres.
1: Els divendres sempre són un bon
0: dia. I creuant
1: dia.
0: Els dits perquè l'Alfred ens atengui una esteneta que ens faria molta il·lusió.
1: Estem superpendents d'aquesta entrevista, esperem que sí. Nosaltres avui començarem parlant del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural amb l'objectiu de promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals. Aquest document, si recordeu, es va aprovar al ple de desembre de l'any passat i finalment ja s'ha presentat, ja s'ha fet públic. De fet, es pot consultar per tothom qui el vulgui llegir, aquest projecte que està impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat, i que el que fa una mica és definir un full de ruta per incrementar la competència lectora, afavorint l'accés a l'educació, a la cultura, al coneixement, però sobretot centrant-se en aquesta aliança amb diferents agents i en aquest cas amb la Biblioteca Antonio Martín com a eix central de totes aquestes accions. Escoltem Gemma Font, la directora de la biblioteca, que detallava els quatre eixos principals d'aquest Pla de Foment de la Lectura.
2: La biblioteca, que s'ha fet una reestructuració de l'equip per donar resposta, no?, a aquest desemplegament del pla. Després també el tema de lectura i educació. És molt important la col·laboració que hi ha amb els serveis educatius, amb els centres educatius, i el que és important és trobar estratègies lectores, no?, amb els centres educatius i definir doncs, un projecte de foment de la lectura en les escoles. Després l'altre eix seria el de cultura. Una de les línies centrals de cultura doncs, és la lectura i es fan moltes activitats, però també és el tema que ens hem d'organitzar i hem de

0: aquest dijous i culmina, com dèiem, també aquest procés en què han pres part entitats, professionals, també representants dels centres educatius i diferents agents vinculats al món cultural i literari del Prat. I també, com cada divendres, farem un repàs de l'agenda i avui parlarem de la Shopping Night, que arriba una nova edició d'aquesta jornada per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. En concret, hi participaran una trentena d'establiments que avui allargaran el seu horari fins les 10 de la nit i que, a més, s'oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i diverses activitats per tota la família. Hi haurà pintacares, sortejos, un taller de retrats creatius i també classes obertes de ball, com sempre, per dinamitzar el comerç local i, doncs, a animar la ciutadania a apropar-se a aquests establiments. A més, Issa, recordem que avui hi ha una nova jornada de vaga dels docents, després del rebuig contundent, podem dir, a la proposta del govern, així que també des dels serveis informatius estarem ben pendents.
1: Molt bé, gràcies, Rocío.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Què tenim aquest cap de setmana, quan ja s'han acabat les competicions que seguíem tan de prop?
1: Què no tenim?
0: Tenim
1: que no,
0: de tot,
1: Què no tenim aquest cap de setmana, perquè sí, és veritat que s'han acabat les competicions esportives com a tal, és a dir, doncs, la temporada de l'AE Prat, del Terlenca, del Vikings, del Club Bàsquet Prat, en fi, tot això sí que és veritat que s'ha acabat, però... Tenim molts certes poliesportius, des d'avui mateix, des d'avui divendres, des de les 6 de la tarda, per exemple, el Cert Pretén organitza una exhibició final de temporada de rítmica, precisament ahir vam tenir a la Sonia Cabello,
0: sí,
1: a la secció de l'Hemeroteca, i vam parlar doncs, d'aquesta cita, també vam parlar del club, i evidentment doncs, el motiu de l'entrevista que era repassar la seva trajectòria esportiva, tant com a gimnasta com també com a entrenadora. Una entrevista també molt emotiva, eh? Li vam tocar la fibra quan li vam preguntar una mica per el valor que té l'entitat per ella, i la veritat és que està molt bé i que us recomanem que podeu entrar doncs, al web del Prat.radio
0: per
1: recuperar-la, que està, la veritat, molt, molt interessant. Doncs, com deia, tenim aquesta exhibició de final de temporada rítmica, però també doncs, dissabte tenim fins a 4 actes. Tenim el Patina Fest, que precisament avui parlem amb un dels organitzadors d'aquesta cita, que novament es torna a celebrar aquí a la nostra ciutat. Per qui no tingui ni idea de què és el Patina Fest, doncs, és una competició que reunirà doncs, els principals riders, és a dir, els principals patinadors internacionals de skateboarding, de scootering i també de roller freestyle. O sigui que, evidentment, doncs, quina és la ubicació? Als Jardins de la Ribera, clar, que és on tenim doncs, aquest skatepark. Una de les novetats d'aquesta temporada és la competició verd, verd amb B baixa. I tu diràs... I què és verd, no? Jo també m'ho he preguntat. Jo dic, què és verd? Doncs mira, verd és això. T'ho ensenyo per imatge, perquè no sabria explicar-t'ho ni en català, ni en castellà, ni en anglès. Però és això.
0: Val.
1: Tu ubiques, no? És aquesta estructura així,
0: loop,
1: no?
0: Un semiloop, no?
1: Sí, no? És que no sé com es diu, la veritat.
0: No tinc... Una U.
1: Sí, és aquesta U, no? Amb els patinadors.
0: Doncs, és una U.
1: Bueno, doncs això, aquesta és una de les grans novetats.
0: I això es posarà a l'skatepark.
1: Sí, sí, evidentment. Wow. Sí. O sigui que...
0: A mi és que em sembla dificilíssim aquest esport.
1: A mi difícil no. A mi em sembla molt perillós.
0: És molt difícil.
1: Molt perillós.
0: Són moltes hores de pràctica.
1: Jo, evidentment, no tinc valor per fer-ho.
0: No.
1: I el meu fill no té l'edat, però si es dediqués, patiria molt. Perquè és un esport en què, per molt bo que siguis, la caiguda...
0: És forta.
1: O sigui, és inevitable. O sigui... Has de caure sí o sí.
0: Sí.
1: És més, has d'aprendre a caure.
0: Clar, sí, sí.
1: A mi no.
0: Però ja et dic que tu patiràs amb qualsevol esport.
1: Sí. Però bueno, que sí que és veritat que també és una competició molt agradable de veure.
0: Sí,
1: és molt espectacular, sí. Fins i tot les categories més petites, o sigui, són nens de 8 anys que fan unes bogeries amb els patins que dius, uah. O sigui que, doncs, bueno, molt, molt guai aquesta jornada, una jornada que també doncs, es retransmitirà a través de la xarxa, o sigui que també doncs, hi ha l'opció aquesta que es pot veure a través de la televisió. Però, bueno, com dèiem,

0: Això no és l'únic, també tenim una nova edició de la trobada Bienvenida a Guado, que és aquesta trobada que fa l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc, també de tancament de temporada. Això serà el Julio Méndez a partir de les 9 del matí demà dissabte. També tenim una exhibició de taekwondo pro a l'Extruc del Gym Studio Fran Martín, també com a cloenda de la temporada. I al Centre Municipal de Vela es tindrà lloc la celebració, la festa de final de curs del programa d'esport blau escolar, que és una proposta del programa Esport Blau, que doncs és també una cloenda de tot l'alumnat que ha passat durant el curs, i és una iniciativa que vol apropar doncs no només la mar, sinó també doncs els esports de vela.
1: Interessant.
0: I tot això serà doncs aquest cap de setmana. De tot això parlarem avui al programa, i també tindrem la presència d'en Víctor Sandoval, que és el coordinador d'Alta Arlenca, per fer balanç de la temporada, una temporada que ha estat doncs, bueno, agradolça, no? Molt bé amb el filial, que ha aconseguit doncs guanyar el seu campionat, tot i que no ha pogut culminar amb l'ascens, perquè clar, com el primer equip ha baixat, doncs no han pogut ocupar aquesta segona categoria. El femení ho ha fet molt bé, però li han faltat un parell de jornades per agafar aquesta segona posició i poder lluitar per l'ascens. I també tenim la novetat de l'arribada del nou entrenador, de Marc García. Per tant, de tot això, d'aquest balanç del nou Tarlenca que s'està construint, ja hem pogut veure sortides i també arribades, doncs de tot això parlem avui també amb aquesta persona referent de l'entitat.
1: Molt bé, Jonathan, gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé el dia. Adeu.

0: Moment per conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores i també al cap de setmana. Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Temps que ha refredat després de les tempestes i pluges de les últimes hores i sobretot aquest divendres hem d'agafar una bona jaqueta a moltes comarques. De fet, la tarda tampoc escalfarà gaire. Estarem parlant d'un ambient agradable, una mica càlid a les comarques de Ponent, sobretot, però poc per sobre dels 25 graus. I encara amb força moments de núvols, sobretot més abundants i extensos aquest matí, amb alguns ruixats a la Costa Daurada, sobretot, i aquesta tarda cap a l'Ebre, per una banda, i també a l'interior gironí i la comarca d'Osona, per una altra, tornarem a tenir algun remet. Ja diem, amb una temperatura que avui no pujarà gaire, un ambient molt confortable. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui només hi ha afectacions a la línia T5 del tram, però s'està recuperant aquesta freqüència de pas i la resta de transport públic funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les vies principals d'entrada i de sortida de Barcelona. Com sempre, gràcies al Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres pendents de diverses incidències, també de les manifestacions d'educació. Tot just fa una estona s'havia tallat per manifestació en els dos sentits de la marxa l'N150 Barberà del Vallès, que tot just fa uns instants doncs ja es pot circular amb normalitat en els dos sentits. Per altra banda, però hem de destacar que teníem un accident a la C31 a l'altura de Castelldefels, que en sentit nord doncs tallava un carril de circulació provocant, però poc menys d'un quilòmetre de retencions. Si parlem també de retencions amb intensitat, doncs a hores d'ara en general la tònica és força tranquil·la. Quedarien retencions al nus de la Trinitat per la C58 a la Ronda de Dalt, també en sentit nord, començant des de la trama de la Diagonal fins a Pedralba i inclús també fins a Sarrià hi haurien retencions intermitents en direcció al nus de la Trinitat. És cert també que en sentit Llobregat qui més retencions bateria seria la Ronda Litoral des de Santa Coloma de Gramenet, la zona del Fòrum fins a la Barceloneta. El Llobregat en general la circula amb força fluidesa per les vies costaneres, però també per la A2 i la B23 en els dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, que vagi molt bé. I ja hi passem de les carreteres a la torre de control amb Javi Martínez.

0: Bon dia des de la torre de control. Avui sí, que la setmana passada em vaig quedar amb ganes d'explicar coses per aquí. Entre d'altres, cosetes de les que es van discutint al plenari municipal, que aquesta vegada van tocar un tema que a mi particularment em treu de polleguera. Ja em perdonareu els qui estigueu esmorzant. És un tema com són les caques dels gossos. Aquí els d'Estimem el Prat, que és el nom amb el que s'ha rebatejat Junts, van fer una proposta perquè es fes un registre d'ADN de la població de gossos del Prat i es pogués comparar amb les caques que ens trobem pel carrer i per poder sancionar els propietaris de gossos que no recullen les seves excel·lents deposicions. Home, aquesta idea no és nova, I de fet, que sapigueu que hi ha unes 90 poblacions repartides per 15 províncies d'Espanya que això ho fan. A Barcelona, el cas més proper que tenim on es registra l'ADN dels gossos és Cornellà. Una altra cosa és si després les autoritats s'hi fiquen a fons a l'hora de multar. Que això també us sorprendria, perquè sembla que no, però aquí al Prat, almenys pel tema de portar el gos deslligat i sense morrió, se'n posen una bona pila de multes cada any. Si teniu paciència, mireu les actes de les juntes de govern i feu la suma. Jo ara no ho faré, que tinc altres coses. Altres coses com, per exemple, parlar-vos del futur tren R Aeroport, que l'Ajuntament, a diferència del tema de les caques, això sí que ho ha aprovat per majoria, i és el que volen és demanar que quan comenci a funcionar aquest tren s'aturi al Prat. Què és això de la R Aeroport? Doncs un nou trenet llançadora de Ferrocarrils de la Generalitat, bàsicament per portar els turistes directes des de Passeig de Gràcia fins a l'aeroport. O sigui, un tren perfecte perquè el guiri de torn que acabi la seva visita guiada a la Pedrera o la Casa Batlló agafi les maletes allà mateix i apa, directe cap a la terminal. I un trenet més, de pas, saturant l'embut de vies que hi ha en aquest tram. Això, en teoria, hauria de començar a funcionar a mitjans del 2027, però jo, que començo a acumular ja més anys que el carbó, això de les dates m'ho miro amb distància. Mireu, l'altre dia regirava la hemeroteca del Delta buscant una notícia xorra que ara no ve al cas i em vaig trobar l'any 2001, que els partits polítics d'aquí del Prat tots feien les seves propostes i apostes de com hauria de passar l'AVE pel Prat. I fins i tot l'Ajuntament, que llavors hi havia el tejedor, clar, va arribar a apuntar que l'AVE el que faria seria aturar-se al Prat, ja veieu com ha quedat la cosa, i des d'aquí es faria un tren llançadora directe a l'aeroport. Doncs bé, ja veieu que un quart de segle després l'únic que van encertar va ser això de la llançadora, i no pas des del Prat, sinó, recordem, directe des de Barcelona, que és poderosa i té molt poder i alcalde socialista de moment. I ja estaria, faig dues pinzellades per si us avorriu el cap de setmana. La primera, recordar que aquest vespre de 6 a 10 hi ha Shopping Night amb parades de botigues i actuacions diverses al carrer Ferran Puig, i demà hi ha aplec de percussió al matí i a la tarda, i s'aprofitarà de pas per commemorar els 30 anys de Músics de Diables, aquesta colla veterana de tabalers de la nostra ciutat, amb el Quique Mecinas al capdavant. Ho dic també perquè la gent hipersensible amb això dels gossets que s'espanten quan senten sorolls i bueno, doncs que no us agafi per sorpresa, perquè hi haurà un bon rebombori durant diverses hores, tant al matí com a la tarda, a l'entorn del Fondo d'en Peixos, a la tarda sobretot. I la cirereta de la setmana la posaran les diverses cerimònies de graduacions als col·les i instituts. Home, això que no falti. I doncs això, si aquests dies pel carrer us trobeu adolescents vestits ells amb un outfit entre narcotraficant i comercial de Tecnocassa i elles amb vestits inspirats en les flors Mariae, doncs tampoc us heu de sorprendre. Apa, gaudiu de tot plegat i fins la propera!
1: Gràcies, com sempre, Javi. Anem també a explicar-vos què heu de saber per començar el dia informats i informades. Marc Quinto, què tal? Benvingut.
2: Molt bon dia, Isa. Ja som a divendres, primer de mes. Primer divendres de mes. Fantàstic. I comencem amb el diari Ara. Ahir vam saber a migdia que doncs, els sindicats d'educació, no els sindicats, els propis, els mateixos professors i mestres, rebutjaven aquest primer preacord, aquest preacord que hi havia entre educació i els sindicats, i doncs, avui el que sabem és que continuaran les vagues i, per contra, doncs, el Departament d'Educació tirarà endavant amb l'acord, així ho ha dit la consellera Niubó. El 65% dels mestres van votar en contra del pacte que defensava l'USTEC. Avui just es manifestaran a Barcelona i veurem si hi haurà més reunions, si no, perquè el departament tira pel dret amb aquest acord. I després, la fotografia del dia és pel Primavera Sound passat per aigua. Tot just ahir era la primera jornada del festival, es va haver de mig cancel·lar, gran part es va cancel·lar els caps de cartell perquè doncs, va ploure força i doncs clar, no era viable el tema.
1: El periòdico, conflicte a l'escola catalana, educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. També altres temes destacats com els treballs de preparació de la Sagrada Família ahir, i destaca Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14. El nombre de catòlics ha baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI.
2: Ostres.
1: Però creix l'espiritualitat entre joves. Ja hem dit que tu no ets jove i per tant no podem preguntar-te, però és veritat que veiem en els nostres entorns, no, a les xarxes i tal, com els joves se senten més connectats amb Déu
2: però
1: que aquesta
2: més,
1: edat mitjana
2: on entres. És més individual,
1: ja,
2: és més ells amb Déu directament sense passar per esglésies i tercers.
1: Després està el tema evangelista, que també està creixent molt.
2: Això està a tope, també.
1: I, doncs, veurem. Avui parlarem d'aquesta visita del Papa a la tertúlia i també, doncs, amb l'Alfred García, que serà un dels cantants que acompanyarà aquesta visita. I, doncs, la nostra notícia diària del cas Andic, que no
2: sí,
1: ens pot faltar,
2: no,
1: que és que els Mossos creuen que Jonathan Andic va anar fins al lloc de la caiguda 4 dies abans.
2: Bueno, aviam, sí.
1: Però potser li agradava molt
2: aquell camí. Era molt a la muntanya.
1: Ahir al Polònia hi havia un gag també boníssim.
2: També hi ha espiritualitat aquí d'Anna Montserrat.
1: Sí, jo és veritat que no he anat mai, però en algun moment...
2: Mai?
1: No, el David Miquel em va fer
2: fotre
1: una bronca increïble.
2: I no has tocat la bola de la Moreneta?
1: No, no he fet res.
2: Qué
1: a
2: fort.
1: Santiago sí que he anat.
2: Sí, però això ens és igual.
1: Bueno, però són cosins.
2: Són cosins germans, i quan més cosins, tal. Llavors, acabem amb La Vanguardia.
1: Aquest programa no es fa responsable dels seus opinions dels seus col·laboradors.
2: Notícia del dia, doncs, el tema dels docents. I després hi ha uns quants destacats interessants que m'han semblat. El jutge demana la documentació dels moviments bancaris del PSOE i del PSC dels anys 24 i 25, que sembla ser doncs, que volien investigar per aquí perquè doncs, així ho estan fent. Després, Elon Musk pel camí de convertir-se en bilionari, que això és interessant.
1: Vaja.
2: Llàstima que sigui ell i no jo, però perquè jo seria tan solidari, us donaria tants diners als pobres. Clar, seríeu els pobres, per mi.
1: Ja ho som, en realitat, però no passa res.
2: No és així.
1: Convivim.
2: L'altre destacat és que Salvador Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. El PSC, Esquerra i els Comuns refusen les esmenes a la totalitat i sembla ser que doncs, per fi tindrem pressupostos a Catalunya, que sembla una cosa, semblava llunyana i no.
1: Van significar la convocatòria d'eleccions.
2: Clar, per això. Està arribant a bon port el tema, sembla.
1: Molt bé, Marc. Doncs anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
3: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Doncs avui, divendres, interessantíssim el programa, ja ho has avançat una mica tu, però bé, farem tertúlia amb l'Horacio Placenti, amb la Núria Balló i amb el Felip Neri Gordi. Parlarem doncs d'aquesta visita del Papa Lleó XIV, d'aquesta polèmica entre el català, el castellà...
2: Ara sembla que sí, parlarà més català.
1: Al final sí, és que jo ja em perdo. També ha hagut pressions de segons qui per evitar que això doncs, passés, etc. Veurem si també doncs, els fa il·lusió, els agrada que una figura com el Papa visiti Catalunya, visiti Barcelona, i doncs, també tot el que comporta, talls de trànsit, hi havia gent... Els veïns estan emprenyats.
2: Bueno, els que no fan negoci amb
1: no,
2: això.
1: No, clar, home, si fas negoci estaries...
2: Si fan negoci, estan molt contents.
1: Clink, clink, clink, tot el dia. Però els que són veïns residents només...
2: Sí, que no tenen balcó, els que són veïns, i dona cap a dins, clar,
1: si tens balcó,
2: ja és el pitjor que et passa.
1: És a dir, si tens un restauració, si tens balcó per llogar, o qualsevol tipus de servei,
2: estàs molt content.
1: Estàs bé. Doncs bé, parlarem d'això, de la donació d'òrgans. Recordem, arran de l'entrevista que hem fet doncs, sobre el tema, sobre el dia de la donació d'òrgans i... del donant i de la situació que hi ha aquí a l'Estat, que és un dels països on més es donen òrgans, però encara doncs, ens quedem curts d'uns objectius que serien els ideals, doncs aviam què opinen, si són donants, si no, si els hi fa por, si els hi fa cosa, si no ho són, per què, si ho són, per què també, i doncs em sembla molt interessant també. I també l'altre tema més d'àmbit pretenc és el tema dels autobusos. Hi ha un festival de canvis de línies, de recorreguts, d'allargaments de línies, de noves línies, etc. Que doncs...
2: La tornada de la 22.
1: Sí, hi ha un munt de coses que tu has d'estudiar bé.
2: Sí, sí.
1: Si no tens el Google Maps, que llavors ja t'ho explicaré sol, però sí. Vale, bàsicament això. I també suposo que arran d'aquesta finalització de les obres de l'R2 també afectarà un altre cop que els autobusos que ara no entren a la Renfe del tot tornin a entrar, tal. Però bé, veurem aquests propers dies i si els agraden tots aquests canvis o no. A les 10:20, divendres, amb el Lluís Aguado. A les 10:30, Amor, psicosis i un jamón con triquinosis és l'obra de teatre que ens presentaran els Bitxos. En parlarem amb l'Anna García and Company. A les 11 parlarem de la Shopping Night que organitzen des de l'Ajuntament. A més, una Shopping Night super completa, molt arrelada a tota la ciutat, és a dir, que es trasllada a tot arreu del Prat, i doncs vindrà la Marina García, la regidora de Comerç, a explicar una miqueta doncs, com ha estat la idea de fer això, de fer-ho també tan extès a tota la ciutat i no només en un parell de punts, que era habitualment això. I doncs, aviam si la gent s'anima també a participar a aquestes compres més tardanes, més nocturnes, aquí a la ciutat. A les 11:30, com ja has explicat a la portada, si Déu vol, mai millor dit, tindrem entrevista en exclusiva amb l'Alfred García a 4 dies o 3 dies d'aquest concert a l'Estadi Olímpic per la visita del Papa, també a una setmana del concert de celebració dels 150 anys d'Estrella Damm aquí a la ciutat del Prat, a la Granja de la Ricarda, i també aprofitarem per parlar del seu nou disc, d'aquest Te Quiero, Estimo, de més tenim...
2: Quin disc, eh?
1: No.
2: Cançons boníssimes, més reconnectat que mai, jo crec, que amb la seva essència.
1: Està agradant a tothom, a més, eh? Aquest disc, així com hi havia...
2: Tinc molt d'èxit.
1: Com fins que s'ha trobat hi havia doncs, gent que li agradava més, gent que li agradava menys, tal, ara... Està tothom coincidint en que doncs, està en el seu pic, està a tope. Doncs si tot va bé, el tindrem en directe al Planeta Prat. A les 12, la Neus ens permetrà que doncs, posposem mitja hora els seus plans de tocar.
2: Si entra l'Alfred,
1: la Neus veu que
2: doncs
1: tot
2: endarrerirem
1: a més,
2: el que cali.
1: Ens salta el programa sencer quan entra ell, però...
2: Sí, no passa res.
1: Però no passa res perquè volem que vingui,
2: sí, sí,
1: que entri. Llavors, doncs, els plans de tocar a partir de les 12 i acabem a 12:45 amb l'entrevista que va quedar pendent del cram d'ahir, d'aquest alliberament de tortugues que fan anualment, i doncs, bé, veurem com ha anat tot plegat.
2: Molt bé.
1: I ja està, suficient per avui.
2: Gràcies, Marc.
1: A tu, fins ara.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 37 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Felip Nerigordi. Què tal, Felip? Com
1: bon
0: anem?
1: Bon dia, un plaer estar aquí.
0: Bona vida.
1: Clar que sí. Bé, si estem aquí i plou, fantàstic.
0: I plou, que és veritat que hem tornat a apreciar la pluja després de la sequera que vam patir. I ara, doncs,
1: home,
0: ha de ploure també.
1: A més, veníem d'un temps de moltes pluges.
0: Sí. Núria Balló, què tal? Benvinguda.
2: Hola, molt bon dia i molt més fresqueta, m'encanta.
0: Sí, t'encanta, tu gaudeixes d'aquesta part. I Horacio Placenti, què tal? Com estem?
3: Molt bé, gràcies.
0: Tu també t'has abrigat una mica avui,
3: Sí, sí, otra vez, aquí tal el jersey del placar.
0: Molt bé, doncs començarem fent aquest repàs perquè avui també us hem deixat per aquí els diaris que llegim cada dia el més destacat i parlen alguns d'ells de la visita del Papa que s'està preparant de cara a la setmana vinent. Es parla molt, de fet també avui intentarem parlar amb l'Alfred García, que serà un dels cantants que actuarà en aquesta visita del Papa a l'estadi Lluís Companys. I significa diferents coses. Per una banda, doncs una fita històrica, també per Barcelona. D'una altra banda, doncs, tenim el tema de la llengua, en quin idioma es comunicarà amb aquesta benedicció de la Torre de la Sagrada Família. I d'una altra, les afectacions que això implicarà a nivell de mobilitat, a nivell de doncs, poder fer vida normal si no t'interessa gaire aquesta visita. No sé si vosaltres esteu expectants o no amb la visita del Papa. Felip Neri, t'interessa?
1: Bueno, m'interessa com a fet social, no? Més enllà de quines persones representi, les persones que se sentin catòliques, no? Perquè venim d'un estat catòlic, però ja ara ja no és així, tenim multiconfessional, i a part hi ha aquella curiositat o aquesta anècdota que hi ha estadístiques sempre diuen que Catalunya és dels països més descreguts del món, no?
0: Avui La Vanguardia anunciava, bueno, apuntava que des de la visita de Benet XVI, perdó, al periòdico, que anàvem, ha baixat 20 punts doncs, la ciutadania que es declara creient. I per tant, clar, és un canvi a nivell de societat força important, tot i que també destaca que els més joves sí que se senten força connectats espiritualment. Potser no van a l'església, però sí que estan reconnectant amb aquesta part espiritual.
1: Per això, ara ho faríem molt llarg, però és una cosa que és bo seguir-ho, i no és només el tema de catolicisme, que en aquest cas és majoritari, però hi ha una cosa que us recomano, que és anar, per exemple, a la missa internacional que es fa a Santa Maria del Mar, que es fa amb 6 o 7 idiomes, i és veus una cosa que normalment no veus, Veus la Santa Maria del Mar amb 1.400 persones, molts d'ells joves, alguns experts de diferents nacionalitats, veus una cosa diferent, no? que és un canvi. Però bueno, penso que està bé, al final és un fet internacional, està bé que vingui a l'any de l'arquitectura, que es reconegui que la figura d'Antoni Gaudí, que just el dia que el Papa és el dia que el va atropellar un tramvia, que ja s'està dient molt, sortint de Sant Felip Neri, precisament, no? Que anava cada dia de la Sagrada Família a Sant Felip Neri, bueno, i en Gaudí bàsicament parlava català. Per tant, tampoc és una tonteria aixecar el dit i dir, escolta, estem a Catalunya, hi ha dos idiomes oficials, però si estem parlant de Gaudí, Gaudí que parlava català, i un papa americà criat a Perú i tal, però és que això no ha de ser un problema. Però jo crec que el problema no és al reclamar-ho i que passi així, sinó que la conferència episcopal no tingui cintura abans de, no? Abans de que això passi.
0: Núria, tu seguiràs la visita del papa?
2: Segurament per la televisió i estones, sí. I evidentment per les notícies. Perquè a mi els actes multitudinaris també sempre m'han fet una mica de mandra, entre cometes, no? Però jo crec que és molt bo que vingui perquè se'n parli. I aquest home, o el Sant Pare, segueix molt bé, o sigui, feia com el símil, no? Segueix molt bé tot la que havia començat a sembrar el Papa Francesc, que ens estava humanitzant més l'Església i apropant les necessitats reals, però fent un símil seria que ell ho explica amb corbata. No sé com dir-ho. O sigui, l'altre era més campechano, per dir-ho d'una manera, i aquest ho explica com més seriosament. Llavors, sempre, bueno, a part de la cançó aquella o benvinguts, doncs, que aquí a Catalunya som molt oberts a tothom, doncs que sobretot la gent que ve amb so del Pau i qui millor que el Sant Pare, doncs molt benvingut. I qui millor per, doncs, evidentment, santificar la creu i tot el que és l'Església de la Sagrada Família, doncs, i en un dia tan assenyalat com el dia 10 de juny, doncs ho trobo molt maco. I a més el que, amb la polèmica aquesta que s'ha fet del català castellà sí. i tot això, el que voldria dir és que l'Església precisament es basa en litúrgia i es basa en símbols, i quin millor símbol de respecte per l'Església de Gaudí que beneir-la en català, que és l'idioma d'aquest país, que no som un estat però som un país i tenim una identitat, i a més Gaudí la defensava, o sigui, és un respecte i un homenatge a Gaudí i a Catalunya. Ara és molt trist que estem, haguem d'estar demanant això.
0: Clar. Horacio,
3: bueno,
0: no aniràs a veure el papa?
3: No presencialmente, no creo, si lo seguiré, me interesa el tema, lo que me entristece un poco que lo que se ponga en cuestión es en qué lengua se va a expresar, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que después de más de 10 años que un papa no pisa Cataluña ni España, debemos poner en valor que se recomponga o que se mejore la relación entre España, Cataluña y la Iglesia, ¿no? En conjunto. Realmente que el problema sea va a hablar en castellano, va a hablar en catalán, seguramente. El tema es que la mayor parte de la masa crítica al que se dirige la Iglesia somos latinos y probablemente no deje de hablar en castellano.
1: No se le ha pedido esto.
3: Bueno, no, yo no estoy atento a lo que se le pido. Yo veo después de 10 años que un papa, el papa más humanizado que hemos tenido desde los años 60, que fue el Papa Francisco, no ha pisado España. Siendo papa socialista, casi comunista, que ahora volvamos a tener estar, digamos, en el foco mundial porque el papa nos viene a visitar, eso ya es de poner en valor ya la sola visita.
0: És veritat que també estarà a Madrid i a les Canàries i, per tant, també tindrà oportunitat de dirigir-se en castellà, no?
1: No, i a Barcelona.
2: Barcelona també.
1: Si el que se li demana concretament és en l'acte de la Sagrada Família.
0: Clar, per aquest homenatge a Gaudí.
1: Que, a més, si parlem d'Església Catòlica, perquè tu dices, no, a mi si no vingués el papa no em passa res, eh?
2: Sí, però si no és a Madrid i no vingués a Barcelona, jo personalment, no? Gaudí, et sabria greu.
1: Bueno, sí, però espiritualment jo necessito... No, bueno, jo personalment...
0: Home, la Sagrada Família és el temple més
1: però
0: visitat.
1: Però ja que ve, i amb el tema...
0: Gaudí, del món, no?
1: A més, una cosa, és l'única catedral catòlica en construcció. Mm-hmm. Vale? I això, si el catolicisme vol, pues, que ho defensi, que vingui el papa, que parli en català, perquè... és l'única que hi ha en construcció, però en canvi no ens enganyem. La gent no ho sap, però d'aquí poc començaran les obres d'una gran catedral de l'Església Mormona a Sant Cugat, enorme. Vull dir, al tanto, s'ha de saber qui som i on estem, i que el món gira i que som diversos, no? Per tant, a mi que vingui el papa, però si no vingués a mi no em passaria res, però ja que ve fer un acte a la Sagrada Família, clar. Ja no dic el miniestadi, home... És l'únic que se'ls demana, no se li demana que mentre està trepitxi Catalunya no deixi de parlar català.
3: Entiendo y coincido, que por respeto debería parlar. Lo que yo digo que no se le debería dar tanta importancia, en contrapuesto que la importancia en sí es que la Iglesia se acerque un poco a los gobiernos, más que a su masa de católicos, que es la que es, hablen en lo que hablen. ¿Por qué? Porque influyen en nuestra vida diaria, las políticas, el aborto, el casamiento homosexual, todas estas cosas que la Iglesia siempre ha puesto frenos. Este acercamiento en este momento, digamos, puede facilitar un poco que haya concordia entre ambas
1: posturas.
3: Sí, pero
1: es un tema de comunicación, Horacio, porque fueron ellos que dijeron el Papa no va a hablar catalán, que me parece perfecto desde el punto de vista, oye, yo quiero ser noticia, pues lanzo un órdago de estos. Fueron ellos que lo dijeron.
3: Yo quiero pensar que sabe que lo, porque realmente la formación que tienen hablan mínimo 7 idiomas.
0: Sí, para compartir de quiénes son las particularidades, ¿no?
3: Deseo que lo sepa. Si sabe hablar catalán, las palabras que diga, no dudo que lo va a hacer. No, ahora,
1: claro.
3: Si no se preparó con suficiente tiempo para poder, al menos respecto a Gaudí, hablar en catalán, ya sería lamentable.
1: Y después es americano. Y piensa que en Estados Unidos el segundo idioma. És l'espanyol.
0: Doncs veurem la setmana passada la setmana vinent en parlarem moltíssim d'aquesta visita i entrarem en el detall de com ha fet servir els dos idiomes en aquesta benedicció. Parlem d'altres temes perquè el mes de juliol arribaran canvis significatius en la mobilitat aquí al Prat. Una de les notícies més destacables és que torna l'L22, aquesta línia que connectava el Cap Ramon Avia amb l'Hospital de Bellvitge d'una manera una mica més àgil i doncs, que surt del Cap Ramon Avia, fa tota l'avinguda fins a Ramolà, Ramolà passa per aquí i surt per la Rambla fins a Bellvitge. A més, també hi haurà d'altres canvis perquè algunes línies ja no tornaran a passar per Enric Borràs i Joan Maragall, sinó que aniran directament al carrer Moreres. Us hem passat la informació perquè a vegades costa molt d'explicar el tema de les línies de bus i ens costa una mica menys veure-ho sobre el mapa. Però és que tenim la Núria Balló, que de fet ens va fer un comentari en aquesta notícia amb una reclamació que ens pots explicar tu de primera mà, Núria, perquè tu fa anys que apuntes diferents coses sobre els busos. Tu ets usuària d'autobús del Prat.
2: Jo sóc usuària d'autobús del Prat, no porto cotxe i a més sóc molt observadora, i a mi el que em sap greu és que molta gent que va als centres esportius va amb cotxe i que molta gent gran ha deixat de venir aquí al centre del poble perquè no té mitjans per arribar-hi. A més, a l'avinguda, des que ens van fer les obres, estàvem acostumats que teníem uns serveis d'autobusos que ja no tenim, que sí que ens connecten bé amb Barcelona i amb la zona franca i amb el Mercabarna i tot plegat, però no ens connecta bé amb l'interior del poble. O sigui, venir aquí sí que podem venir, però hi ha uns horaris d'autobusos nefastos, que són molt irregulars i cada mitja hora o cada hora, i no pots combinar-ho amb el tren ni pots combinar-ho amb gran cosa. No hi ha una combinació. Abans, per exemple, per anar de lo que és l'escola de música fins a la Palmira, doncs tenies el 65 i el 165. Des de que els han canviat també de ruta, doncs no pots anar allà, o vas caminant. Que quan ets jove, cap problema, perquè vas caminant, però veus que la gent gran un dia doncs deixen de fer coses perquè no hi arriben amb l'autobús. A més, la gent gran se n'adona quan deixa de portar cotxe. Dius, i ara com vaig fins allà? Clar, quan la gent gran porta cotxe, tot és fàcil, o tens algú que t'hi porta, tot és fàcil. Però quan no pots, és molt difícil. Llavors, jo he estat amb taules també de participació d'aquestes, sí. Soc bastant activa amb aquest tema, i noto que tota la comunicació per participar es fa online i es fa per les xarxes, la gent gran no se n'assabenta. La gent gran, que és la que necessita aquest servei, no pot o no se'ls escolta. Llavors, s'ha de ser prou empàtic per poder entendre tot això. Llavors, jo veig que un bus barri, que ja fa temps que el defenso, que li diria R8 perquè, R8, perquè faria un 8 o dos o tres 8s, encara que no sigui tan ràpid com els altres, tu agafes un bus que agafi com a eix l'encenc Clavé, després que agafi doncs l'avinguda Montserrat, després que agafi carrer Lleida, després que agafi 11 de setembre i fot-li com vulguis, doncs això donaria molt de joc perquè connectaria els tres temps,
0: centres esportius,
2: esportius, els CAPs, els centres cívics, els metros, perquè no tothom té l'agilitat de poder arribar fins al metro. Hi ha gent que viu a prop del metro, però si no vius a prop del metro, dius, oh, són 5 minuts, són 10 minuts, agafa la bicicleta. Digue-li a les persones de 80 anys, no sé com dir-ho.
0: Aquesta és la proposta de la Núria, i nosaltres ahir al Contrasenyes li vam fer doncs aquesta proposta directament a l'alcaldessa Alba Bou, i tenim també la resposta, Núria, ja que doncs ens ho vas fer arribar també per les xarxes, que sàpigues que tens la resposta i te la posem tot seguit.
4: Plantejament a l'hora d'establir o modificar les línies d'autobús no és tant que totes passen ja, entenc, no, la veritat és que a la Núria sí que la conec, però no sé quin és el comentari que us ha fet, vull dir que no em conec els detalls, però la nostra manera d'enfrontar-nos en aquest tipus de decisions no és tant la de que tots els autobusos passin per allò que és doncs això, l'eix central, que és l'avinguda Verge de Montserrat, sinó és intentar que totes les línies, especialment les que siguin urbanes amb les interurbanes, puguin fer una espècie de malla, no? Una mica de teixit, de manera que per anar d'un lloc a l'altre tu puguis, o bé amb el metro o bé també amb els autobusos, tu puguis compatibilitzar aquells que són urbans amb aquells que són interurbans. Evidentment, crec que no és raonable pensar doncs, que qui vulgui anar a Sant Boi, tothom qui vol anar a Sant Boi amb l'L78 viu en una mateixa zona. Per tant, no és descartable pensar que algú que vulgui agafar doncs, l'L78 per anar a Sant Boi hagi d'agafar, per anar fins la parada on passa l'L78, hagi d'agafar algun PR. Per què? Doncs perquè considero, això sí que ho estem aconseguint, que amb les múltiples línies d'autobús que passen per la nostra ciutat estem aconseguint teixir aquesta malla, diguéssim, per intentar que no hi hagi cap zona que quedi absolutament descoberta per les línies de transport públic.
0: Doncs aquesta és la resposta. S'aposta més per una combinació de línies, però és veritat, Núria, que sí que es recupera la L22, que sí que fa el recorregut per l'avinguda, es recupera en... Bueno, s'allarga per la tarda també, però amb una freqüència d'una hora de pas, que és aquí, no, el que suposo que t'agradaria que hi hagués més freqüència.
2: No, per exemple, molt benvinguda la nova línia 22, però fins i tot la meva suggerència és que jo crec que els de l'11 de setembre estaríem més contents si aquesta línia 22 comencés des del cap, diguem-ne, de Sant Cosme, agafés l'11 de setembre i arribés fins al cap
0: de
2: la Ramon Avia i continués com està previst. I això, només això ja donaria molt més joc a molta més gent. O sigui, no és que defensi que passin per l'Avinguda Montserrat, jo, no. És que defenso que donguin joc, perquè ara, si miren bé la xarxa, tot passa pel carrer Lleida i tot passa per la carretera Marina. I des de les obres ens han despullat aquella zona, que a més estem al mig dels tres temps i vàlida, d'acord, si vas caminant i bé, doncs 10 minuts a cada un. Sí. Però,
0: clar,
2: si
0: passa
2: no,
0: l'X2, no? Que és la,
2: l'X2, i
0: l'autobús
2: deixa, sí,
0: que sí que fa directe amb Barcelona, que no sé si l'heu agafat alguna vegada.
2: És fantàstic.
0: És una meravella.
2: És una meravella, i que només li falta arribar a la plaça Universitat.
0: Uh-huh. Clar, allargar una mica.
2: Una
0: no?
2: mica, perquè llavors sí que seria ràpid, perquè si no, arribar al centre de Barcelona és una hora.
0: Clar.
2: És una hora, no hi ha més. No.
0: Sou tan usuaris com la Núria de busos, no sé si us heu pogut mirar una mica aquests canvis i què us sembla.
1: Sí, bueno, jo soc bastant usuari, sobretot des de que em vaig jubilar, diguéssim, no? I em vaig retornar més al transport públic. I clar, el Prat, recordem que és un poble molt ben comunicat externament, perquè
0: sí,
1: tenim el tren... Tenim autobusos com aquest que dius a l'X2, tenim una línia de metro que gràcies una mica a molts dels grups polítics que estàvem amb l'Ajuntament llavors passa pel Prat i té moltes parades, que això s'ha de mirar en perspectiva,
0: sí,
1: històrica. Per tant, tenim un metro interurbà tremendo, quan la primera proposta era que per anar a l'aeroport per tenir una parada al mig del Prat i s'acabó, no? Però el que ens falta és que el Prat, com moltes ciutats, anem peatonalitzant o pacificant, que es diu, no?, els carrers, i llavors, com diu la Núria, necessitem poder tenir moltes maneres d'arribar al centre del poble, comunicar els caps, etcètera, no? I també hi ha un altre tema que no, a vegades no podem evitar, però clar, quan veus aquests carrers interns que passen autobusos enormes, ja sé que la situació ideal és que hi haguessin alguns busos més petits i tal, d'autobusos enormes que no acaben de girar bé, que ens destrossen els paviments, que això també...
0: És el que ha passat pel canvi, clar,
1: és un dels canvis que es faran, i aquest primer canvi doncs, s'ha d'estar sempre prova-error i anar corregint, no? Però es pot arribar a que el Prat estigui molt ben comunicat, més enllà de les parades de metro i tot això. Per tant, el que tenim a millorar és el bus, perquè el tren no depèn de nosaltres i és molt, molt en un punt, el metro doncs, ja tenim el que tenim, per tant el bus és el
2: falta
1: gran...
2: la L1.
0: La línia 1 seria increïble.
1: Sí.
0: Clar, perquè aquí ja parlem d'aquesta connexió amb Eivitge, però si arribés
1: sí,
0: la línia 1
1: sí,
0: ja seria una manera
1: això,
0: molt directa d'anar.
1: Això és una opció,
0: no?
1: Que no està, crec, ni programada.
2: No, però fa 30 anys que se'n parla.
1: Sí, bueno, en el seu moment...
2: Jo he treballat tota la vida a Barcelona i he fet servir transport públic sempre.
1: El tren, el metro que tenia que venir aquí, inicialment era la línia 1, que el teníem a 800 metres, però al final va ser la 9, bueno, sí.
0: Horacio, tu ets usuari de transport públic, com ho veus?
3: No, yo en absoluto estoy muy atento a lo que acaba de describir Núria y Felipe y bueno, diré enhorabuena que haya más movilidad. Yo sinceramente dentro del Prat prefiero andar, es lo más saludable, o en verano en bicicleta, y de hecho para venir aquí me hago 20 calles porque estoy en la otra punta, y fuera del Prat ando siempre en coche porque los tiempos no dan. De por sí lo que se puede contraponer es que el tránsito en sí es un poco denso dentro de la ciudad, sobre todo en horarios comerciales es un infierno para los autónomos, las furgonetas cuando hay que desplazarse, no digo por los autobuses en particular, sino en general la recolección de residuos en otro horario, o sea que
0: claro,
3: hay como un efecto también que no es tan positivo la frecuencia de los buses en cuanto el entorpecimiento del tránsito, pero siempre hay que darle la prioridad al usuario del bus y de los medios de transporte públicos porque es lo más saludable.
0: Doncs veurem com s'implementen aquests canvis, Núria. Això està previst pel mes de juliol i a partir d'aquí també testejarem una mica, com diu el Felip Neri, prova i error, no? Com van funcionant els canvis, al principi sempre costa, i doncs s'hauran d'anar revisant segurament per aconseguir doncs, un transport públic que sigui el màxim eficient possible i que faciliti la vida de la gent del Prat, tant pel Prat com per sortir, no, cap a Barcelona. Hem d'acabar aquí, ens quedem sense temps. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat per acabar la setmana amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Molt agraïts.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca, continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès, i també està tallada a la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui, nova jornada de vaga general a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa, i ha instat als sindicats avalar-lo per tal de començar a treballar.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar, i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
3: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui, que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dojacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
2: Notícies en xarxa.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit

0: El pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
1: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: Tens un comerç al Prat?
3: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
4: 93 478 5360
5: 93 478 5360
2: Al Prat tot resulta ben pagat.
6: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: minuts per sobre de les 10 de la, del matí, no? Ha dit a la nit, perquè jo ja m'he imaginat amb el Lluís Aguado al Primavera Sauna ahir. Lluís, què tal, com estàs?
1: Molt bé, una mica refredat.
0: Sí, eh?
1: De tota la pluja d'ahir, que,
0: em vaig xupar.
1: Però jo anava a escoltar aquesta preciosa veu que és el Father John Misty.
0: Entra molt bé, eh?
1: Que és una meravella, per mi és un dels millors cantants que hi ha. I l'últim disc és molt xulo, pues anava, sobretot anava a escoltar aquest senyor, també anava a veure Massive Attack, a descobrir clar, alguna cosa. Ja vaig negar-me amb el Primavera, tinc com una relació amor-odio,
0: sí.
1: Ja la tinc, perquè ja saps, que,
0: molta gent,
1: ja saps
0: eh?
1: Que a mi m'agrada molt els festivals, m'agrada molt la música, però amb el Primavera tinc aquesta relació d'amor-odi, perquè l'última vegada que vaig anar, precisament tocava The Cure, com toquen avui, massa gent, és un festival, torno a repetir, per molt que ahir, per exemple, tot el rato ensarronant aquest senyor, a mi aquest senyor no m'agrada molt, aquest senyor que diu que s'ha de dir que té el millor festival del món, el Primavera Sound.
0: Qui és aquest senyor?
1: El que el coordina.
0: El director.
1: El director, ara us diré el nom. Bueno, és que no vull dir el nom, és molt conegut. Bueno, ahir ja va tot el rato en premsa, sí, el ministre clar. De Cultura allí, el Jordi Basté-Racú, sí, tots parlant del Primavera, que és el millor festival del món, que quina sort tenim, que quina sort tenim, que signa sort tenim. Un senyor que porta 20 anys a Barcelona, o 30, 40, no parla ni català. Bé, tenim molta sort, però és un festival, a veure, sempre quan ens arronem molt amb molta gent, com el Barça o el president, quan fem que... No, estem a Barcelona, doncs la sort que tenim és estar a Barcelona. Aquest senyor té la sort d'estar aquí, igual que la fèria del mòbil o el
0: sí,
1: que sigui, vull dir...
0: S'aprofiten, de la marca Barcelona...
1: Ostres, estan tot el rotllo, no, i els hem de cuidar, i els hem de cuidar. Bueno, doncs ja està, la meva relació no ha sigut molt bona, les últimes vegades que he anat... A part que els preus no són populars, no són per a gent de Barcelona, són per a gent estrangera. Està pensat per als estrangers, tots són estrangers, tot el que hi ha sempre. Un 1% de gent que sentia parlar en català, tot el reste és en anglès, estranger. És un festival fet per altra gent i no està obert per a gent de Barcelona, per molt que es diguin que sí, no està obert. I, bueno, per alguns VIPs i per l'autoritat suposo que sí, però per nosaltres no. I ja les últimes vegades que hi ha anat tanta gent, quan he anat a veure el que jo volia veure, gairebé no ho veus perquè de tanta gent, ahir estava sold out, estava a rebentar, va ser un desastre. Des de bon dematí ja sabia que hi haurien pluges, aquest senyor no parava de repetir a la ràdio més escoltada, RAC1, tot el rato, no suspendrà res, no suspendrà res, som el millor festival, ho tenim tot preparat, etc. Preparat que tenien unes bosses de plàstic per donar-li a la gent, unes capelines.
0: De veritat?
1: O sigui, això és el que tenien preparat. Es van suspendre totes les actuacions, o sigui, jo i els escenaris
0: fotrada,
1: mirant,
0: clar.
1: Després tots amb un escenari petit, una petita actuació que vaig veure, hi havia allà doncs, tota la gent que no ni cabíem, tots mullant-se cap amunt, cap avant, i t'envien cap a un altre escenari que has de caminar com un quilòmetre, quan arribes allà, tot tancat, tots allà apretats,

0: volar, no?, per refugiar-se, però
1: bueno,
0: és molt...
1: allà no s'hi cabia.
0: Clar.
1: Era horrorós, on estan tot el tema de menjar, sí. No s'hi cabia. Va haver un moment que va deixar de ploure, la gent es va moure una mica, però la que va tornar a ploure, a veure, jo estava mullant-me i no passava res, no era el tema de ploure, feia fred, feia vent, sí. Feia pluja, tampoc era allò una tormenta tropical, però sí que és veritat que, bueno, pues ja se sabia. Bueno, és igual, simplement ja està, em va fotre perquè anava a veure aquest senyor. Mira, podem escoltar un altre que m'agrada, sí, sí, molt, d'aquest senyor.
0: I tant.

0: Encara et queden dos dies, no? Per poder gaudir,
1: no, ja, avui ja no hi vaig. Ja no, hi vaig, no, anava, no? Simplement anava dijous. Avui no hi vaig, simplement perquè The Cure m'encanta i altres coses, sí, que m'encanten. Bueno, hi ha un mogollon de grups que m'encanten, però ja pensava dijous, més tranquil, no estava tan massificat i volia veure aquest senyor, volia veure algú més, però no hi vaig. No sé què passarà, no sé què faran amb els diners de les entrades.
0: Clar, això és el problema,
1: no sé, no sé com es recuperarà això. Jo el que no recuperaré és veure aquest senyor, ni veure Massive Attack, ni veure res més. Vull dir que és el que hi ha. Però bé, dicho esto, me alegro que continuï endavant, però sobretot siguem més honests, siguem més, com es diu això, més...
0: Més humils.
1: Més humils, val? No tanto perquè ja... Mira el Sonar que va passar, també el Mejor Festival, el Mejor sí. Films que va patar, ara l'han comprat uns israelis, ara no... O sigui, siguem més humils, que al final tot és un negoci i Barcelona té la sort de ser Barcelona i, hosti, agrair a tothom que vinguin i agrair que facin aquest festival, però si no m'aporta, tampoc fa falta que li regalem aquí l'oro i el moro. No sé si se m'entiende.
0: Sí, doncs és un dels primers esdeveniments del mes de juny,
1: sí,
0: on gaudirem de moltíssims esdeveniments macro a la ciutat de Barcelona.
1: Com
0: i un altre
1: exemple,
0: esdeveniment és la visita del Papa.
1: De Sant Pare, del Sant Pare.
0: De Sant Pare, bueno, clar, depenent de com... sí, de Sant Pare.
1: Jo, mira, sempre tinc molt respecte amb totes les religions.
0: Avui n'hem parlat, ara, a la tertúlia, ah, però bueno, a veure però què si... en penses tu, si aniràs tinc... a veure'l o no.
1: No, no, això no, no. A veure, si em costa ja anar a veure els meus artistes preferits, no.
0: Bueno, però aquesta és una...
1: Home, si estigués... Tampoc vaig a
0: veure... prop que estaràs
1: tampoc
0: de Déu.
1: Tampoc a veure la rua del bar... No, no, no, no, no, no, no, no, no fotem, no fotem.
0: És l'intermediari no? entre
1: que...
0: Déu i nosaltres.
1: No, això és un, és un càrrec polític, és com a dir que a Pedro Sánchez o al senyor Illa... o la senyora Alba Bou són el més directe que tinc amb la societat, no? Vull dir, són representants que escolleixen tota una sèrie de grups de persones per, diguéssim, a fer, donar la cara o fer, ser el símbol d'allò que el seu partit polític o la seva església i tal, però simplement una persona com nosaltres esmorza igual que nosaltres, cafè amb llet o torrades, va al lavabo i caga igual que tothom, té que anar a fer de ventre, etc, etc, etc. És simplement una persona.
0: Tu sí que ets religiós.
1: Jo sóc creient.
0: Ets creient, sí.
1: Religiós no diria perquè a l'església no hi crec. O sigui, en l'església m'agrada tots els mons de... Totes les religions m'encanten, la història m'encanta, la religió jueva i la religió musulmana, la religió budista també, i la catòlica, evidentment. M'encanta una mica, no que m'encantin la seva història, no, hi ha coses horroroses de la seva història. M'encanta una mica tota aquesta fàbula. O sigui, la Bíblia per mi, sempre ho he dit, és un dels llibres, el poc que he llegit, és un dels llibres més ben escrits que hi ha. Vull dir, és un Quijote fet molt, molt ben fet. Aleshores, bueno, tot això m'agrada molt. I després m'agrada tot lo místic. Penso que tenim, soc creient en aquest sentit, penso que la meva part mística, que hi ha una connexió amb algú més allà, digue-li Mahoma, digue-li Déu, digue-li Buda, digue-li energia, no ho sé, hi ha una part. Sí que és veritat que crec en la figura de Jesús, de Jesucrist, no com a profeta que va arribar a aquesta terra. Ara entrarem en un diàleg una mica, però bueno, crec en una figura de

0: va haver-hi un senyor o aquest senyor que volia fer el bé i que era una persona especial, etc, etc, etc, com pot haver-hi tanta gent, Maria, la Mare Teresa de Jesús, o gent que ha donat la seva vida per fer el bé cap a altra gent sense importar-li, i que tenen un punt més que són d'admirar. És com un artista, quan veus algú o un soprano cantant una òpera, que tu dius, com pot aquesta persona té un do, com pot tenir aquesta veu, o com aquest senyor pot tocar aquest piano, o com aquest senyor ha pintat aquest quadre, no? Per mi, doncs, hi ha gent il·luminada, i hi ha gent il·luminada per ser bona i per fer el bé, i per explicar, per parlar, per donar coneixements a la gent d'una manera. I llavors crec que amb aquest senyor, que fa uns anys, tota la fàbula que hi hagi, el que sigui, i vull creure amb aquesta persona com a persona de bé, i ja està.
1: Vale.
0: La resta de l'església m'agradarà més o m'agradarà menys, però no sóc practicant, evidentment. No sóc practicant, i ja està.
1: I no aniràs a veure la Sagrada Família?
0: No aniré a veure, primera, a veure, és com la Rua del Barça, tampoc, també sóc culer i sóc del Barça i no vaig a veure la Rua del Barça. Si dona la coincidència, passo per allà i aniria, però estaria allà, però no aniré expressament a veure'l, no aniré a l'estat olímpic a sentir-lo, no... Si jo entro en una església o hi ha una missa i tal, no agafo i me'n vaig corrent. Hòstia, quina por. Igual que he volgut entrar als països àrabs a dintre de les mezquites, en alguna he pogut entrar, en altres no m'han deixat, bueno, perquè m'interessa, i bueno, m'interessa culturalment i socialment saber, com anar a un míting polític. A vegades escolto coses que m'agraden i a vegades escolto coses que penso que està dient, no? Pues a l'església és el mateix. A vegades he sentit un mossèn parlant de la dona a casa i he pensat, què diu aquest home? Mires teories, vull dir que...
1: Què menjarà el papa quan vingui?
0: El papa, no? Jo el que... bueno, ja saps que jo tot ho associo amb música i menjar.
1: Sí.
0: Llavors, la part de la música, m'encanta la música religiosa,
1: sí.
0: També m'encanta tota la música...
1: Sacra, no?
0: Sacra i los cantos gregorianos, sí. Això m'encanta.
1: Home, és que bueno, hi ha esglésies que estan molt connectades amb
0: evidentment,
1: això.
0: Evidentment, jo...
1: Bueno, sí, aquí també Andalusia, la missa rociera...
0: Sempre us he dit, igual que tots els temples tenen aquesta part mística que a mi m'atrau. A mi, per exemple, les esglésies m'atrauen mogollon, perquè jo no hi ha poble que no passi o vagi o tal, que no entri dintre l'església.
1: Sí, eh?
0: És un espai que em dona... No per, torno a repetir, no per la part de l'església, de la gent que porta a l'església ni tot aquest tema, no, per la part del monument arquitectònic, de lo que representa, de la història que té, i sobretot si són antigues, entro allà mentre una pau, aquell olor a la cera, i si hi ha aquesta música, aquests cants gregorianos i aquest d'això, doncs m'agraden, sí m'agraden. Entro una part de, bueno, una part de relaxació i està, pots arribar a una part de meditació, i m'agrada molt. I després el menjar, tota la història culinària, sabeu que tota la majoria de la història culinària, doncs, bueno, els monjos i les monges han fet molta feina.
1: Totalment.
0: Va començar a Alemanya amb les cerveses, i a la història del vi també va començar amb monjos. Vull dir que tot té una història molt important, el tema de la cuina. Bueno, al final eren congregacions, eren mig pobles on conreaven, on, i allà surten moltes coses. Una part que m'agrada molt, i si tots hi heu vist últimament tot el tema de la pel·lícula Conclave...
1: Sí, m'encanta.
0: Pel·lícula...
1: Mira, veus, a mi aquesta part és la que m'interessa.
0: Bueno, pues a mi aquesta part també m'agrada molt. Jo de petita, la meva mare sempre li deia que jo volia ser bisbe. Diu, tu què vols ser de gran? Jo vull ser bisbe.
1: I què et deia?
0: Bueno, se n'enreia, li feia gràcia a tots els veïns, i els veïns em preguntant, i per què ser bisbe? Bueno, jo els veia els bisbes, els veia tots... ben grossonets.
1: Sí, menjaven bé.
0: Ben rossets de cara. Mm.
1: Amb aquells
0: felices. Amb aquells anillacos d'or. I aquelles creus d'or. A veure, o sigui, estem mirant el Yamin Yamal, que porta aquell ahí, con diamantes i oro i tal, pues si teníem els bisbes, que ja anaven amb aquells... I clar, jo a mi el tema...
1: Clar.
0: Sempre he sigut molt així, jo he sigut molt de Versalles, molt de... Sí, jo en una altra vida
1: he sigut molt de Versalles,
0: sí,
1: m'encanta com a frase.
0: Sí, Lluís XV, jo he sigut molt pompós, vull dir, jo he sigut molt Lluís, jo he sigut molt pompós, i jo hagués viscut bé a Versalles, perquè a mi...
1: Home, clar, tu i tots.
0: Això de vestir-me, i menjar, i la part de l'església aquesta dels bisbes i tal, i... Pues, també els cardenals, tot això,
1: també
0: sempre m'ha agradat. Conclave em va encantar, perquè sí. És una part que m'encanta. Quan vaig estar a Roma a visitar el Vaticà, tota aquesta part...
1: És espectacular.
0: És espectacular, vull dir, evidentment, després pots mirar la part
1: sí,
0: de
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: Hòstia, que al final ho han tret d'un altre lloc,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: tota
1: total.
0: Aquesta part, pues, a mi tot el que és ostentoso i lujoso, pues, bueno,
1: t'agrada?
0: Bueno, m'agrada, em crea una admiració. I llavors mama sempre deia, jo vull ser bisbe, i clar, i era per això, perquè veia, i a més sempre tenia la imatge del bisbe com en una taula gran de menjar i menjant.
1: Però
0: i...
1: tu veies el bisbe aquí venir a visitar?
0: Jo sempre he vist totes les pel·lícules de totes les pel·lícules, i els meus pares eren molt religiosos, a casa venia un mossèn.
1: És veritat, això ens ho has explicat.
0: Sí, a casa venia un mossèn i feien reunions allà i feien menjar, i el mossèn sempre venia quan hi havia menjar. I a totes les cases de pagès i a l'època mitjana, els mossèns quan anaven a les cases era per convidar-lo a menjar, i a totes les festes i a totes les d'allò, mira, les festes dels reis, no sé què tal, els papes, els cardenals, tots van quan hi ha menjar. Vull dir, a mi aquest tema m'encantava, al final és una persona que sempre la conviden a menjar.
1: T'haguessis imaginat una vida de bisbe, eh? Imagina't pues, una altra vida, Lluís.
0: Bisbe no ho sé, mossèn, a veure, s'ha d'estudiar molt i també d'allò, però no és una cosa que quan el meu pare jo pensava, dic, de jove jo no seria així, i ara amb el pas del temps pues no és una cosa que no... Ara hi ha una pel·lícula que han fet fa poc molt, molt maca, de la noia aquesta que es vol fer monja,
1: sí.
0: Ara no em surt el nom. Ostres, té una part de reflexió molt important que...
1: Ai,
0: està molt ben
1: no
0: feta.
1: Ara no em
0: surt
1: el nom, sí, tampoc.
0: Sí, i és el plantejament, a veure, tan jove et xoca molt, i hòstia, jo ara ho veig amb el temps i penso, jo no em podria haver perdut el que m'he perdut de jove. Però sí que és veritat que no m'hi ve, ara no ho veig tan descabellat pensar-me que jo me'n puc anar
1: Los Domingos.
0: Los Domingos,
1: efectivament.
0: Un pel·lículo on hi ha la lluita d'entendre que una noia tan jove vulgui ser monja, no? És, jo no ho veig una persona tan jove, però ara amb els anys penso, hòstia, doncs jo no estaria malament, a veure, si no tingués la meva vida, la meva parella, els meus fills, tota aquesta cosa, tingués un altre tipus de vida, estigués d'allò, hòstia, jo en una comunitat, bueno, ja saps que fa poc,
1: sí,
0: he anat a fer,
1: sí.
0: Faig una retiro i tot. Bueno, és un tipus de vida molt...
1: Però sacrificada, aquesta vida.
0: Molt sacrificada.
1: Aixecar-te a quarts de cinc...
0: Però,
1: casa...
0: I té una part d'egoisme,
1: també.
0: I té una part d'egoisme, perquè t'aïlles una mica del món, t'aïlles una mica de... Jo, en tots els aspectes, canviant de tema...
1: Jo tenia una tieta monja de clausura.
0: Bueno,
1: la vaig anar a veure diverses vegades i déu-n'hi-do, no la podíem ni tocar sense les reixes.
0: Sí, a veure, sí que és veritat que...
1: És una
0: que,
1: altra vida,
0: a veure, sí, hi ha que viure-ho. Però, ostres, t'aïlles de moltes coses. Jo aixecar-me aquest dematí, posar la ràdio i escoltar, en tots els respectes, que ja entraria aquí, però no vull entrar, ja entrarem un altre dia, pues amb lo dels professors, la vaga dels professors,
1: sí.
0: No sé, que estava sentint els diferents comitès d'empresa, els sindicats. Ostres, tu, és que ja em poso de mala hòstia, tot el respecte, per molt que, i sento lo de no sé què, i sento lo altre, i em poso de mala llet en moltes coses, perquè ara ja m'afecten les coses tant, d'una manera, i el fet de ficar-te dintre de...
1: I que passi que sigui
0: que,
1: fora,
0: que passi
1: no?
0: Que sigui fora, i estàs a la teva comunitat, només... I només penses en tu, en fer el bé a la teva comunitat, aquella reduïda, i ja està. Doncs pues mira, també és una manera d'aïllar-te una mica.
1: També és veritat que dintre la comunitat tindran gent que es cauran fatal, com a les empreses,
0: sí,
1: com a tot arreu, saps?
0: Com que igual no parles allà, entre no t'has de parlar només...
1: Clar, no parlen gaire,
0: no parlen
1: gaire, és veritat.
0: A
1: Los Domingos es veia que el dinar no parlava.
0: I el dinar no parla, i al final fa silenci, doncs pues ja està.
1: Però tu el silenci el portaries bé? Tu ets molt mogut, Lluís.
0: Jo
1: no sé si és una vida per tu, eh?
0: És molt complicat, perquè a mi m'agrada molt xerrar i
1: clar,
0: som mogut i tal.
1: Tu ets molt mogut.
0: Però amb el
1: pas necessites més activitat.
0: Pues amb el pas dels anys m'agrada el silenci.
1: T'estàs relaxant.
0: I m'agrada... I cada vegada aguanto menys a la gent, no és veritat? I clar, després de fer 40 anys de feines, totes les feines de cara al públic,
1: sí.
0: Pues hi ha moments que necessito parar i estar amb mi i tal. Sí que és veritat que la que estic amb algú i em donen xerrera, jo xerro. Però quan estic sol, tampoc és allò que digui necessito estar amb algú, necessito...
1: No.
0: No, i tampoc els caps de setmana no necessito estar amb algú i... Simplement, quan estic i ja està.
1: Això
0: si
1: la gent que treballem
0: si
1: amb gent ens passa, que
0: home,
1: després
0: clar,
1: el cap de setmana no cal que
0: no
1: vegis ningú més.
0: No necessites.
1: O sigui que estàs a gust amb...
0: Escolta,
1: el teu silenci.
0: Escolta, conclave.
1: Conclave.
0: Tu saps que evidentment quan fan el conclave i estan tancats allà, bueno, a raó de la pel·lícula i tal, i jo vaig a mirar el tema dels menjars, per exemple, tenen molt mirat el que mengen i deixen de menjar.
1: Sí?
0: Sí, no poden menjar coses, per exemple, farcides, perquè poden anar missatges a dintre del menjar farcit. No, és el rotllo
1: de...
0: És que
1: és alta política, allò,
0: no, no, és alta política. Tot farcit no poden menjar res, perquè abans enviaven missatges des de fora, dintre del farcit.
1: Sembla increïble.
0: I no poden menjar res de fregits, ni coses. No poden menjar espàrrecs, que donen molta pixera, perquè no s'aixequin a pixar. Hi ha una sèrie d'aliments prohibits.
1: Són diurètics no es poden menjar.
0: No poden menjar, mengen, doncs, bueno, lo normal, cafè amb llet, torradetes, esmorzar, verdures, fruita, peix, carn, però té tota una sèrie d'aliments fregits, no poden pels estómacs, menjars pesants, tot això està superestudiat. I tot aquest tema dels farcits i tal va sortir de que van trobar uns missatges fa uns anys i no poden menjar farcits ni coses, bueno, és molt curiós, és molt curiós, la veritat que sí.
1: Perquè clar, és que aquí hi han lobbies també dins dels propis.
0: Hi ha moltes coses. Però bueno, escolta,
1: bisbes.
0: Què diríem que el papa ha de menjar si ve a Barcelona, el sant pare que ve a Barcelona, tal? Què hauria de menjar? Que un plat típic català, que és una meravella.
1: Quin li faries?
0: Macarrons del Cardenal.
1: Sí?
0: Home, per favor.
1: Com són aquests?
0: Els macarrons del Cardenal són uns macarrons, com els fem aquí, som italians,
1: clàssics,
0: però
1: no?
0: Clàssics. Macarrons com amb una bolognesa, ara diré com fer-ho,
1: sí.
0: Però porten nata.
1: Ah, mira.
0: Nata i al forn.
1: Sí.
0: Vale? Mira, és una nata líquida de llet evaporada, carn magra de porc i pollastre, i el formatge per fer el cas de gratinat, vale? Mira,
1: mana.
0: Per 400 o mig quilo de macarrons. Va, anem a fer una recepta. 125 de formatge ratllats, 150 de carn magra de porc, 12 tomàquets, 3 cebes, un litre de nata per cuinar, oli d'oliva, formatge per gratinar, part de l'altre formatge que és per la salsa, i una mica de sal. Sal i pebre, si us agrada, val? Pues res, bullir els macarrons, com sempre, ja us he dit, ja us he explicat 40 vegades, la pasta s'ha de fer al dente,
1: sí.
0: Bullida, quasi dura, amb força sal, amb l'aigua freda, quan comenci a bullir, aquells, si posa 5 minutits, 5 o 10 minuts a la bossa, feu la meitat, la deixeu un momentet allà, l'escorreu, i ja s'acabarà de fer.
1: I olla gran, que olla doni voltes amb
0: olla
1: alegria.
0: Gran, val? Feu d'auets als tomàquets, trinxeu la ceba, val? I la carn magra la talleu a trossets petits, vale? Sofregiu, en un cassó aboqueu la nata, li poseu el formatge ratllat, que seria el formatge, pot ser tranquil·lament un parmesano o un grana padano, un d'aquests, i el desfeu tot bé i ho reduïu a foc lent, val? I quan hagi reduït una mica gairebé la meitat del litre, que quedi gairebé mig litre, és quan ja estarà una mica, sobretot no foc fort, que la nata no vessi.
1: Clar,
0: anar fent poc a poc,
1: sí.
0: Però ja veureu, quan hagi reduït tot a la meitat o així, ja ho teniu tot ben compensat. Si li voleu fotre amb una batedora, amb un mini pimer perquè no quedin grumolls,
1: sí.
0: Li foteu i ja està. Saleu la carn, la pebreu, la feu a trossets, vale? Quan estigui ben duradeta, la traieu a la mateixa paella, tireu més oli, sofregiu la ceba, aquell coloret marrón que tal, i per últim el tomàquet, vale? Si voleu li podeu tirar una cullereta de pebre vermell quan està gairebé el tomàquet fet, que queda superbé. Ho mescleu amb la ceba, sofregit, bulliu els macarrons. També aquí a Catalunya se li tira, a ma mare li tira unes fulles de llaurer, els macarrons,
1: sí,
0: per bullir-les,
1: sí,
0: si voleu,
1: vegades,
0: per li agafa més gust. Bueno, pues res, quan estigui tot ben la sabeta i tot ben posat, podeu fotre-ho amb un túrmix també la ceba i el tomàquet perquè quedi ja la salsa compacta. Li foteu la salsa per sobre, li poseu la carn, foteu no... ja està, la carn, el que sigui, i per sobre la nata amb aquest formatge ben impregnat amb els macarrons bullits, ho poseu al forn i mira, i llavors poseu aquest formatge que es fa que ja, per gratinar per sobre, aquests que venen, ja hi ha unes bosses que venen un formatge d'aquests de 3 o 4 colors,
1: sí,
0: que és com per pizza, el que sigui,
1: que
0: i,
1: quedi una mica cruixent,
0: i,
1: no? Allà, a la
0: exacte,
1: capa primera
0: foteu el gratinador, perquè ja no fa falta forn, perquè ja està fet,
1: clar,
0: només gratinar, no sé, els 10 minuts o el que faci, que quedi ben gratinat, i després es serveix com a trossos, com si fos una lasanya.
1: Ah, mira.
0: Tallat a trossos, es queda com compactat una lasanya. Macarrons del Cardenal, és una meravella.
1: Tu creus que es menjaven els cardenals?
0: Pues no ho sé, perquè es diuen així. Jo crec que sí, perquè venen una recepta que ve d'Itàlia. Penseu que el Vaticà està enmig d'Itàlia,
1: sí,
0: i la pasta és un dels menjars d'allò. Menjaven, però també és una recepta molt catalana, molt agafada aquí catalana, als millors restaurants.
1: Bé. Doncs mira, aquí ens unim entre Roma i Barcelona, entre el Vaticà i Barcelona. Lluís,
0: podem
1: gràcies.
0: Podem despedir amb alguna cosa més,
1: que
0: massif atac, que
1: que
0: anaven a tocar ahir.
1: Vinga, doncs, amb massif atac. Gràcies.
0: Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural després d'aprovar-se al ple de desembre. El projecte defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora, un pla d'acció per afavorir l'accés a l'educació, a la cultura i al coneixement a tota la ciutadania a partir d'aliances de diferents agents locals i la Biblioteca Antonio Martín com a eix central. La directora d'aquest equipament, Gemma Font, detalla els 4 eixos de treball del pla.
2: La biblioteca, que s'ha fet una reestructuració de l'equip per donar resposta, no?, a aquest desemplegament del pla. Després també el tema de lectura i educació. És molt important la col·laboració que hi ha amb els serveis educatius, amb els centres educatius, i el que és important és trobar estratègies lectores, no?, amb els centres educatius i definir doncs, un projecte de foment de la lectura en les escoles. Després l'altre eix seria el de cultura. Una de les línies centrals de cultura doncs, és la lectura i es fan moltes activitats, però també és el tema que ens hem d'organitzar i hem d'arribar a tots els públics i a tots els territoris. I també és visibilitzar i donar suport als autors locals, als creadors locals i a totes les entitats que també treballen la lectura.
0: Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat. Arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Una trentena d'establiments allargaran avui el seu horari fins a les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos, un taller de retrats creatius i classes obertes de ball. Tot plegat amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del teixit comercial local, fomentar les compres de proximitat i convertir els espais comercials en punts de trobada i convivència ciutadana.
1: Esports.
0: Dissabte al Prat centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'alguns dels riders internacionals destacats del panorama com Carla Martín, Liam Recoberto, Jahiel Duran, entre d'altres. Durant la jornada es disputaran els campionats de Catalunya de skateboarding, scootering i roller freestyle. A més, enguany es presenta una novetat, la inclusió d'Albert, una nova disciplina de competició. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre a l'skatepark ubicat a Jardins de la Ribera. Més informació al butlletí informatiu de 2:15.
3: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
4: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
5: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right.
12: The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Ester Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Ester, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
2: Gràcies, Esther, estarem pendents. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
1: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
7: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
8: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
5: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 5360
12: 93 478 5360
9: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
3: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.

0: 10 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem amb més temes al Planeta Prat. Ja sabeu que els divendres també comencem a obrir i a desgranar l'agenda del cap de setmana. I avui comença el cap de setmana d'una manera interessant. Aquesta mateixa tarda, a partir de les 6, podrem gaudir d'una shopping night especial en diferents carrers del Prat, de manera simultània i també fins i tot amb algunes activitats itinerants. De tot plegat en parlem amb la regidora de Comerç, amb la Marina García. Què tal, Marina? Benvinguda.
1: Bon dia, Isa, bon dia. Moltes gràcies.
0: Com serà la Shopping Night d'aquesta tarda i per què s'ha optat per aquest format una mica diferent?
1: Doncs mira, aquesta tarda trobarem a la ciutat activitats a tota la trama urbana, especialment als 5 eixos comercials que es troben al nucli urbà. Es desenvoluparan diferents activitats, sobretot molt dinàmiques, amb molt de moviment, que seran, tenim activitats itinerants i tenim també activitats estàtiques a diferents indrets de la ciutat. I a més, les botigues, moltes d'elles romandran obertes fins les 10 de la nit, i a més, moltes també trauran a la porta de la botiga o algun espai proper a una taula o algun afegit per exposar producte d'una manera una mica diferent.
0: Per tant, has parlat d'aquests 5 eixos. Recordem una mica quins són aquests espais del Prat.
1: Avui hi haurà activitat sobretot a l'eix Ferran Puig, a Frederic Soler, a l'Avinguda Verge de Montserrat, a la zona de carretera Marina i Lleida també, i a l'entorn de la plaça Catalunya. En aquests espais de la ciutat que hem fet com una mica de cercle, no? en aquestes zones, així obliguem o farem que la població o aquestes persones que vulguin participar de la Shopping Night facin un recorregut, no? Doncs com per tota la trama urbana i així es puguin apropar a molts comerços diferents de la ciutat. L'última shopping es va fer en format dissabte tarda-nit i es va fer a la tardor, i aquesta la fem en format divendres, tardanit també, però en primavera-verano.
0: Per què s'ha optat per doncs directament anar i fer la Shopping Night als espais que ja ocupen les botigues i no per altres formats, com hem vist en d'altres ocasions, com a la Granja de Ricarda, per exemple?
1: Doncs parlant una mica des del Departament de Comerç, tenim un espai de participació que és el Consell Municipal de Comerç, que té una comissió de treball amb el sector, que és on hi participen tant les entitats de comerç com també altres establiments, doncs acreditats com amb el Prat Comerç de Qualitat o així. Tenim un grup d'establiments representats en aquest espai i és on treballem una mica les activitats de dinamització comercial perquè siguin doncs els més participades possibles i també perquè al final els botiguers, que són qui estan al carrer i qui aixeca la persiana cada dia, saben millor que ningú com funciona el carrer, quines tendències són les més seguides o què és el que millor els hi funciona, no? També amb ells a l'hora de treure clientela nova o de fidelitzar la clientela que ja tenen. I una mica doncs en aquest entorn d'aquesta taula es va parlar que els era una mica més còmode o fàcil la participació en activitats que es donaven al nucli urbà prop de les seves botigues, no? Al final la logística que suposa desplaçar les botigues a uns altres espais és més complexa, i sí que és veritat que no renunciem a fer a fires mercats, com per exemple la Ricarda Shopping que hem fet un parell d'edicions a més amb molt d'èxit, però sí que és veritat que hem optat en aquest any per adaptar-ho a aquest format diferent, també atenent una mica a les actituds del propi sector.
0: Quins objectius té doncs aquesta festa del comerç del Prat?
1: Doncs mira, jo crec que el primer i més important és

0: dinamització comercial, que això què vol dir, no? O sigui, al final això el que vol dir és que tenim a la ciutadania circulant pels carrers i generant un ambient propici perquè es faci despesa a les botigues locals, és a dir, hi ha com un al·licient a la despesa, en aquest cas, no?, a les botigues del municipi, i també el factor informatiu de publicitat, no?, el donar-se a conèixer i ampliar la xarxa de clients de cada botiga, perquè moltes vegades, al final, nosaltres cadascú, no?, en el seu dia a dia es mou en un entorn entre cometes limitat, potser, no?, perquè tenim els nostres recorreguts habituals i són els que acostumem a fer cada dia, però moltes vegades allò que necessitem, això ho haureu sentit dir diverses vegades a la ràdio, allò que necessitem potser està a la mateixa ciutat, però en un recorregut que no tenim al nostre dia a dia habitual, no? Per tant, aquest tipus d'activitats el que fomenten és que la població es desplaci per altres indrets diferents i descobreixi coses que té a l'abast super a prop, que a més són de proximitat i que no cal que les vagi a aconseguir al Prat o via una plataforma online, i que al final és molt més fàcil aconseguir-les, doncs, al barri del costat, potser, no? I és un també dels objectius d'activitats com la Shopping Night.
1: Quines activitats complementàries hi veurem? Quines entitats participaran de la dinamització també una mica i de la festa?
0: Doncs mira, aquest divendres a la nit tenim moltes activitats diferents. Hi ha algunes dinàmiques que aniran passant com per tot l'itinerari. Tenim un DJ que va muntat a una mena de carro que circularà per la ciutat amb una persona que estarà fent com dinamització. També tenim a les tietes, que són unes senyores que són compradores i consumidores, i aniran també dinamitzant els carrers i interpel·lant a la gent també, doncs, perquè pugui entrar a comprar, perquè estigui informada de l'activitat que s'està desenvolupant, i així també dinamitzar una mica el carrer. I les glitter i els xanquers, per exemple, que són unes parelles d'un xanquer amb unes persones amb unes xanques molt altes, uh-huh, i unes noies que van amb uns accessoris de maquillatge per poder anar, doncs, maquillant i caracteritzant a la gent pel carrer que s'engresqui també a participar i entrar a les botigues.
1: Molt bé.
0: I després tenim la gincana, que és una mena de recorregut per tots els eixos en la que participen diferents establiments. Té l'inici a la plaça Catalunya, que és on s'inicia la gincana, i des d'aquí es fa un recorregut per diferents establiments que segellaran una mena de passaport, i després s'aconsegueix, doncs, un obsequi si s'aconsegueix completar tota la ruta. I després tenim a la plaça Catalunya un escenari amb actuacions d'establiments que tenen serveis sobretot vinculats a l'esport, al moviment, a l'espectacle, com per exemple tenim a la Mà Viàries o a la Pàtria, a l'Estudi 10, fent que són al final establiments que tenen serveis vinculats, doncs, a l'esport, a l'activitat i al ball i al moviment. I també tindrem algunes botigues que, per la casuística del seu carrer o de la seva zona, no es poden posar a la seva vorera, perquè la vorera és estreta, perquè no estan ubicades a un carrer disponible, i el que fem és que les ubicarem a la plaça Catalunya, i allà es trobaran també botigues i artesania local acompanyant una mica les actuacions i el punt d'inici de la gimcana. I després tindrem a diferents llocs de la ciutat estacions de joc o de tallers, com per exemple maquillatge infantil. Tindrem també una mascota en alguns punts de la ciutat, i el Happy Market, que és un espai de joc infantil també, que l'ubiquem a la plaça Pau Casals. Per tant, succeiran moltíssimes coses a la ciutat aquesta tarda nit, i convidem a tots a sortir al carrer a descobrir-les i a gaudir-les, i també, doncs, a entrar a les botigues i a conèixer tot el que es pot gaudir al Prat i al comerç del Prat.
1: Doncs el millor segurament serà passejar, badar pel Prat, no?, que val la pena aquesta tarda nit, i doncs aprofitar per fer les compres al comerç del Prat, que aquí, Marina, aquestes últimes setmanes també n'hem parlat molt, ho hem fet a diverses tertúlies, sobretot amb l'anunci de la tornada del Prat Ball en una segona tongada també d'ajuts per fomentar precisament el comerç local. Per què es va decidir repetir aquesta iniciativa i quina valoració feu de la primera tongada?
0: T'haig de dir que la meva escolla tot en el punt d'abans, i és que a l'Eix Ferran Puig hi ha alguna entitat, la Cresta, que també fa activitats de dinamització al propi Eix, que a més estaran molt interessants perquè estan vinculades a alguns dels comerços de l'espai. És que ara, fent memòria, m'he descuidat que me les havia deixat, però també estaran allà fent activitats. I agafant el tema del Prat Vall, donades el tancament que van fer de l'edició anterior, els números van ser realment molt positius, van tenir un impacte molt positiu en el comerç local, tant el sector comercial com el teixit ciutadà, en l'enquesta que s'ha realitzat en aquest temps de valoració, ha atorgat una molt bona puntuació a la campanya. Per tant, enteníem que era una mesura efectiva, que havia agradat i que a més havia funcionat, no? Que al final és el més important. Per tant, també teníem compromès al pressupost municipal una partida per tornar a repetir aquesta iniciativa el 2026, perquè confiàvem que seria una bona proposta, i ens hem posat mans a la feina de nou, perquè el procés de tramitació és una mica llarg, però tornem al ple del passat dijous. Vam aprovar de manera inicial, ara falta seguir tota la tramitació administrativa, però tenim noves dates del Prat Vall 2026, que serà del 19 d'octubre al 22 de novembre.
1: Perfecte, per tant, a la gent que potser no es va acabar d'assabentar o que no hi confiava gaire en la primera iniciativa i que ja ha vist que sí que va funcionar bé, es pot animar a participar d'aquesta segona tongada.
0: Correcte, ara ja no hi ha excusa.
1: Suposo que això us ha passat fins i tot amb comerços, no? Que al principi potser no confiaven gaire i després ara sí que s'assumarien.
0: Sí, de fet això, no sé si ho vam comentar quan vam fer una mica l'entrevista de valoració de la campanya, que hi havia, al final la campanya que vam fer de la Market Prat va tenir, que era l'anterior campanya que havíem fet similar de xecs de compra, que en aquest cas era una targeta, ens havia generat com una mica de soroll a l'hora de traspassar la informació del Prat Vall, perquè la gent recordava les condicions de la Market Prat, que en el seu moment ho vam fer de la manera que teníem a l'abast, i sí que és veritat que vam decidir doncs millorar-ho, no? Perquè realment creiem que era una bona iniciativa, però que s'havia de millorar a l'hora de la gestió, sobretot, no? I jo crec que això doncs ens va jugar com una mica a la contra, el fet de que hi havia una mica de soroll de fons encara de l'anterior campanya, que generava confusió, no? Hi havia molta gent que en un primer moment era reticent a participar, però un cop vam veure que tot funcionava molt més senzill, molt més fàcil i molt més còmode, s'hi van sumar, i de fet, bueno, molta gent, quasi pràcticament tots els establiments, molt, molt contents. Per tant, tot i que vam tenir un inici una mica entrebancat, després ja va funcionar tot superbé.
1: Hi ha alguns aprenentatges d'aquesta primera edició que ara ja s'implementaran en la segona? El funcionament serà igual a nivell de preu dels vals?
0: Sí, la veritat és que les modificacions que farem seran sobretot tècniques a nivell de funcionament de la plataforma, en molts casos, o de comunicació, inclús, no? La manera que tindrem de comunicar la campanya, d'interactuar amb la gent, també. En aquesta última campanya vam veure que era molt important ser al carrer, directament, informar la gent de primera mà al carrer. Per tant, és una cosa que ja incorporarem des del principi a la nova edició, per exemple, no? També per resoldre dubtes. Moltes vegades és tan senzill com explicar-li a algú directament de què va, no? I sí que és veritat que l'administració, al final, ens hem de dirigir a tota la ciutadania a la vegada, i moltes vegades això és molt difícil, però nosaltres sabem que un dels inputs que ens portaran a l'èxit de la campanya és aquest. Per tant, no renunciem a sortir al carrer i a explicar-ho, que és una de les coses, per exemple, que modificarem de la campanya. Però al final el funcionament, la base, funcionarà exactament igual, i el funcionament serà el ciutadà, no?, d'alguna manera, o el comerciant, no tindrà cap mena de modificació del primer Prat Vall a la segona edició.
1: Per tant, podrem adquirir per 6 euros un val d'un valor de 10 per bescanviar en aquestes botigues, i un màxim de 10 vals, no?, per persona.
0: Correcte. El que sí que modifiquem és l'import total de l'aportació municipal. És a dir, l'any 2026, la primera edició del Prat Vall, l'aportació de l'Ajuntament era de 100.000 euros pels vals, a part després del pressupost que teníem per la gestió de la pròpia campanya. Però ja en aquesta segona edició tenim una partida de 150.000 euros. Per tant, augmentem en 50.000 euros els diners que posa l'Ajuntament en aquestes targes. Per tant, hi haurà més disponibilitat encara de vals que a la primera edició.
1: Perfecte. Doncs avui que parlem de la Shopping Night, també val la pena recordar les iniciatives que s'estan fent per reconnectar amb el comerç local i doncs, per no perdre'ns aquesta següent tongada que hi haurà del Prat Vall al mes d'octubre, que ja us tornarem a explicar, evidentment. Marina García, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per convidar-me, Isa. Que tingui un bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs la regidora de Comerç, que ens explicava totes aquestes activitats. Déu-n'hi-do tot el que ens espera aquesta tarda des de les 6 i fins les 10 del vespre en un format de Shopping Night als diferents eixos comercials i amb punts itinerants que veurem fent tot el recorregut, també amb d'altres escenaris concrets, doncs a Ferran Puig, a la plaça Catalunya, i seguint aquest recorregut de la carretera Marina o del carrer Lleida per poder, doncs, això, enterar-nos de quins són els comerços que tenim aquí al Prat i sobretot per fer aquestes compres a nivell local, com sempre aquí també defensem. Arribarem al punt dels serveis informatius i després doncs intentarem connectar i contactar amb l'Alfred García. Fins ara!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: sincera.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Són 11:45.
3: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
2: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. En la consulta telemàtica celebrada entre dilluns i dijous, el 65% dels votants han optat pel no, un resultat que obre un nou escenari d'incertesa en el conflicte educatiu. Ara entra en una nova fase. El sindicat oposat als pactes CGT i Intersindical mantenen la pressió perquè s'obri una nova ronda negociadora, mentre que el departament insisteix en la necessitat de desplegar les mesures acordades. USTEC, majoritari al sector i que havia defensat aprovar el preacord, assegura ara que han escoltat el professorat i reclama al govern seguir negociant per implementar millores al sistema educatiu català. La vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural després d'aprovar-se al ple de desembre. El projecte, impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat, defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora, un pla d'acció per afavorir l'accés a l'educació, a la cultura i al coneixement a tota la ciutadania a partir de les aliances de diferents agents locals i la Biblioteca Antonio Martín com a eix central. Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat. Arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Una trentena d'establiments allargaran avui el seu horari fins a les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per a tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos, un taller de retrats creatius i classes obertes de ball, tot plegat amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del teixit comercial local, fomentar les compres de proximitat i convertir els espais comercials en punts de trobada i convivència ciutadana.
3: Esports.
2: Dissabte al Prat es centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'alguns dels riders internacionals destacats del panorama, com Carla Martín, Liam Recobert o Jaiel Duran, entre d'altres. Durant la jornada es disputaran els campionats de Catalunya de skateboarding, scootering i roller freestyle. A més, enguany es presenta una novetat, la inclusió del verd, una nova disciplina de competició. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí i s'allegarà fins a les 8 del vespre a l'skatepark ubicat a Jardins de la Ribera. Més informació a 12:45.
4: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 53 60
13: 93 478 53 60
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
1: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. A la portada del programa us hem explicat que el cantant Alfred García va anunciar a les seves xarxes fa uns dies que actuarà dimarts vinent a l'estadi Lluís Companys amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. I fa unes setmanes també vam saber que actuarà al Prat. Viurem una actuació gratuïta d'ell a la Granja de la Ricarda amb motiu de la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Avui l'hem volgut contactar per saber com està gaudint d'aquest moment tan dolç i també repassar el seu darrer disc, T'estimo és Te Quiero. Alfred García, què tal? Benvingut.
1: Bon dia, què tal?
0: Feia molt de temps que teníem ganes de parlar amb tu i la veritat que ara estàs passant doncs, això, un moment molt dolç. Com has viscut doncs, aquesta proposta d'actuar davant del Papa, davant del Sant Pare, a l'estadi Lluís Companys?
1: Doncs ho visc amb molta il·lusió. Ara quan has dit el titular se m'han posat els pèls de punta només de pensar en que doncs, podem estar a un lloc tan emblemàtic com a l'estadi Lluís Companys, on no hi he tocat mai, i evidentment no, per acompanyar i per donar aquesta entrada a l'estadi per la vigília del Papa, no? I la veritat és que bueno, és un Papa que crec que pot aportar molt a la societat. Crec que ha posat, diguem-ne, un peu davant de l'altre amb la seva primera encíclica. Crec que té un recorregut semblant o igual millor que el del Papa Francesc, amb el qual també hi vaig connectar molt, i estar amb ell, conèixer-lo i poder tocar per ell, doncs serà bueno, un punt i a part de la meva carrera, no? Crec que també actuar aquí al Prat i fer-ho d'una manera com aquesta, en una celebració tan important com és l'aniversari d'Estrella Damm, doncs també és un punt i a part, no? Tornar després de molt temps a tocar, després d'anys a tocar al Prat, sí, amb un event tan multitudinari, no? doncs jo crec que serà una cosa molt... Bueno, són dues coses molt positives.
0: Clar, estàs en un moment just a punt d'aquestes dues coses tan emocionant. Com t'estàs preparant?
1: Bé, estem de gira també, amb la qual portem una mica la inèrcia de la gira, però sí que són dos concerts que seran molt diferents. Pel Prat estem preparant una cosa una mica més diferent, amb més marxa, perquè el nostre show és una mica acústic, llavors estem mesclant electrònica amb acústica, volem que la gent balli i que s'ho passi bé també, i crec que aquest nou disc també dona per apostar més per aquesta cosa més electropop, més, com diu el meu estimat Xavi Collado, de la rumba del segle XXI, no? I crec que així us ho donarem, i es prevé que hi hagi molta gent, i bueno, les entrades per la cursa estan esgotades i no sé, estem molt contents, la veritat.
0: Molta gent del Prat que té ganes de tornar-te a veure en un esdeveniment que, com dèiem, serà gratuït i, per tant, permetrà que moltíssima gent, gairebé tot el Prat, es pugui apropar, com va passar a Festa Major, no? En aquell concert que vas viure a la Renfa. Ara també ets un Alfred molt diferent, però suposo que també et ve molt de gust, no? Venir en aquest moment molt més madur d'una altra etapa.
1: Sí, al final, vulguis o no, el concert que vam fer la Renfe, no? que van haver-hi unes 13.000 persones, sí, no? Veníem d'una inèrcia diguem-ne així, de la inèrcia de tot el recolzament d'Operació Triunfo, d'Eurovisió, etc. I ara venim sense totes aquestes coses a l'esquena, no? Venim molt més lleugers i venim d'un nou camí que hem construït bàsicament des del zero, o sigui que jo crec que el moment és encara més dolç que llavors, perquè s'ha fet tot des de zero i sense voler esborrar des del passat. Crec que és molt més positiu aquest moment, i és molt més agraït, i l'agafes amb molta més dolçor que l'altre, no?, que tenies, diguem-ne, com dir-ho... molta més ajuda dels, diguem-ne, dels monstres que t'acompanyaven, no?
0: Clar.
1: Monstres positius, no? Però sí, no? Al final teníem tota la inèrcia d'Eurovisió i d'OT. I del meu primer disc, que també doncs, va ser un disc doncs posat també a tocar-se a grans places, no?
0: De fet, no sé si ara estàs gaudint d'aquest últim disc, que ha tingut molt reconeixement, ha estat el millor disc català de l'any el 2025, però també molt reconeixement doncs, a nivell de descàrregues, a nivell de compartir. Has estat la música que ha acompanyat moltíssims stories, que suposo que això també ho penseu, no? O no sé si t'ha sorprès, perquè al final hem sentit l'Alfred quasi a tot arreu. Has donat amb la tecla amb aquest t'estimo, te quiero?
1: Crec que hem aconseguit emocionar amb t'estimo, te quiero, que és el que buscàvem, i sempre des del cor, no? I crec que estic en un moment que la llengua també formarà part de diguem-ne, del canvi, d'un canvi dintre la meva carrera. Doncs m'estic cada vegada més enfocant al català, sense deixar el castellà, però crec que ve una època on les meves cançons seran pràcticament totes en català. No sé si és una mica primícia això que t'estic dient, però bueno, bàsicament és això, no? I t'estimo, te quiero ha sigut, doncs sí, una sorpresa, o sigui, una sorpresa molt gran. Hem aconseguit rècords a nivell català, però també nacional. Han sigut ja fa 2 anys que va sortir el disc.
0: Clar.
1: I no, fa un any que vaig sortir el disc, però fa 2 anys que vam començar a treure els singles del disc, i ha sigut un camí preciós. O sigui, és que no et puc dir res dolent d'aquesta època. O sigui, sí, se'ns han donat tots els reconeixements. Hem fet una gira, bueno, que continua amb la gira preciosa. No sé, les cançons han acompanyat naixements, han acompanyat casaments, la gent s'ha enamorat. Vull dir, tots els missatges que he rebut han sigut preciosos, i la veritat és que per això està la música, no? Per acompanyar la vida de les persones, no? No, no només per entretindre, no? Que estem en un moment diguem-ne sociocultural, o la música cada vegada és més una cosa que passa més, no?, com d'una manera testimonial per la vida de les persones, que només s'utilitza per entretindre's i per fer una mica de bastó perquè la gent desconnecti. Però jo crec que la música, més que per desconnectar, l'hem d'utilitzar per connectar amb nosaltres mateixos i reconèixer les nostres emocions. I per això crec que l'idioma també té molt a veure, no? Sí. Moltes persones creuen que parlar amb un gentilici o parlar amb una llengua cooficial com és el català et limita. Jo crec que tot el contrari, jo crec que obre portes. O sigui, res més enllà de la realitat, la gent mata per anar a veure el Caetano Veloso i enamorar-se de les seves lletres. Jo sóc un d'ells, no? Suposo que el català també és una d'aquestes llengües dolces, no?, que fa un que s'enamori de la llengua i del que un canta, independentment del cantant. No parlo per mi, sinó parlo per molts altres artistes que ho han aconseguit i que són arreu del món coneguts com el Joan Manuel Serrat, no?
0: Clar que sí, al final és establir ponts també entre diferents cultures mitjançant la música i doncs pot ser amb d'altres idiomes, com tu comentaves. Parlaves també de reconnectar, no?, que aquesta part de treballar el disc t'ha fet de reconnectar. Nosaltres hem començat amb una cançó que ens agrada molt perquè el videoclip està rodat a l'Artesà i també perquè hi participa el Pepe García Vela, que doncs és el teu tiet i que també ens recorda molt aquesta rumba actualitzada que has fet en aquest darrer disc, amb el que signifiquen les teves arrels, no? Com t'han ajudat per part de la família, i què ha significat per tu, per exemple, que pogués participar el Pepe en una cançó amb tu?
1: Bé, jo crec que la meva família ja ha ajudat no des de la creació d'aquest disc, sinó des del principi. Vull dir, el Pepe va ser la persona que em va ensenyar a tocar la guitarra i que em va ensenyar, va introduir no només a la rumba, sinó a la música llatina en general, no? Perquè ell amb les seves bandes ha fet rumba, però també ha fet salsa, també ha fet cúmbia, també em va ensenyar moltes cançons del folklore llatinoamericà, els boleros, la ranchera, no? Se'n sap moltes d'aquestes tradicionals religioses, o el trio Los Panchos, i tot això també va marcant una mica el camí, i crec que la seva guitarra ha sigut per mi una escola, no? O sigui, a mi m'ha marcat molt, no? I d'alguna manera ha suporat amb el llarg dels anys, no? I ha conduït a que no només reconstruís un gènere que estava oblidat, com és la rumba catalana, que des de Xarau no escoltàvem, que també amb la llengua, no? És a dir, també amb la llengua. Jo crec que la llengua també ha format, tot i que amb el meu tiet parlo castellà, és una cosa curiosa, no? Però la rumba té moltes grans cançons en català, no? I dintre de que és una música que està més a prop de la música llatina, de la salsa, que del flamenc, no ho oblidem, la gràcia que té cantar en català no la té cantar en una altra llengua. I crec que ha tingut molt a veure amb que jo compongués aquestes cançons en català i em retrobés amb la meva llengua materna, que és amb la llengua que parlo amb tothom, no?
0: Continuant amb la família, les últimes setmanes vam seguir també aquesta campanya una mica impactant que vas fer amb el tema de Mateo. Fins i tot, Alfred, el teu pare és tertulià nostra, i li vam preguntar un dia, davant de totes aquestes informacions, si l'havíem de felicitar o no, i va intentar salvaguardar el teu secret, però és veritat que vam treure d'aquí que era un nou single el que estaves preparant. Qui és el Mateo i per què també vas decidir jugar una mica amb l'expectativa a la gent?
1: Bé, tothom parla dels límits de l'humor sempre, i però crec que ningú parla dels límits del drama, ni dels límits del terror, ni dels límits de la tragicomèdia, no? Ni els límits dels documentals. I és veritat que ha sigut una cosa una mica polèmica, però el que busca és, diguem-ne, la reacció de la gent a través de l'art, no? I tots aquests documents són reals. Jo no m'he inventat res, tampoc mai vaig dir que fos el meu fill, tot el contrari, vull dir, vaig dir que començava una nova època, i el Mateo és el meu fillol, i és el meu és mi sobrino, diguem-ne, és el fill de la Ida i del Frani, i que me l'estimo molt, i que hem passat i seguim passant tardes increïbles, i que no, només podia sortir una cançó, perquè al final jo me l'estimo com si fos un fill, i al final va sortir aquesta cançó que no sé si formarà part del disc o no, però al final és una cançó que havia de sortir perquè és l'amor que jo sento per ell, i al final també venia de fer un disc molt dedicat a la família, que és T'estimo, te quiero, i Mateo, diguem-ne que tot i ser d'un gènere més pop, igual més pop alternatiu, no? però casava molt bé amb el que estava transmetent fins ara, i la veritat és que la campanya ha anat molt bé, o sigui, ens ho hem passat molt bé fent-la, i ha sigut molt creatiu, i tot el material que hem fet és material real, són les ecografies del Mateo, són fotos que bueno, l'hem anat presentant conforme anava passant els dies, pues, amb fotografia de més petit fins més gran, no? Fins a que ell representa el videoclip. És a dir, si no hagués tingut un paper actiu dintre de la creació o dintre de la representació del videoclip, sí que hagués sigut una cosa més rara, no? Però ell és el protagonista del videoclip, i evidentment s'hauria de presentar com cal, no?
0: Ha d'estar encantat, que li facis una cançó.
1: Ell vol que en faci més, clar.
0: Tot un disc del Mateo.
1: Ara vol que li hagi aquí un disco. Sí, és un fenomen d'aquest.
0: De moment, Mateo, és l'últim tema que coneixem, però hem vist que estàs buscant com sona la cançó de l'estiu. Això comença a inquietar-te, no? Almenys a les xarxes socials. No sé si properament faràs algun llançament d'algun altre tema encarat cap a l'estiu.
1: Sí, de fet, jo sé com sona la cançó de l'estiu. Jo sé com sona i estem a punt de treure-la, o sigui que no falta gaire. I la veritat és que és una de les cançons més emocionants de la meva carrera i que vull que us feu vostra aquesta cançó i que formi part del vostre estiu i que sigui la vostra cançó de l'estiu, perquè realment l'he escrit tal i com l'he viscut, amb l'emoció d'un amor d'estiu i d'aquelles persones que t'acompanyen quan no et saps el camí i que al final acaben escalfant-te com si fossin un sol de juny, i al final està a les vostres mans fer que sigui la cançó de l'estiu o no, però per mi i pels meus ja ho és, i això és el que importa.
0: Per nosaltres, Alfred, des dels inicis que t'hem seguit, també serà segurament la cançó de l'estiu. Hi ha doncs, diferents cançons també que són sintonies de programes d'aquesta casa, i sempre ens n'alegrem molt de tot el que t'està passant, però especialment ara crec que estàs en un dels millors moments, dels més dolços, i ens n'alegrem moltíssim d'anar-te seguint. T'agraïm molt que ens hagis atès avui. Ha estat un plaer xerrar una estoneta amb tu.
1: Bueno, només faltaria, ja sabeu que quan vulgueu aquí estem, i res, ens veiem d'aquí molts pocs dies allà a la Ricarda.
0: Doncs el 13 de juny a la Granja de Ricarda, aquest concert a 11:15, gratuït, de l'Alfred García. Gràcies, Alfred.
1: Una abraçada, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del Cèntric Espai Cultural.
2: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
3: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
5: Tens un comerç al Prat?
6: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
7: 93 478 5360
8: 93 478 5360
5: Al Prat tot resulta ben pagat.
9: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance. La música dancing. La música dance. Bueno, da igual. La música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
10: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
11: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
12: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.

0: Sabies que...
1: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Ester Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Ester, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC, també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
6: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
5: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
4: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
5: Fins ara, bon dia.
4: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els dos anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic, autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
7: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
4: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C-12 Alfés al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
3: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
8: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
9: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
10: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
11: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
12: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 4 minuts per sobre de les 12 del migdia. Saludem la Neus Boumimo amb el plans a tocar que hem endarrerit mitja hora perquè l'entrevista amb l'Alfred s'ho valia. Neus, què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: I a més, amb l'Alfred hem parlat de plans a tocar.
1: Exacte.
0: Un que serà al Prat.
1: Exacte. No, no,
0: i l'altre
1: m'ha facilitat la feina.
0: Companys. O sigui que hem enllaçat una mica tot plegat.
1: Sí.
0: Què ens portes avui? Perquè també, com sempre els divendres, coincideixes bastant amb la temàtica del Lluís Aguado.
1: Correcte. Sí, jo és com, agafo ja com una mica la,
0: el
1: que queda,
0: exacte,
1: el fi.
0: I segueixes.
1: Sí. Doncs avui no podíem parlar d'una altra cosa que no sigui el Primavera Sound, i és que va començar el dia 4 amb molta, molta força, com sempre. El Primavera Sound és una de les cites musicals més importants d'Europa a nivell de grans festivals, i amb el cartell que té, bueno, tota la gent que hi va, doncs havíem de parlar-ne. I després també una pinzellada, petita pinzellada sobre la visita del Papa, que també hem tingut una mica de pinzellada per part de l'Alfred, per tant, bueno, jo vaig arrossegant ja, agafant el fil de tot.
0: Molt
1: bàsicament.
0: Bé, ens encanta.
1: Doncs bé, parlem d'aquest Primavera, i és que és la 24a edició i arriba, doncs, amb totes les entrades esgotades, com sempre, les entrades surten, van sortir al setembre aproximadament i es van esgotar bastant ràpid. Encara que, bueno, sempre el ser, doncs, una cita molt important i que també té molts dies de festival i de concerts, no acostuma a ser com igual un Bad Bunny, però força ràpid es venen sempre les del Primavera. Bueno, jo vaig veure vídeos que venia gent de tot arreu, d'arreu del món, o sigui, des de Hong Kong hi havia inclús un home que portava 12 anys seguits venint només pel Primavera, gent, molta gent d'Àsia, sobretot, gent de tot arreu d'Europa i també, evidentment, doncs, d'aquí d'Espanya i de Catalunya. Llavors, també, clar, competeix directament ara amb els 10 concerts que està fent Bad Bunny a Madrid, que encara no han acabat, que acaben aquest cap de setmana.
0: Déu-n'hi-do,
1: s'està
0: fent llarguíssim.
1: No, s'està fent més llarg.
0: Jo l'altre dia recordava quan et vaig preguntar per primera vegada què era la casita, quan els concerts de República
1: Dominicana... I va sortir tota la polèmica.
0: O de Puerto Rico, de PR, no? Era,
1: sí.
0: Que em vau explicar el que era la casita i tal. I jo ara penso, ostres, com s'ha parlat de la casita.
1: Com bueno, s'ha acabat parlant més de la casita quasi que del propi concert, com sempre passa. És que ha donat molt del que parla la casita. Curiosament, a Madrid, no sé si va ser el primer dia o el segon dia, va haver-hi moltíssima polèmica amb la casita, aquí hi havia la casita,
0: sí.
1: I el dia següent tot va canviar.
0: Llavors
1: ja podia entrar tothom, no? Llavors ja havia diversitat de tot tipus, no? Gent que no eren influencers, que no era gent reconeguda, que no eren noies, sobretot.
0: Sí, sí.
1: I llavors ara s'hi val tot. Però bueno, ara l'últim concert va estar una altra vegada igual, vull dir que...
0: Sí, al final
1: Bad
0: Bunny no deixa de ser un producte capitalista.
1: Exacte.
0: I el que vol és vendre.
1: Sí, exactament, sí. Però, bueno, continuem amb el Primavera, i
0: sí,
1: és que, com he dit, es celebra del 3 al 7 de juny, el 4, diguéssim, que ja va començar com el cartell gran, perquè també es fan, no només es fan concerts, diguéssim, a la localització principal, que és el Parc del Fòrum, sinó que els dies d'abans i crec que el dia de després també hi ha algunes coses no tan centralitzades allà, sinó que es fan una mica per arreu i pels voltants. Però, diguéssim, que la programació... més concentrada està del 4 al 6. El dia 4 es va obrir amb el concert de Guitarrica, que va ser també increïble, tothom, doncs, bueno, estava tothom allà.
0: Aquests eren els gratuïts, no? Pot ser? Que fan un dia gratuït el dimecres i estava la Guineta també, el Guitarrica.
1: Correcte, sí, sí, sí.
0: I no sé quin altre grup, però bueno, grups així...
1: Hi havia, sí, altres grups.
0: Més locals, diguem, perquè clar, el Lluís Aguado també ens ha explicat que van ahir i... tothom parlava en anglès, tothom era de fora...
1: És que hi ha moltíssima gent de fora. I a més, a mesura que es va acostant ja com el dissabte, per exemple, demà, que és el dia fort, que ve The Cure, o sigui, venen grups, Skrillex, gent de fora. Vull dir, això és un reclam per gent de fora. Entenc que Guitarrica i Guineta, que parlen català, doncs no és igual al públic de la gent de fora d'Espanya.
0: Aquest és el dia com local. I després ja...
1: Exactament, i després ja es va obrint una miqueta més al mapa.
0: Has portat una forquilla de preus, que em sembla...
1: Sí, he portat una forquilla de
0: preus. M'esgarrifa una mica,
1: sí,
0: per dir-te.
1: Sí, és bastant.
0: Ai, clar.
1: Sí. T'he de dir que, clar, bueno, com he dit, les entrades estan esgotades, però el preu jo crec que no és exactament aquest. Perquè, per exemple, comença el preu des de 135 euros l'abonament d'un dia...

0: Hi ha molta més gent de la que penses que s'ha
1: fet això. Increïble.
0: No.
1: O sigui,
0: hi ha gent, jo crec que bueno, estalvia ja d'anyanyant.
1: Estem perdent al nord.
0: Per anar-hi. Molt fort.
1: Però bueno, qui ve així interessant?
0: Cartell. O sigui, el cartell combina moltes coses, des d'artistes doncs, molt més clàssics i nostàlgics, com ara he dit, per exemple, a The Cure, o altres que, per exemple, són molt mainstream, com Addison Rae, que també ara en parlarem, i d'altres també, doncs, com hem dit, més nacionals, com Guitarrica, Rusowski, Renaldo i Clara, o Bad Gyal, no? Comencem, diguéssim, com per ordre el que... hauria de ser, bueno, a per ordre...
1: Comença el joc amb el nostre tècnic, el Sergio Villar, de la Neu.
0: Sí, avui és la ruleta... La ruleta.
1: Comença el joc. Ara.
0: Comencem per Doja Cat.
1: Fins aquí, Doja Cat, vale.
0: No, saps què passa? Que Doja Cat al final no ha cantat. Doja Cat ha sigut una de les pobres
1: cancel·lades.
0: Que ahir va haver de cancel·lar perquè no va veure suficient segur, a prou segur, el sortir a l'escenari amb la pluja, amb el vent i amb tot el que estava passant. I llavors, doncs, ahir mateix, que era el seu torn, ho va cancel·lar.
1: Vale.
0: Per tant, entenc que ho acabarà recol·locant en algun altre espai o no, o igual ja no, i doncs malauradament no podrà actuar en aquest primavera. Però, bueno, un artista de Los Angeles, barreja doncs, pop, rap, R&B, i està, doncs, està molt present a la,
1: sí,
0: a la, bueno, actualment a tot el panorama musical.
1: Molt
0: Continuem
1: bona.
0: Amb The Cure. The Cure, que, com he dit... Ah, mira, jo ho estava dient malament, estava dient demà, però realment The Cure ve avui.
1: Avui.
0: Avui a l'escenari Estrella Damm. Hi ha molts escenaris, cadascun té nom d'un dels seus patrocinadors, Estrella Damm, que ara mateix ho està patant, està tot arreu.
1: Sí, sí.
0: Doncs és un dels escenaris on toca. I, de fet, The Cure jo diria que igual és un dels més, per no dir-te, el que més reclam té, no?, de grups. És una banda britànica llegendària, nascuda a finals dels 70, referent punk i rock. I bueno, el seu àlbum més recent va sortir el 2024, o sigui que continuen fent música, i llavors bueno, pues, aquesta cançó no és d'aquest àlbum, ja és una cançó bastant més coneguda d'abans, però és un remaster que s'ha fet aquest any.
1: Molt bé.
0: Continuem per Addison Rae.

0: Bé, ja anem ubicant, no?
1: Sí, sí, sí, m'encanta.
0: Alison Rey, ara explico una miqueta, també actua avui, a la nit, bueno, de 9 a 10, crec, a l'escenari Revolut, un altre dels patrocinadors. Ella és una noia dels 2000, va néixer als 2000, i es va fer coneguda per tot el panorama TikTok. Va ser una d'aquelles nenes, perquè era una nena, que el 2019, prepandèmia, va començar a fer-se vídeos mentre ballava cançons, i es va fer viral, i es va fer molt coneguda. Després d'aquí va passar com a fer coses com d'actriu i de més, i ara, doncs, bueno, ara ja porta uns anys en el panorama pop, diguéssim, musicalment, però ha tingut molta polèmica. O sigui, allà on va té polèmica aquesta noia. Jo crec que no és una noia que no està com molt acceptada per la gent, perquè consideren, doncs, que o no és prou artista o que ve d'on ve, i llavors és la típica, no?
1: Influencer, no? Exacte. El típic debat entre influencer, exacte, i artista.
0: Però què ha passat? Que l'ha padrinat Charli XCX, que és una altra artista molt reconeguda, que té molt millor reputació, i per tant portar-la així sota la seva ala, doncs li ha jugat a favor. I és cert que inclús l'any passat, bueno, no, l'any passat no, aquest any, en els Grammys, en el premi a millor artista revelació, crec que era el que es van portar la Olivia Dean, ella estava nominada també. Vull dir que al final ha estat reconeguda a nivell musical. Però bueno, té molta polèmica sempre, però també té molt de públic. Per tant, serà una de les propostes, doncs, més escoltades probablement avui al primavera.
1: Molt bé.
0: Continuem amb The XX.

0: Bé, a mi és un grup que m'encanta. He portat aquesta cançó perquè normalment la més coneguda és una que es diu Intro i pues, és molt, molt tranquil·la. I aquesta és una mica més muda, però li he marcat jo malament.
1: Està bé, ens ha agradat.
0: Bueno, és una banda de música de Londres, és britànica. I és així com un indie pop, dream pop, que se li arriba a dir, com alguna mica místic, et diria. Llavors...
1: Sí que porta com a... No?
0: Sí, és com...
1: Com a un ball d'aquests, sí, de deixar-te molt... endur, de connectar espiritualment. És que avui hem parlat molt de connectar espiritualment, saps? I la
0: estem
1: música és una
0: connectats.
1: Part molt interessant, d'això.
0: Doncs ells toquen el dissabte, i això ja és dissabte, a l'escenari Revolu, també per la nit.
1: Molt bé.
0: Continuem amb Goril·les.

0: Bé, doncs, un també dels màxims reclams d'aquest primavera. Clar. Ells també toquen el dissabte a la matinada, bueno, a la matinada, a la una. Jo per mi ja és la matinada, perquè en aquella hora...
1: Jo aquests concerts jo em semblen tardíssims, però bueno.
0: Sí, la veritat que són per anar-hi i ja no dormir. I ja empalmar el dia següent i així, quatre dies sense parar. Doncs aquesta banda, que va néixer també just en un moment en què les boy bands estaven de moda, diguéssim, ells van fer com una contraproposta, sent ells també una boy band, perquè
1: sí,
0: realment són quatre persones, quatre nois, i bueno...
1: Bueno, ara ja seran homes.
0: Ara ja
1: no?
0: són
1: perquè,
0: homes,
1: clar,
0: sí, ara ja són
1: fa molts
0: homes.
1: Anys de Gorila.
0: Fets i drets.
1: Sí.
0: Sí. Bueno... Homes, granadets, ja diria.
1: Clar, jo crec que seran d'edat més grans, o sigui, han de tenir 40 i,
0: sí,
1: no,
0: i...
1: 45, potser, o 48.
0: Sí, perquè ja tenien recorregut musical sí, previ, vull sí, dir sí. que... Sí.
1: Però clar, no sabem qui són.
0: No, correcte, això és l'interessant d'ells, que és que al final ells es van crear un univers propi amb personatges ficticis, il·lustrats. De fet, un dels membres de la banda és... no sé com dir-ho, no és il·lustrador, bueno, és com un il·lustrador, però es diu com si fos una persona que dibuixa algú molt concret.
1: És artista, pots... vaja, sí, no artista. Sabem en quina disciplina.
0: Exactament. I llavors es van crear doncs, una narrativa entorn a tots els quatre membres del grup, amb aquests personatges ficticis i bueno, tot una mica com... Sí, molt, un imaginari molt, molt estrany, però alhora que al final construït, diguéssim, tot el, sí, el seu, la seva música, no? El seu estil també doncs, barreja variants com el rock alternatiu, el hip-hop, l'electrònica, el reggae, vull dir, és una mica com una barreja. És molt curiós, perquè al final també porten moltíssims anys a la música i continuen sent doncs, un...
1: A veure, veient aquí una mica els membres del grup, ens hem quedat bastant curtes.
0: Sí, no? Més encara.
1: Hi ha alguns joves que suposo que s'han incorporat a la banda, però hi ha gent aquí de 70 anys.
0: 70 anys.
1: I hi ha d'altres que tenen 58, 53... O sigui, clar, ja eren granadets aquí al 98, quan van començar, tenien certa edat.
0: Sí.
1: Però és un grup que això que anava a la contra i amb una proposta molt diferent del que era el pop de les bandes de nois que es portaven en aquella època. Molt bé.
0: I ja, parlant així una mica d'electrònica i barreja d'estils, parlem de la Peggy Goo.

0: o sigui, aquesta ens sona moltíssim.
1: És que la Peggy Gou és DJ i per lo tant fa barreges. Jo m'atreviria a dir que això doncs, és una barreja d'alguna cançó, probablement molt mítica.
0: De la nostra època, l'època del Sergi i meva.
1: Exacte, a mi em queda molt lluny, però...
0: Clar.
1: Però sí que...
0: Però ara t'he de dir que esteu recuperant moltíssimes cançons de fa molts anys.
1: Sí.
0: I a més, en tots els estils.
1: Sí, sí, és veritat. O sigui, per a tot arreu,
0: sí,
1: eh?
0: Des de la Su, que ha recuperat Camins, a cançons de reggaeton, que estan recuperant cançons molt antigues de reggaeton de fa 20 anys.
1: És que no estem preparats per fugir d'aquí.
0: Jo
1: no estem preparats
0: no.
1: per fer un pas més
0: jo
1: i deixar enrere tota aquesta música, que és boníssima,
0: clar.
1: Se li ha de donar una altra oportunitat.
0: I en electrònica es va fer molta feina, sí. i molt bona feina als 2000. Els 90, sí, per tant.
1: Sí.
0: Clar.
1: Molt doncs bé. La Peggy Gou ha obert camí, o sigui, és una de les DJs i productores sudcoreanes més reconegudes, bueno, una de les DJs femenines, DJs noies, més reconegudes dins de l'electrònica. I la veritat és que aquest és un dels temes més reconeguts.
0: Molt bé.
1: Ha sonat moltíssim i continua sonant. Però és que la tia on va ho peta. A part és guapíssima. És un detall que volia dir, perquè és
0: molt
1: que em sembla una noia tan atractiva.
0: Doncs endavant.
1: Té un rotllo. L'estimo molt.
0: Clar que sí. Doncs mira, si ens està sentint, que sàpiga que la Neus és una admiradora.
1: Sí, sí, no, molt fan, molt fan. I ja d'aquí marxem una mica amb els artistes nacionals, que també tenen un hueco i un foradet a la secció. I és que el Primavera, doncs, com vam dir, va arrencar amb Guitarrica a la Fuente,
0: sí.
1: doncs posant a tothom d'en peu, saltant i ballant al ritme de...

0: Has vist, eh?
1: Sí, són clàssics ja d'aquesta secció.
0: Ja està.
1: Guitarrica
0: i Amaya forever.
1: Són clàssics d'aquesta secció, molt bé.
0: No, és que és increïble i fa un directe molt xulo, ell és molt autèntic. A més, va ser com molt curiós perquè ell en tot l'àlbum té com una estètica com molt d'homes, però homes com, no sé, és molt estrany, és que ara mateix no s'havia de definir, però en l'escenari la va portar i va portar a dos nois, que un d'ells jo a més el conec,
1: tu estàs molt ben connectada, eh?
0: No.
1: Tu
0: però
1: estàs
0: va ser
1: molt
0: com,
1: ben connectada.
0: Vaig dir, però aquesta persona què fa aquí? És un noi que, bueno, que el conec de treballar, i aquest noi fa jiu-jitsu, llavors va portar a dos nois, un d'ells, aquest noi que es diu Álvaro, fent una lluita de jiu-jitsu enmig de l'escenari plens de funk.
1: Aquí també tenim gent que fa jiu-jitsu. És que a la ràdio tenim gent que fa de tot, eh?
0: No en fang, però bueno, tot pot ser.
1: No, però tot és proposar-ho. Tu quina disciplina feies?
0: Jo taekwondo.
1: Taekwondo.
0: Sí, sí, sí.
1: Que la Neus va ser reconeguda la nit de l'esport. Això ho hem comentat molt poc, però tu vas ser premiada.
0: No diguis,
1: m'agrada
0: que encara em portarà el Manolo aquí a parlar.
1: Home, és que hem de passar per Can Manolo, tothom, sí, per explicar les nostres experiències.
0: Les batallites.
1: Home, tu tens punts molt importants per venir.
0: Bueno, esperem que no passi, perquè quina vergonya, però aquí queda.
1: Què més?
0: Doncs, clar, a banda de guitarrica, també Badial va ser una de les artistes que ahir tenia concert,
1: sí,
0: i que no va poder tampoc pel temporal. Però us porto d'altres, com és el cas de la Uineta, doncs que sí que van poder estar.

0: Cunyà.
1: És Cunyà, la Valeria.
0: Clar.
1: Ah, és veritat.
0: Va portar l'escenari a la Muixca.
1: A la... Ostres.
0: És parella.
1: Saps que l'altre dia vaig veure la Muixca al concert dels 150 anys de l'Estrella d'Am i llavors li vaig dir a l'Àlvaro, dic, la Muixca és parella d'una altra noia, o sigui, d'una altra artista,
0: de
1: però
0: la
1: no sé, ara mateix no...
0: Mira, ai, és que t'he d'explicar els salsets.
1: Però bueno.
0: De la vida, clar.
1: Que
0: llavors
1: estàs,
0: va portar la Muixca a l'escenari.
1: Clar,
0: a tot
1: és sentit.
0: No sé si estava previst que sortís també amb la seva germana o no, que no va poder ser ahir, però la Guineta sí que va poder actuar.
1: Doncs mira, la Muixca ja pot dir que ha estat a Primavera.
0: Clar que sí, sí, sí.
1: Doncs la Guineta és una noia catalana, es diu Marta Ros, de nom oficial, i és una artista catalana nascuda a la Roca del Vallès. Llavors ella ve com d'un món de dansa, coreografia, així com molt performàtic, i abans de començar doncs, el seu projecte musical ja havia treballat com a coreògrafa i com a ballarina també de la Rigoberta Bandini, sí, i de la Maya.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, ella es nota que té com aquest bagatge perquè els escenaris sempre doncs, fa ballar tothom i posa dempeus a tothom.
0: Escolta, he vist que la Rigoberta ha anunciat el segon embaràs?
1: No.
0: Això no ho sé si
1: segon
0: és confirmat,
1: o
0: perquè ho he mirat en un moment de mirar entre una entrevista i l'altra i no sé si ho ha anunciat a...
1: Podria ser, podria, però a mi em sona que ja en tenia un segon, no?
0: No,
1: o no?
0: Sé, doncs potser el tercer, però que ha anunciat l'embaràs a l'escenari, en un concert.
1: Podria ser.
0: No ho sé, no ho sé. No. Ui. Vull dir-ho perquè no ho sé.
1: No es
0: ho he vist així en entrevist, però no ho puc confirmar.
1: Bueno, ho
0: no
1: confirmarem a la propera.
0: No estava plenament atenta ni amb el so ni res, saps? Però bueno, aquí deixo la informació. Si algú la vol contrastar, que
1: la contrastarem. Sí, sí, tant. Doncs bé, la gent s'ho va passar molt bé amb la Guineta i al final és un plaer tenir artistes catalans, artistes catalanes, com és ella a un Primavera Sound.
0: Sí, sí, mira, anuncia que està embarassada en ple concert.
1: Toma.
0: No estic sola fent aquest show, que és el que ha dit. Llavors ha ensenyat la panxa i eren a les nits del Botànico, que és una cosa que hauries d'anar, és a Madrid, però jo crec que t'agradaria aquest tipus de concerts que es fan a les noches del Botànico de Madrid.
1: Que xulo, mira, justament l'altre dia estava a Madrid salsets. I no...
0: Jo només vinc a portar-te dades que no són...
1: Potser és que soc jo, però escolta'm...
0: Són dades que no tenen res a veure amb l'artista, però bueno,
1: no,
0: una mica
1: però tot
0: sí,
1: interessa.
0: Una mica...
1: El safareig sempre és benvingut. Doncs ja acabem una miqueta amb la música, perquè ja n'hi ha prou. També amb una altra proposta catalana, Renaldo i Clara.

0: Doncs Renaldo i Clara és un projecte de pop indie català. Ella es diu Clara Vinyals i és nascuda a Lleida. Bueno, s'han consolidat un muntó, o sigui, dins de l'escena catalana, i és un també dels grans reclams del Primavera.
1: Molt bé.
0: Sent cançó i música en català. Llavors, el nom del grup, que es diu Renaldo i Clara, fa referència a la pel·lícula de Bob, de Bob Dylan, Renaldo i Clara. Llavors, doncs, és com que ells són molt artistes, no? És com molt cinematogràfic amb aquestes referències i està molt bé. La veritat que la música és molt xula, tenen també... si després indagues en tot el seu àlbum, tota la seva música, han fet també col·laboracions amb Maria Jaume, que l'altre dia també en parlàvem. Clar. Vull dir, estan molt posats,
2: ara
0: té molt bon gust.
2: Escena en català, que és increïble.
0: És meravellosa.
2: És el millor moment, jo diria.
0: És el millor moment.
2: Des de fa molts anys, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí. I ara, tot el que no ha sigut estils... fins ara, ara és que ho és. És que està top la música en català i jo me n'alegro d'això.
2: Sí.
0: I ara ja, i acabem amb això, un altre concert... també molt multitudinari, que és la visita del Papa a l'Estadi Olímpic.

0: de l'infern al cel, passem una mica.
1: Correcte, bueno, aquest contrast, no?
0: Ens encanta.
1: Sí, és brutal. Doncs el Papa arribarà el dimarts 9 de juny a l'aeroport del Prat cap a les 12:25, que he llegit, molt concret, em
0: molt
1: sembla
0: concret.
1: Massa concret com per volar, no? Amb Vueling, o sigui, igual arriba.
0: Sí, segurament ve amb un jet
1: sí,
0: privat.
1: Sí, amb un jet privat, clar. Totalment, exacte. Llavors arriba
0: llavors a l'hora. Llavors pots afinar a l'hora que vulguis.
1: A l'hora que et doni la gana. A l'hora que digui el Papa, allà estarà aterrant. I amb la
0: clar
1: seva
0: sí.
1: alfombra, bueno, catifa vermella o blanca, o no sé sí. de quin color serà. I el Papa mòbil allà esperant.
0: Ja no fan això de... d'ajupir-se, no? I fer...
1: No ho sé.
0: Bueno, veurem,
1: exacte.
0: Clar. Serà una de les coses que seguirem.
1: Tinc
0: perquè
1: dubtes,
0: la setmana vinent, al final, el focus d'atenció informativa estarà aquí.
1: Sí, correcte.
0: Vulguem o no, sabrem què fa.
1: Exacte. Llavors, bueno, sabem que ell farà un tour, diguéssim, per tota Barcelona, visitarà Montserrat, sí. visitarà la Sagrada Família, on tindrà un dels grans moments de la visita, amb aquesta missa i amb aquest acte d'inauguració de la Torre de Jesucrist, però, com aquí estem parlant molt de música i ja no marxem d'aquest tema, doncs farà també aquest concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i parlarem d'aquest concert de, que, bueno, que està aproximadament previst que hi haurà unes 40.000 persones amb aquest concert. Totes les entrades esgotades, eh?
0: Clar.
1: Ni una queda. Llavors, aquest acte multitudinari doncs inclourà un espectacle variat abans i després del discurs de Lleó XIV. I bueno, tal com han anunciat l'Arquebisbat de Barcelona, The Project, que és la promotora.
0: Tens un
1: que...
0: minut.
1: Tinc
0: per,
1: un minut.
0: Per
1: perfecte.
0: Destacar qui vulguis.
1: Vinga, doncs mira, destaquem.
0: Esperant-nos.
1: M'està ficant per
0: aquella.
1: Sí. Destaquem, evidentment, a l'Alfred.
0: Clar que sí.
1: Però ja ens n'ha parlat abans, que estarà allà. I també destaquem a Sergio Dalma, que estarà acompanyat pel cor de l'Escolania de Montserrat, que interpretaran junts amb Dones Força, que va ser un tema també que està a l'últim disc, no és ja l'últim, o del que van fer en el seu moment de la Marató de TV3, i bueno, que serà també un moment com molt bonic i molt important.
0: Doncs la setmana vinent en parlarem abastament. Neus, gràcies.
1: De res.
0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. En la consulta telemàtica celebrada entre dilluns i dijous, el 65% dels votants han optat pel no, un resultat que obre un nou escenari d'incertesa. Els sindicats oposats al pacte, CGT i Intersindical, mantenen la pressió perquè s'obri una nova ronda negociadora, mentre que el departament insisteix en la necessitat de desplegar les mesures acordades. USTEC, majoritària del sector i que havia defensat aprovar el preacord, assegura que han escoltat el professorat i reclamen al govern seguir negociant per implementar millores al sistema educatiu català. La vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030. El projecte, impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament del Prat, defineix el full de ruta municipal per implementar la competència lectora, un pla d'acció per afavorir l'accés a l'educació, la cultura i el coneixement a tota la ciutadania a partir de les aliances de diferents agents locals i la Biblioteca Antonio Martín com a eix central. Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat. Arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Una trentena d'establiments allargaran avui el seu horari fins les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos amb un taller de retrats creatius i classes obertes de ball, tot plegat amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del teixit comercial local, fomentar les compres de proximitat i convertir els espais comercials en punts de trobada i convivència ciutadana.
1: Esports.
0: Dissabte al Prat centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'alguns dels riders internacionals destacats del panorama, com són Carla Martín, Liam Recobert o Jaiel Duran, entre d'altres. Durant les jornades disputaran els campionats de Catalunya de skateboarding, scootering i roller freestyle. A més, enguany es presenta una novetat, la inclusió de vert, una nova disciplina de competició. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre a l'skatepark ubicat als Jardins de la Ribera. Això és tot de moment. Tornem amb més informació ampliada, com sempre, a l'informatiu migdia a la 1.
2: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
0: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
3: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
5: Tens un comerç al Prat?
6: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
7: 93 478 5360
8: 93 478 5360
5: Al Prat tot resulta ben pagat.
9: Time for DJ.
10: Time for DJ.
11: Sábados.
12: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
9: Time for DJs.

0: Aquest diumenge la Fundació Crema ha tornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre i en una nova edició de l'acte més emblemàtic, podríem dir, de l'entitat, el Torna a Casa, i que s'ha celebrat enguany a la platja de la Pineda de Castelldefels. Una activitat que ha combinat la sensibilització ambiental, la divulgació, però també aquest alliberament d'exemplars de l'espècie careta a careta, i en una jornada que vol reivindicar la importància de protegir el litoral i també la seva fauna. En parlem tot plegat amb Marta Mendoza, ella és tècnica de comunicació del CRAM. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Explica'ns en primer lloc doncs, quin balanç en feu d'aquesta edició del Torna a Casa, quina resposta hi ha hagut per part de la ciutadania?
1: Doncs podríem dir que l'adjectiu que utilitzaria més magnífic va ser una jornada esplèndida i s'hi van congregar milers de persones i realment doncs, tenia aquesta oportunitat d'obrir a la ciutadania el nostre dia a dia, intentar doncs, acostar la conservació, donar aquest punt de conscienciació al màxim nombre de persones possible. Al final també és el nostre objectiu, així que estem des de la Fundació CRAM molt i molt satisfets de la resposta ciutadana que hi va haver i com es va desenvolupar evidentment doncs, tota la jornada.
0: Estem acostumats a veure aquest acte aquí a Prat, però en aquesta ocasió us heu traslladat fins a Castelldefels. Per què?
1: Exacte, doncs en aquest cas hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa, en aquesta doncs, associació que tenim amb la EMB. Hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la EMB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
0: Per tant, a partir d'ara ja aquest alliberament de tortugues el fareu això, en diversos municipis costaners, evidentment, no podia ser
1: aquesta, una altra banda. Aquesta és la idea. Nosaltres, vull dir, estem ubicats aquí al Prat i, evidentment, doncs, aquestes arrels no es perden, però sí que és veritat doncs, que hi ha una miqueta aquesta voluntat i això és una cosa doncs, que s'haurà d'anar veient any a any com es va desenvolupant i qui acaba acollint aquest acte, però bé, doncs s'anirà veient.
0: Expliqueu-nos, les 5 tortugues alliberades aquest diumenge, quina història tenen? És a dir, d'on provenien? Quin ha estat també el seu procés de recuperació aquí al centre?
1: Doncs mira, són tortugues que van arribar aproximadament des de principis del mes de febrer fins a finals de març. Totes elles doncs, tenien casuístiques o en aquest cas doncs, patologies molt semblants, excepte de l'Anna, que per exemple doncs, és un dels casos potser més impactants, per dir-ho d'alguna manera, perquè visualment doncs, quan va arribar aquí al centre, la primera exploració, vam trobar que dins de la boca, a la part de dalt del bec, doncs, hi tenia travessat un bastonet de plàstic que li impedia doncs, alimentar-se amb normalitat. Totes elles eren tortugues que van arribar al centre gràcies a la col·laboració que hi tenim amb el sector pesquer, que eren tortugues que havien estat pescades accidentalment i van ser els propis pescadors els que van activar aquest protocol en aquest cas de rescat. Tres d'elles, doncs, per exemple, patien d'embòlia gasosa, quasi totes d'elles doncs, moderat, per això doncs, quan van arribar aquí van rebre tractaments d'oxigenoteràpia, el que van respondre molt bé, i doncs una de les històries xules, totes elles ho són, perquè al final doncs, que aquesta fauna marina protegida, salvatge, pugui tornar a casa, és com la cirereta del pastís després de tota aquesta recuperació, però per exemple, el cas de la Ona va ser especialment emocionant perquè el Gerard, que va ser el pescador de Vilanova i la Geltrú, que va donar l'avís per aquesta tortuga, a la Ona, com us dic, doncs va ser l'encarregat junt a una voluntària que ens ajuden a diari aquí al nostre centre, a la clínica, doncs va ser ell qui la va tornar al mar. Per tant, bé, vam poder tancar una miqueta el cercle. Ell la va pescar accidentalment, ell la va batejar, ha estat molt pendent sempre de la seva recuperació, que és molt habitual que així sigui, i doncs, com et dic, vam tancar el cercle i el Gerard doncs, la va poder tornar a l'aigua.
0: Aquest però és tan sols un dels exemples no, d'aquesta col·laboració que teniu amb el sector pesquer. Explica'ns també una miqueta això, com funciona també durant la resta de l'any.
1: Doncs aquí hi ha una tasca que es remunta a molts anys enrere perquè ha sigut un projecte, el de pescadors a favor del mar, de picar molta pedra, d'anar port a port, d'anar cofradia a cofradia i fer entendre que nosaltres volem ser aliats seus. Nosaltres tenim molt clar que un pescador el que vol és sortir a feinejar, guanyar-se la vida, i que evidentment doncs, cap pescador vol tenir aquest contratemps, i nosaltres hem sigut allà per doncs, intentar ser una ajuda per ells, dir-los tranquils, sabem que això pot passar, però anem a veure com podem minimitzar aquest impacte. I nosaltres és algo tan senzill com trucar-nos, activar-nos, dieu-nos a quina hora arribeu a port i nosaltres estarem allà amb el nostre vehicle, amb la nostra ambulància, per recollir aquest animal i tractar-lo aquí al nostre centre. Per tant, hem acabat creant una relació molt estreta, perquè hem entès que els pescadors són, per dir-ho d'alguna manera, la nostra primera línia de resposta, perquè és qui s'hi troba. Llavors hem intentat establir doncs, una relació de confiança. Han sigut, com us dic, doncs, moltes visites, moltes hores, moltes converses per intentar doncs, crear un equip de treball, i sense aquest engranatge evidentment doncs no seria possible que un elevat nombre de tortugues, perquè el percentatge és més alt del 80%, puguin tornar a ser reintroduïdes. Per tant, la taxa d'èxit quan hi ha aquestes intervencions és molt alt, gràcies a que la resposta és molt ràpida.
0: De fet, anava a preguntar una mica per això. El que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis, també 6 aus marines. Què ens diu aquesta xifra? És a dir, en comparació amb anys anteriors, no sé si estem millor, estem pitjor o...
1: Home, són xifres que criden l'atenció, i després de tancar el primer trimestre pot donar la sensació de que és elevada, però venim ja, per exemple, d'un any de rècord, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui algo extremadament positiu, però vam tancar el 2025 amb 98 tortugues ateses. Podríem dir que els números doncs, són elevats, però ens estem, si nosaltres mirant dades d'altres anys, estem en unes xifres bastant sostingudes i bastant semblants. Sí que és veritat que pot donar la sensació que cada cop hi ha més assistències, però això també té una resposta clara, i és que cada cop hi ha més consciència, cada cop són més les persones que decideixen o no mirar cap a un altre costat i fer el que han de fer, que és trucar al 112 o activar-nos directament al CRAM perquè hi hagi aquestes assistències. Per tant, doncs això diríem que és un pes compartit de que hi hagi més assistències, que no simplement que hi hagi més animals que requereixin d'assistència, sinó que doncs, s'està elevant el nombre en aquest cas d'avisos.
0: Per evitar arribar fins aquí, fins a aquests avisos, i que per tant doncs, les tortugues o qualsevol altre animal marí doncs, no pateixi en aquest sentit, què és el que hauríem de fer? És a dir, quines doncs, bones pràctiques podríem dir nosaltres podríem dur a terme, no sé, quan estem a la platja, però també suposa que quan estem dintre d'un vaixell, no?
1: Et donaré un titular. La millor ajuda és trucar al 112. És molt senzill, i nosaltres som conscients de que com a humans el primer impuls és salvar, és rescatar, és intentar ajudar, però si ens parem a pensar, de vegades amb aquests impulsos i amb aquestes accions que realitzem doncs acabem empitjorant la situació. Per això nosaltres sempre insistim a que en cas de trobar doncs, una tortuga, un cetaci, el que sigui que necessiti ajuda, que estigui encallat a platja, és no actuar pel nostre propi compte i sempre trucar al 112 perquè s'activi tot aquest protocol de rescat, i en qualsevol cas sempre fins que arribin els professionals a platja a atendre aquest animal, doncs està molt pendent de les indicacions i seguint les indicacions que ens puguin donar els professionals, però mai actuar per compte propi, perquè som conscients que hi ha molta gent que vol ajudar, però això la gran majoria de vegades el que acaba és empitjorar la situació. I et poso un exemple, doncs podem trobar una tortuga a platja emmallada amb una xarxa, i quin és l'instint? Treure-li aquest emmallament, però no sabem aquest emmallament quant temps fa que aquesta aleta, per exemple, doncs no hi té un bon rec sanguini. Pot ser que aquesta tortuga doncs tingui necrosi en aquesta aleta, però nosaltres no ho sabem externament, però diem, necessitem treure-li aquesta xarxa, per ajudar-la, que pot acabar doncs desencadenant que hi hagi una sepsi general, perquè el que hi havia doncs aquí apretat corri per tot el rec sanguini i aquesta tortuga pot acabar morint. Això és un petit exemple només, o quan veiem imatges de gent tibant a dofins per la cua per tornar-los a reintroduir a l'aigua, Si un animal està a platja és perquè té un problema evident i per tant necessita que hi hagi una valoració veterinària i en qualsevol cas una bona manipulació. Per tant, la prioritat no ha de ser tornar aquest animal corrents a l'aigua. Si està encallat és perquè té algun tipus de problema i per molt que el vulguem ajudar, insisteixo, la millor ajuda sempre és trucar al 112.
0: I això també és encara més rellevant amb l'actual època. Ara comença a fer calor, per tant, d'aquí poquet ja tindrem el que és un fenomen, no?, que cada, en els últims anys s'està repetint molt, que és aquesta posta d'ous que trobem a la costa catalana i que és un fenomen cada cop més recurrent i que aquí, sobretot aquí també, el missatge és clar, no?, trucar al 112 abans de tocar res i no fer res.
1: Sí, és importantíssim. Ara, de fet, al mes de juny entraríem ja, per dir-ho d'alguna manera, com bé deies, en aquesta època de nidificació de tortuga a les nostres platges. Som conscients que coincideix, evidentment, doncs, a l'època en què nosaltres estem més a la platja. Per això és molt important que hi hagi aquest punt de conscienciació, ja no només de trucar al 112, sinó doncs, de no acostar-se a menys de 20-30 metres, de no tirar fotos, de no il·luminar, per exemple, si hi ha una família que surti a platja durant la nit, de no il·luminar-la, perquè tot això el que pot acabar revertint és que aquesta família s'espanti, doni mitja volta, torni a l'aigua i es pugui perdre aquesta aposta. Important també, si hi ha rastres de tortuga, no trepitjar-los, perquè evidentment doncs, els experts els hi dona moltíssima informació, veure si hi ha un punt d'entrada, un punt de sortida, on pot estar situat aquest niu. Per tant, nosaltres demanem que la gent sigui informadora, que estigui molt implicada, que estigui molt informada, però que no sigui actora, que sigui informadora, però que, sisplau, que en aquest cas doncs, col·labori en tots aquests aspectes que us estava dient.
0: Uh-huh. També estem al juny, això vol dir que doncs, comença l'època estival, en la qual també doncs, desenvolupeu moltes activitats, en feu durant tot l'any, però en qualsevol cas a l'estiu també hi ha molta més gent segurament que s'apropa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, al CRAM, per conèixer com funcioneu. Explica'ns doncs, quines activitats teniu preparades per als propers mesos d'això, d'estiu.
1: Doncs nosaltres ara entrem també ja en època de casals, tant casals que venen aquí com nosaltres ens acostem també als casals que així ens ho requereixen i després també en tenim un campus d'estiu amb pernoctació i sense junt amb Fundesplai que fem aquí a les nostres instal·lacions bàsicament i després, com sempre, en períodes estivals per famílies, per particulars, les portes del CRAM, evidentment, doncs, estan obertes amb una llarga llista d'activitats que estan adaptades precisament a totes les edats, des de com fer el rescat d'una tortuga, el rescat d'un dofí, venir a fer doncs, una visita guiada pel nostre centre i conèixer a les tortugues que hi tenim actualment al nostre centre de recuperació i a les nostres residents. Des d'aquí, doncs, evidentment, doncs, encoratjo tothom a que entri a la nostra web, a cram.org, i en aquest cas a l'apartat Visita'ns, allà hi teniu totes les activitats de caps de setmana i ara que comença aquest període estival, totes aquestes activitats, com la de Salvem el Dofí Ulisses, per nens i nenes entre 3 i 5 anys, com us deia, tots aquests simulacres de rescat, tant de dofí com de tortuga, les activitats són vàries i com us dic, doncs, sempre adaptades a totes les edats.
0: I ja per acabar, tornem a l'inici. Abans parlaves doncs, això de l'alliberament, per exemple, que hem tingut aquest cap de setmana i de la important tasca també que tenen les persones voluntàries. En aquest sentit, si una persona que s'estigui escoltant doncs això vol ser voluntària del CRAM, què és el que pot fer?
1: Doncs també molt fàcil, si volen, poden trucar-nos directament aquí a la Fundació CRAM o des de l'apartat de la nostra web, des de Col·labora, pot apuntar-se a aquest programa de voluntariat ambiental que fem aquí en el CRAM. S'obren sempre doncs, les inscripcions a 2 mesos vista i, uh-huh. i res, venir amb ser major d'edat, evidentment, i tenir doncs, moltíssimes ganes de venir a portar el seu granet de sorra, que jo de vegades penso, no sé si dir granet de sorra o sac de sorra, perquè realment doncs, el paper que tenen tots els voluntaris i voluntàries que venen a diari, que ens regalen el seu temps i el seu treball i el seu amor envers doncs, la fauna marina és impagable perquè sense ells i elles, evidentment doncs, el nostre dia a dia a clínica probablement no seria tan viable, per dir-ho d'alguna manera i ara, per exemple, doncs, ja tenim les inscripcions obertes per tot aquells futurs voluntaris que vulguin començar a partir del juliol d'aquest 2026.
0: Doncs ja ho sabeu, i ens quedem amb aquest missatge. Marta Mendoza, ja és tècnica de comunicació del CRAM. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda, que vagi bé.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
2: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
3: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Gràcies a col·laboradors i col·laboradores que fan possible i molt més divertit el Planeta Prat. També gràcies a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dilluns. Cuideu-vos!

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural. El projecte aprovat al ple el passat mes de desembre i impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui divendres 5 de juny de 2026.

0: Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. El 65% dels votants han optat pel no i la vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat. A l'àrea metropolitana, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, la AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant també per primer cop comerços com a microrefugis. A la part final d'aquest informatiu repassarem les principals activitats programades per l'agenda d'aquest cap de setmana. Pel que fa als esports, dissabte al Prat centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'alguns dels riders internacionals destacats del panorama, com Carla Martín, Liam Recobert o Jaiel Duran, entre d'altres. I pel que fa al temps, augment progressiu de les clarianes al matí de dissabte. A la tarda les nuvolades seran cada cop més grans i a la nit el cel estarà parcialment cobert. Lleugera pujada de les temperatures. Diumenge torna a imposar-se el sol amb l'inici de la remuntada dels termòmetres. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Lectura 2026-2030 del Prat, que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural. El projecte, aprovat al ple del passat mes de desembre i impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat, defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora. Un pla d'acció per afavorir l'accés a l'educació, a la cultura i al coneixement a tota la ciutadania a partir de les aliances de diferents agents locals i la Biblioteca Antonio Martín com a eix central. La directora de la biblioteca, Gemma Font, detalla els quatre eixos de treball d'aquest pla.
1: S'ha fet una reestructuració de l'equip per donar resposta, no?, a aquest desemplegament del pla. Després també el tema de lectura i educació. És molt important la col·laboració que hi ha amb els serveis educatius, amb els centres educatius, i el que és important és trobar estratègies lectores, no?, amb els centres educatius i definir doncs, un projecte de foment de la lectura en les escoles. Després l'altre eix seria el de cultura. Una de les línies centrals de cultura doncs, és la lectura i se'n fan moltes activitats, però també és el tema que ens hem d'organitzar i hem d'arribar a tots els públics i a tots els territoris. I també és visibilitzar i donar suport als autors locals, als creadors locals i a totes les entitats que també treballen la lectura.
0: El pla neix en un context en què la lectura afronta nous reptes, com la pèrdua de hàbits lectors, les desigualtats en l'accés a la cultura o l'impacte del món digital. Davant d'això, el propòsit és reforçar la lectura com una eina bàsica pel desenvolupament personal i un instrument per la convivència democràtica. Així ho destaquen l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, i el president delegat de l'àrea de la Cultura i Diputació de Barcelona, Pau González.
2: Defensar la lectura no és només un hàbit cultural, deia, sinó que és una eina de justícia social. Per tant, com a far, no, el concepte de justícia social crec que és i ha de ser el far que ens permeti facilitar que la nostra ciutadania, com a mínim la ciutadania que puguem anar replegant per aquest camí, doncs pugui anar-se convencent que és potser més difícil, però millor convertir-nos en aquesta ciutadania crítica, conscient del món on vivim, conscient també de les amenaces, però també conscient que podem transitar de la vida d'una altra manera, no? Per tant, llegir és un acte de resistència democràtica i un acte de justícia social.
3: I en un moment on sembla que les tenebres avancen, poder generar aquests espais de refugi, aquests espais de construcció de ciutadania crítica, per tant lliure, per tant empoderada i per tant amb transformació en potència, és imprescindible. Per això us ho vull agrair.
0: La jornada s'ha completat amb la ponència Drets culturals i lectura del realisme màgic a les polítiques contra la desigualtat, a càrrec de Nicolás Barbieri, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. L'escoltem.
4: Els drets culturals cada vegada més donen la sensació que han entrat en el món del realisme màgic, no? En aquesta idea de que la cultura, els drets culturals són alguna cosa extraordinària, fantàstica, que es presenta amb naturalitat, i per mi la realitat és parlem de desigualtat, parlem de com, d'alguna manera, si volem que els drets culturals siguin exercits de forma lliure pel conjunt de les persones, bueno, hem de parlar de desigualtats simbòliques, materials, que tenen molt a veure amb la cultura.
0: Aquest pla dona continuïtat a una aposta de llarg recorregut que es va iniciar l'any 2004, quan el municipi va posar en marxa un dels primers projectes d'aquest tipus a Catalunya. Aquest acte ha culminat un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat.
5: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. El professorat de l'Escola Pública Catalana ha rebutjat majoritàriament el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. En la consulta telemàtica celebrada entre dilluns i dijous hi han participat més de 60.000 docents, una xifra que representa prop del 61% del cens convocat. El 65% dels votants han optat pel no, un resultat que obre un nou escenari d'incertesa en el conflicte educatiu. La consulta havia estat plantejada per validar un acord que preveia millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, la incorporació de més de 6.400 professionals per reforçar l'escola inclusiva i la convocatòria de noves places de catedràtics als instituts. Tot i aquestes concessions, una part important del col·lectiu docent ha considerat que les mesures són insuficients per resoldre problemes estructurals com les ràtios elevades, la manca de recursos i la sobrecàrrega burocràtica. El triomf del no manté la pressió sobre el departament i dona arguments als sindicats més crítics per reclamar una nova negociació. Malgrat el rebuig expressat a les urnes, el govern ha anunciat que no té previst paralitzar l'aplicació del preacord. El departament defensa que les mesures pactades són necessàries per començar a revertir el deteriorament del sistema educatiu i assegura que continuarà buscant vies de diàleg amb els representants sindicals. El resultat també ha provocat reaccions fora de l'àmbit sindical. Les associacions de famílies han reclamat participar en les futures negociacions i han demanat que el malestar expressat pel professorat serveixi per impulsar una reflexió més profunda sobre el model educatiu català. Amb el no imposant-se clarament, el conflicte educatiu entra ara en una nova fase. Els sindicats oposats al pacte, CEGT i Intersindical, mantenen la pressió perquè s'obri una nova ronda negociadora, mentre que el departament insisteix en la necessitat de desplegar les mesures acordades. USTEC, majoritària al sector i que havia defensat aprovar el preacord, assegura ara que han escoltat el professorat i reclamen al govern seguir negociant per implementar millores al sistema educatiu català. La vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat.
5: Medi ambient.
0: A l'àrea metropolitana, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, la EMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins a 36 municipis i incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant també per primer cop comerços com a microrefugis. Ho repassem amb aquesta entrevista de Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
6: Bona tarda. De tot plegat, en volem parlar amb Guille López, ell és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Què tal? Bona tarda, com està?
7: Bona tarda, molt bé.
6: En primer lloc, parlem sovint de calor, però vostè insisteix molt en parlar que és un risc estructural. En quin punt ens trobem ara mateix en aquest entorn metropolità de Barcelona?
7: Doncs ho estem veient els últims estius i aquests últims dies fins i tot també, no? Les onades de calor són cada vegada més freqüents i tenen una durada més llarga. Malauradament, ja fa molts anys que els científics ens alerten, no?, de que això pot succeir i que succeiria fruit del canvi climàtic, i la realitat així ho està constatant. Al final, aquestes onades de calor no és només un factor ambiental, sinó que estem veient molt clarament que té una afectació en salut, sobretot en les persones més vulnerables.

0: aquells barris on hi viu més gent i no té un accés a infraestructura verda, parcs o entorns climàticament sostenibles, doncs fa que aquestes persones estiguin més exposades a aquestes altes temperatures i no tinguin una alternativa on refugiar-se.
1: Aquest any, com dèiem, s'ampliaran fins a un 31% més els refugis climàtics. Com es traduirà aquesta xifra en aquests 36 municipis de l'entorn metropolità?
0: Doncs són, en total, la xarxa metropolitana de refugis climàtics són 319 refugis que són principalment tant equipaments municipals com parcs i piscines municipals, i estan pensades aquesta xarxa amb la lògica que us explicava abans, no? Que aquelles persones que no disposen d'una alternativa perquè no tenen aire condicionat a les seves llars o perquè no poden sortir de la ciutat, doncs disposin d'espais municipals on puguin, en aquelles hores de més calor o quan ho necessiten, poder recuperar la temperatura i poder tenir llocs d'estada, que també molt important, no estiguin vinculats, no, a tenir que fer un consum com podria ser anar al cine o anar a un centre comercial.
1: En el cas dels parcs, entenc que... Què és el que entenem per refugi climàtic? És a dir, són aquells espais on hi hagi una font o quins elements s'han de tenir perquè es pugui considerar com a refugi climàtic com a tal?
0: Doncs bona pregunta. Amb els parcs el que fem és fer una monitorització de la temperatura i de les condicions del parc, perquè és veritat que en certs moments, en certa intensitat de sol, i si no es donen les condicions adequades, de que hi hagi prou verdor, prou densitat de plantes, doncs pot ser que un parc no sigui el lloc adequat. El que hem vist és que els parcs metropolitans i els parcs municipals funcionen com a refugis climàtics precisament si tenen accés a l'aigua i es garanteix aquesta densitat de vegetació, fet que, per exemple, els últims anys amb la sequera no s'aconseguia. I el que fem és, diguem-ne, els parcs els incloem o no els incloem depenent d'aquest monitoratge que fem.
1: Això pel que fa als parcs, però pel que fa als centres cívics, ara que ve l'estiu també hi ha molts centres cívics que evidentment doncs tancaran portes, però com es garantirà que hi hagi, no sé, si com a mínim un o dos o quants refugis climàtics, en aquest cas per equipaments només, a cada municipi, per exemple?
0: Amb els centres cívics el que fem és sobretot, primer de tot, fer una formació amb el personal que treballa en aquests centres, perquè al final no deixa de ser una activitat complementària la de refugi climàtic. I el que sí que hem treballat, com bé apuntaves, i hem anat millorant el tant per cent de centres que estiguin oberts tant caps de setmana com a ple estiu, de forma que actualment més de la meitat dels equipaments municipals que es posen a disposició de la xarxa durant tant caps de setmana com els mesos d'estiu estaran disponibles.
1: Sí, no, acabi, perdoni.
0: No, i amb la novetat aquest any també de que complementem aquesta xarxa metropolitana de refugis climàtics amb el que diem microrefugis, i és que hem animat a les diferents botigues, al comerç local, a participar d'aquesta xarxa.
1: Justament és el que anava a preguntar-li ara, sí. Com participen aquests comerços? És a dir, està oberta i ja es poden apuntar o com serà això?
0: La veritat és que molts comerços ja fan aquesta funció de suport i d'acompanyament a la ciutadania, especialment quan doncs, un dels seus clients doncs, arriba sufocat o marejat al seu comerç. El que fem incorporant-los de forma formal a la xarxa de refugis climàtics és, per una banda, visibilitzar, és a dir, a les botigues, a l'entrada hi haurà una enganxina que diu que aquell comerç forma part de la xarxa, i incorporant-los el que ens permet és visibilitzar aquesta problemàtica, guanyant capil·laritat en quant a espais disponibles per fer aquest servei, i alhora sí que requerim uns certs mínims per tal de que el comerci es pugui incorporar, que estigui climatitzat, que tingui la possibilitat d'oferir aigua i que tingui un lloc per seure, i alhora els oferim als comerços una petita formació perquè sàpiguen com actuar quan es troben en situacions com la d'un cop de calor.
1: Els teniu quantificats el nombre de comerços? De moment, o sigui, entenc que això està obert encara al període perquè la gent s'hi pugui apuntar, no cada comerciant o cada...

0: establiment definitiva, però estan quantificats més o menys ara de quants tindríem o...
1: Sí, exacte, fem una crida a tots els comerços que s'hi vulguin adherir, que contactin amb l'àrea metropolitana de Barcelona per tal de fer-ho o amb el seu ajuntament. En aquesta primera edició que els hem incorporat seran 50 comerços dels diferents municipis que s'incorporarà.
0: Crec que aquesta fórmula pot créixer de cara al futur. Entenc que aquest any funciona com una mena de prova pilot, no? És el primer que es posa en marxa.
1: Sí, la intenció és exacta. Al final, en definitiva, el que estem fent és un canvi de paradigma i ho estem veient tant amb la xarxa de refugis climàtics com aquest acompanyament per part dels comerços, o estem veient, per exemple, amb les escoles. Venim d'un context pre-crisi climàtica en el que a nivell metropolità les infraestructures, els espais públics els habilitaven sobretot per lluitar contra el fred, però amb aquest augment de les temperatures dels últims anys el que hem de canviar és fer una sistemàtica, uns usos més adaptats a la calor. La intenció és que com a àrea metropolitana i també per part dels municipis podem acompanyar davant d'aquests reptes a tota la ciutadania.
0: Per poder consultar tots aquests espais, com ho podem fer? És a dir, una persona que estigui a casa i digui, mira, fa molta calor, no puc suportar-ho més, necessito anar a un refugi climàtic. Tot això, com ho pot consultar, com pot apropar-se fins a un d'aquests espais que hi haurà?
1: Doncs a través dels ajuntaments i l'àrea metropolitana es pot consultar la ubicació dels refugis. També hem impulsat una campanya de comunicació per donar-los a conèixer i, molt important també, treballem amb un conveni amb el Servei de Teleassistència a la Diputació de Barcelona per tal de que, sobretot, persones grans a les quals ja es fa un acompanyament telefònic, doncs, quan hi ha una onada de calor, se'ls informi dels riscos que suposa, de com han d'actuar i que quin és el refugi que tenen més a prop del seu domicili per tal de, si es troben en una situació extrema, poder anar-hi.
0: Volíem preguntar-li també, senyor López, ja que tenim aquí, quines són les intervencions més efectives per tal de reduir la temperatura? És a dir, quines també, doncs, a banda d'aquesta xarxa de refugis climàtics que, doncs, impulseu des de l'AMB, quines altres també, doncs, no sé si obres o podríem dir millores a l'espai públic també s'impulsen des de l'ens supramunicipal per tal de millorar la confortabilitat entre que cap, evidentment, a les ciutats?
1: Sí, doncs davant d'aquest nou context cal fer exactament una prevenció i una adaptació dels nostres municipis a aquesta nova realitat, i en aquest sentit hi ha dos actuacions que són primordials. Per una banda, l'urbanisme, com dissenyem els carrers, que cal fer un urbanisme des d'una perspectiva climàtica, això vol dir amb moltes més ombres, també reduint com a l'asfalt. No? Hi ha l'efecte illa de calor, on els municipis sempre tenen una temperatura 2, 3, 4 graus per sobre de l'entorn més rural, no? I cal reduir la quantitat d'asfalt que fem servir en el nostre urbanisme, perquè ens redueix aquest efecte de calor, i també perquè permet que l'aigua dreni molt més cap a les capes freàtiques. I després l'altre gran vector on s'ha d'actuar és la rehabilitació dels habitatges. Hem de fer uns habitatges que estiguin molt més aïllats, que aïllats alhora que ventilats, de forma que no haguem de fer un gran consum energètic per climatitzar-los. És a dir, la xarxa metropolitana de refugis climàtics és una xarxa, un servei d'emergència, però el que hem de fer és moure'ns cap a unes ciutats i uns municipis més adaptats a aquesta nova realitat.
0: En aquest sentit, quines decisions que s'haurien de prendre encara no s'han pres o què és el que caldria fer de cara al futur i preveient, doncs, que aquesta situació encara anirà més, no? Acabem de deixar enrere un mes de maig especialment calorós, dels de rècord, podríem dir, que s'han registrat en els últims anys. En aquest sentit, doncs això, ja amb aquesta pregunta voldria acabar, què hem de fer a les ciutats i als municipis, en definitiva, per preparar-nos davant d'aquest escenari també?
1: Bueno, la nostra responsabilitat, tant ciutadana com administracions, és treballar tant en la mitigació, que és la reducció de les emissions, per tal de que reduïm la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i reduïm aquest efecte d'increment de les temperatures, que malauradament les previsions és que podem arribar fins a un increment de fins a més 4 graus respecte a la fase preindustrial, i l'altra és l'adaptació, el que ja comentàvem, adaptar-nos a aquesta nova realitat, amb la perspectiva de que siguem capaços de revertir-la, però que mentre no la revertim, doncs ens afecti el mínim possible, i sobretot que afecti el mínim possible a les persones més vulnerables o que tenen menys capacitat, sobretot econòmica, per poder-hi actuar.
0: Doncs hem parlat amb Guille López, és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i moltes gràcies pel vostre interès.
2: Moment ara de fer una pausa publicitària i tornem de seguida amb l'agenda d'actes d'aquest cap de setmana.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Agenda.
1: Arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Serà aquest divendres i comptarà amb la participació d'una trentena d'establiments que allargaran el seu horari fins a les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per a tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos, un taller de retrats creatius i classes obertes de ball, tot plegat amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del teixit comercial local, fomentar les compres de proximitat i convertir els espais comercials en punts de trobada i convivència ciutadana. Dissabte, durant tot el dia, se celebrarà al Prat l'Aplec de Percussió Infantil de Catalunya, una trobada dedicada als grups infantils de les colles, amb una cercavila a partir de les 11 del matí que arrencarà el Fondo d'en Peixo i travessarà l'Avinguda del Canal, l'Avinguda Verge de Montserrat, la plaça Pau Casals, tornant a Verge de Montserrat per pujar al carrer Ferran Puig, la plaça de la Vila, al carrer Jaume Casanovas, al carrer Mariscal Jofre i acabar al Fondo d'en Peixo. A la una efectuaran una actuació conjunta. Ja a la tarda, a 4:45, es donaran a terme els lluïments de les colles. A 6:45, el lluïment dels músics de Diables del Prat i, posteriorment, la decisió del jurat i l'entrega de premis. I també dissabte, al Teatre Càdix, el públic podrà gaudir de Bodas de Sangre. L'obra de Federico García Lorca serà interpretada en el marc de l'entrenament de Lolo Herrero, una funció que arrenca a les 12 del migdia i l'entrada és gratuïta.
2: El temps.
1: I moment ara per conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
3: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà.
1: I amb aquest panorama general, quina serà la situació que hi haurà a les costes catalanes?
3: Una situació esvalotada i sobretot amb unes aigües del mar que s'han barrejat en les últimes hores amb l'arribada d'aquestes riuades d'alguns rius com el Llobregat, com el Fluvià i com el Ter. A més, amb aquesta situació encara de ressaca perquè ha anat fent vent les últimes hores i ens queda un palet de maror, fins i tot a la Costa Brava. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores el vent ja anirà girant cap a sud, una mica més fluixet i, per tant, l'estat de la mar serà de marejol en general, si de cas encara una mica de mar de fons a la Costa Brava i també algunes milles mar endins a la costa del Delta de l'Ebre. Durant el cap de setmana parlarem d'estat de la mar força tranquil, vents febles, matins d'una mica de gregal o vents variables directament, tardes de sud o sud-oest, un palet més reforçats el diumenge, amb un palet d'ondulació marítima, però en general bones condicions per la navegació les properes jornades a la costa catalana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi.

Fins aquí l'informatiu migdia d'avui divendres 5 de juny de 2026. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports, de la mà del Jonathan Marín. Nosaltres tornem a les 5 amb els butlletins informatius, també a les 6, i a les 7 amb l'informatiu vespre. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: Time for DJ.
2: Time for DJ.
3: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
4: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
5: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons de dos quarts de dues i avui en aquesta edició migdia del Prat Esports parlarem de l'agenda del cap de setmana que arriba carregada de propostes i actes poliesportius. Un dels més destacats serà la celebració del Patinafest a l'Skatepark de la nostra ciutat ubicat als Jardins de la Ribera. Per saber tots els detalls d'aquesta jornada que es disputarà demà, parlarem en una estona amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Però aquest no serà l'únic acte per aquest cap de setmana, ja que tenim aquesta tarda l'exhibició de final de temporada del Rítmica Cert Pretenc. I a partir de demà dissabte arriba la 21a edició de la trobada del torneig Bienvenido a Guado de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc, l'exhibició de taekwondo del Gym Studio Fran Martín i la festa de cloenda del programa Esport Blau Escolar. I no ens hem d'oblidar del motor, perquè tenim aquests dies Gran Premi d'Hongria amb un Joel Esteban que està anant de menys a més aquesta temporada a Moto3. I a banda de l'agenda del cap de setmana, notícia d'aquest matí, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat que Pepe Delgado no continuarà com a secretari tècnic de l'entitat. De tot això i més parlarem ara al Prat Esports, però com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

Demà dissabte al Prat centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'algun dels riders internacionals destacats del panorama, com Carla Martín, Liam Recobert o Yael Durán, entre d'altres. Durant la jornada es disputaran els campionats de Catalunya de skateboarding, de scootering i de roller freestyle. A més, enguany es presenta una novetat, la inclusió de verd, una nova disciplina de competició. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí, ben d'hora, i s'allargarà fins a les 8 del vespre a l'skatepark ubicat als jardins de la Ribera d'aquí al Prat. Per conèixer tots els detalls de la cita, parlem amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Bona tarda i benvingut al Prat Esport, Benjamí. Sembla que no el tenim ara via telefònica, que ha hagut aquesta trucada, doncs intentem recuperar-la el més aviat possible.

0: Ja sembla que sí, el tenim via telefònica. Per tant, anem a saludar el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Bona tarda, Benjamí, benvingut al Prat Esports.
1: Hola, bona tarda, bon dia.
0: Bé, com va tot? Déu-n'hi-do la que teniu preparada per demà.
1: Sí, és el nostre ADN. És una de les funcions principals de qualsevol federació, doncs, crear un entorn competitiu, d'esdeveniments, en el qual doncs, es pugui practicar el nostre esport i fer les classificacions necessàries per esdeveniments superiors, no? I en aquest cas, doncs, ha tocat el Prat i estem molt contents de ser-hi.
0: Sembla que el temps acompanyarà i, a més, amb no tanta calor, com en aquests darrers dies. Per tant, això celebra, també.
1: Sí, perquè això és una activitat a l'aire lliure i, per tant, un dels elements i un dels condicionants que ens afecta més doncs, és el temps que farà. I en aquest cas, doncs, hem ensopegat a cap de setmana. El lloc és ideal, les instal·lacions són les adequades i molt contents de tornar-hi a ser.
0: Celebrar una cita com aquesta suposo que comporta una gran logística, no només per el gran volum de participants, que ara ens ho comentarà, sinó també per tota la infraestructura i tot el que l'envolta.
1: Sí, perquè això, o sigui, bàsicament, són campionats de Catalunya, de tres modalitats de disciplines urbanes, que són skating, scootering i roller freestyle, i per tant és com si fossin tres campionats de Catalunya en un, i aquest any hi ha la particularitat que per primer cop doncs, portem una nova especialitat, que és el vertical, que és el verd, que perquè la gent es faci una idea del que és aquesta mitja esfera de 3-4 metres d'alçada en el qual doncs, els patinadors llisquen per la vorera, diguéssim, d'aquestes alçades i fan doncs, piruetes i en fi, tothom ho té al cap, això, no? Ho deuen vist a televisió, les Olimpiades també s'ha vist i per això també que aquesta logística és complicada, tot i que és complicada perquè és un final d'etapa, és un final de temporada, però sí que durant la temporada doncs, hi ha diverses parades, hi ha un circuit de català d'aquestes modalitats esportives i ens estem tenint una certa experiència ja tenim, no?
0: Això que comentava d'Albert és aquesta U, no? Que doncs tenim
1: sí, exacte,
0: molt,
1: és una
0: molt
1: mitja esfera. Sí, és molt espectacular, moltíssim, per això vull dir que qualsevol persona, qualsevol pretenc que es traslladi i es desplaci a veure aquesta competició ho dirà moltíssim, perquè és molt, molt, molt espectacular i a més és una disciplina olímpica i tindrem també al Prat aquest cap de setmana doncs un esportista que és la Terol, que és olímpica, que ha sigut esportista olímpica per primera vegada doncs, en aquesta modalitat a les Olimpiades de París i ara està treballant per classificar-se per les Olimpiades de Los Angeles. Per tant, tindrem aquí un nivell molt, molt, molt superior. I això és un atractiu més enllà del propi atractiu que té la disciplina en si, no?
0: Benjamí, per llançar-se per aquesta U s'ha de tenir valor, perquè jo no m'atreveria, ni en que fos en un patinet i sense fer cap cosa rara.
1: Bueno, o sigui, per aquesta U et pots llançar amb patinet, amb skate o amb patins, són les tres modalitats que hi ha, que és el vertical, però també tenim la disciplina de street, que és el que fem servir, doncs, el que és la instal·lació permanent que tenim aquí al municipi del Prat, que és una modalitat també molt tècnica, que és una modalitat urbana, de les urbanes, i que té molta tirada entre el jovent. I això és el que estem treballant, no? Que el jovent intenti i s'engresqui a fer aquest tipus de competició. També al Prat, a part de que ja és el segon any que venim i, per tant, assegurem una mica el tiro, perquè l'any passat va anar molt bé, també és una ciutat que, i tu ho deus saber, ja que et dediques al tema de l'esport de la ciutat del Prat, és que tenim en rodes doncs molts clubs, tenim clubs de velocitat, en tenim dos, tenim club d'hoquei patins, tenim club de patinatge artístic i un bon llegat que podríem deixar doncs venint a fer els campionats de Catalunya, el Patina Fest, aquí Prat seria, aviam, si entre tots som capaços de construir doncs un club d'skate o d'escúter a la ciutat del Prat, no? Perquè afició n'hi ha i per tant seria un bon llegat que aquesta competició deixés això durant l'any, no?
0: Sí, perquè és el que ens falta, com bé deies, tenim doncs força clubs de patinatge en diferents esports, però aquest, no? El tema del freestyle, encara de moment al Prat no el tenim. Sí que tenim, doncs, aquesta ubicació, aquest espai, aquest skatepark, que doncs està funcionant molt bé. Jo t'anava a preguntar, ara li ficarem el bisturí a la jornada de demà, però això, no? La federació torna a apostar per la nostra ciutat per acollir el Patina Fest després de l'any passat i també per celebrar una gran cita novament de patinatge.
1: Exacte. No, no, i és que a més, o sigui, no tenim club d'aquestes modalitats urbanes en el Prat, però sí que tenim practicants. I per tant, seria maquíssim que d'aquí en sortís, doncs, això, no? Les cultures esportives al voltant d'aquestes disciplines urbanes poden ser diferents i, per tant, la federació ha de fer un esforç d'acoplar-se en aquesta cultura de street, de carrer, i per tant, i això ho estem fent i estem intentant fer-ho. I, de fet, a nivell de Catalunya, doncs, és una de les modalitats que més creix. I per tant, en fi, la idea una mica és aquesta. En el Prat ens sentim molt a gust, amb l'Ajuntament també, vull dir, amb la regió d'esports, que és el que tenim més tracte en tots els tècnics, i estem molt engrescats en tot això, i realment ens sentim com a casa.
0: Parlem de la jornada, com comentaves, no? Doncs es disputaran aquests campionats de Catalunya d'skateboarding, d'escotering i de roller freestyle, a més, doncs, també aquesta novetat que comentava amb la inclusió de Bert. Com començarà, com es desenvoluparà, doncs, aquesta jornada de demà? Perquè, com deia, arrenqueu ben d'hora.
1: Sí, o sigui, l'especialitat comença a les 9 d'abril i les finals seran a la tarda, doncs, a partir del voltant de les 5, de quarts de 6, i les finals de verd, que també hi haurà les semifinals, hi haurà els períodes d'entrenament, etc. Doncs les finals són al migdia, al voltant de les 2, dues quarts de 3 de la tarda. Per tant, tindrem esdeveniment, tindrem esport durant tot el dia. Si mirem totes dues modalitats, des de 9 del matí fins a les 8 del vespre, on hi haurà l'entrega de premis. I, bueno, destacar també que en aquest aspecte tindrem televisió, perquè la xarxa de televisió, a partir de les 3, 4, 4, doncs ja retransmetrà en directe totes les finals, i això ens fa moltíssima il·lusió i dona fe, doncs, de l'interès que aquest esdeveniment té, no?
0: La inclusió de Verd és per quedar-se, és a dir, en la propera edició del Patina Fest ja estarà inclosa, o és únicament una excepció d'aquest any?
1: Aquest any ho provem, no com excepció, la voluntat és que això perduri, tot i que hem de veure també com responen els esportistes, com respon el públic, i també pensant que hi ha, en certa manera, hi ha com una espècie d'obligació federativa d'això fer-ho, perquè és una modalitat olímpica i la nostra obligació com a responsables de l'esport base d'aquestes disciplines és que surtin esportistes que en el futur creixin i tinguin possibilitats de participar a campionats del món i mundials, no? I en certa manera, doncs, deixar això una mica orfe no seria la qüestió. És obvi que els recursos són els que són i no són infinits, però la voluntat és que això tingui seguiment més enllà de que ara ho puguem o no ho puguem assegurar en funció de com vagi aquesta edició, no? Però la idea és continuar.
0: Pel que fa a les categories que veurem durant la jornada demà, aquestes quines són?
1: Mira, agafem canalla des de sub-12 fins a sènior absolut, sub-12 masculí com femení fins a sènior absolut, amb participació variable en funció de si és scootering skating o roller freestyle. I per tant, aquí ja et dic, hi anem des de canalla, des de sub-12 fins a veteranos, no? I la importància d'aquest esdeveniment també és perquè classifica pels campionats d'Espanya i per tant dona la possibilitat d'anar a competicions superiors i classificar-te també per les classificacions per les competicions a nivell mundial. I per això la importància, diguéssim, d'aquest esdeveniment.
0: Clar, això no li anava a preguntar, que més enllà, doncs de la jornada i d'aquest esport, no?, d'aquesta espectacularitat, esportivament també té un gran valor, perquè si no, d'aquí no tindríem, doncs, la participació de grans riders, no només a nivell del panorama estatal, sinó també internacional, no? Comentava ara vostè un, nosaltres se l'ha portat també altres com el de Carla Martín i Liam Recobert. Per tant, doncs, és una cita que, més enllà d'una exhibició i que és molt espectacular de veure, esportivament parlant, té molt de pes, no?, en el circuit.
1: Home, té pes i, a més, no és una exhibició, és competició. O sigui, es competeixen, hi haurà algú que quedarà primer, algú que quedarà segon, algú que quedarà tercer, hi haurà gent que es classificarà, esportius que es classificaran pel Campionat d'Espanya i altres que no es classificaran. Per tant, té l'element competitiu propi de qualsevol esport, més enllà de que sigui o no disciplina urbana. Però en aquest sentit, per exemple, dir que tenim, hi haurà patinadors de l'elit mundial, campions del món, com per exemple Alex Fernández en roller freestyle. Roller freestyle serien els que van en patins, o sigui, per fer una mica del ventall que hi haurà l'escootering, que és la gent que va amb esportistes que utilitzen l'escooter o el patinet, diguéssim, nosaltres en diem patinet, els que van amb l'skate, i els que van en patins. Tots utilitzen l'skate park per fer més enllà del verd, per fer la seva competició, però utilitzen, diguéssim, en els peus o sota els peus, tenen estris diferents, no? Llavors, a roller freestyle tenim l'Àlex Fernández, que participa, és un dels esportistes de l'elit mundial, també la Gruixa Fernández, que va inclús competir diumenge a Igualada, que a Igualada van fer la modalitat de parc, i aquí al Prat fem la modalitat d'artístic, de street. Tenim també la Valentina Crowell, que està vinculada també a competicions internacionals, ara ha quedat segona a una competició internacional dels Estats Units. En fi, tenim la germana Esterol, la Ivet, i la seva germana gran, que ha sigut, i t'ho comentava, la primera esportista de la catalana que participa en skateboarding en les Olimpiades. Per tant, és altíssim.
0: Sens dubte, un gran cartell per demà dissabte. La federació, quines xifres de participació calcula que hi haurà demà?
1: Cada vegada tenim un format open, i per tant això no exactament no t'ho puc dir, però jo crec que ratllarem 60-70 esportistes segur, i per tant, i a més hem pogut donar servei al voltant de la instal·lació, perquè hi haurà servei de bar, en el sentit de que sí, perquè sabem que és un lloc que és una mica lluny dels serveis, no? Però en aquest sentit donarem serveis perquè l'espectador s'hi trobi bé, perquè els esportistes
0: ara mateix, pel que fa a la pràctica esportiva i al nivell de les riders catalanes, en quin esglaó ens trobem a escala estatal?
1: Bueno, a escala estatal estem pòdiums a nivell estatal i
0: sembla que no estem perdent la senyal amb el Benjamí, a veure si la podem recuperar. Per tant, intentem penjar la trucada i recuperar-la, perquè no hem pogut escoltar aquesta darrera resposta del president de la Federació Catalana de Patinatge, que ara ens comentava les xifres de participació que hi haurà en aquesta cita, també el gran cartell amb grans esportistes internacionals. Alguns són els millors del món en la seva disciplina. Em donen l'okay que ja el tenim novament, per tant, a veure si el podem escoltar bé, perquè pràcticament la darrera resposta no l'hem pogut sentir adequadament. Benjamí, preguntava per el tema de... Sí. On trobaven, no?, els esportistes catalans, doncs, a escala estatal.
1: Sí, sí, és el que et comentava, que fem pòdiums, fem primers llocs. Vull dir, el fet que s'hagi anat a les Olimpiades, per exemple, ja indica aquesta posició, i no només està a escala estatal, sinó inclús a nivell mundial. Per tant, nosaltres estem treballant. Et deia també, no sé si això s'ha arribat a sentir, que tenim tres esportistes de skate integrades en el programa del rendiment del CAR de Sant Cugat. Per tant, ja en aquest sentit, aquesta disciplina, la nostra disciplina, ha entrat doncs en un estatus que és igual a les disciplines esportives.
0: Doncs també són bones notícies aquest creixement en aquest tipus d'esports per part d'això, dels riders catalans. Com deies, Benjamí, ja per tancar, és una cita que, a banda de poder seguir-la presencialment allà a l'Skatepark, tothom qui vulgui es podrà apropar i veure aquest patinar fest. També tindrem l'opció, no?, com deia, de veure-lo a través de la xarxa, ja que es fa la retransmissió. Això sí, és la part de la tarda, no?, que és ja quan es disputen les finals.
1: Sí, o sigui, la televisió connectarà a partir de 3:45, I es preveu que aquesta retransmissió per la xarxa Més s'acabi a les 8 amb l'entrega de premis. O sigui, el que farà serà portar i difondre les finals, no? Que al final és allà on doncs es veu el més espectacular, eh?
0: I
1: molt contents, la veritat és que molt contents.
0: I recordem també a la nostra audiència que a través del web del Prat.tv també podré veure un reportatge de com ha anat aquesta jornada del Patinafest aquí a la nostra ciutat. Benjamí, ha estat un plaer xerrar una estona amb tu, que vagi molt bé la jornada demà i que ningú es faci mal, i res, fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies, i sobretot fer una difusió, que ja sé que ho feu, aviam si fem que l'interès per aquesta disciplina doncs creixi. Moltíssimes gràcies.
0: Les paraules del president de la Federació Catalana de Patinatge, de Benjamí Pons.

Aquest cap de setmana tenim Gran Premi d'Hongria i el pilot pretenc Joel Esteban afronta la cita després del gran resultat aconseguit fa uns dies a Itàlia amb una cinquena posició. Actualment Esteban ocupa la dotzena posició a la general amb 36 punts, 6 més que Bertele, el seu company d'equip. El líder de la categoria continua sent, i de manera molt clara, en Máximo Quiles amb 145 punts en aquests moments, 52 més que el segon classificat, el també espanyol, Álvaro Carpe. Pel que fan les primeres sensacions en els entrenaments lliures d'aquest matí, el Potalava ha quedat 20è i ha registrat un temps per volta de 1,48 amb 228 centèsimes, quedant-se a 1,2 segons del líder de la sessió, David Almansa. Si mirem els precedents a Balaton Park del pretén, aquest és el primer any que competeix allà, ja que en el 2024 no formava part del calendari aquest circuit i l'any passat doncs Joel no va competir. I si mirem els horaris de les proves, doncs recordem que dissabte a 1:15 arrencaran les classificacions i la cursa serà el diumenge a les 11 del matí. Els pilots faran 20 voltes al circuit.

0: Com us explicàvem a la portada d'aquest matí, hem conegut la notícia sobre la sortida de Pepe Delgado de l'Associació Esportiva Prat. L'entitat ha anunciat que Pepe Delgado no continuarà com a secretari tècnic del club després de la seva arribada aquest passat estiu. Ara, recordem que era una arribada amb l'objectiu de tornar a Tercera Federació, una fita que de moment no s'ha aconseguit, i dic de moment perquè recordem que l'equip encara té aquesta via oberta a través d'un possible ascens compensat. Per tant, ara mateix, a l'espera d'aquest desenllaç, Delgado posa punt final a la seva tercera etapa a l'entitat. I parlem ara de l'agenda del cap de setmana, perquè el Cerc Pretenc celebra avui una exhibició de final de temporada per cloure el curs 2025-2026. Aquesta cita esportiva celebra el Complex Esportiu Municipal Julio Méndez i és oberta al públic. Les vora 200 esportistes amb les que compta el club desfilaran pel tapís de l'equipament municipal per realitzar diferents exercicis com cinta, pilota i cèrcol. Escoltem a la directora tècnica del Cerc Pretenc, Sònia Cabello.
1: Consta de ejercicios que han trabajado las gimnastas, sobre todo las más pequeñitas, las de iniciación, que no compiten. Hemos trabajado durante este último trimestre y bueno, queremos reflejar un poco los valores que hay fuera del tapiz, todo lo que se aprende fuera del tapiz, que bueno, lo hemos llamado así, como fuera, pero se aprenden dentro, en los entrenamientos, como es la disciplina, el sacrificio, el compañerismo. Entonces cada uno de los grupos representarán.
0: Sonia Cabello ha señalat que aquesta ha estat una gran temporada per l'entitat.
1: Posiblemente sea una de las mejores temporadas. También es que, bueno, hace un par de años hicimos un cambio de estructura a nivel organizativo y de entrenadoras y de equipo técnico, y bueno, pues esto, con el tiempo, el trabajo bien hecho, cuando se tienen las herramientas, pues se consiguen buenos resultados.
0: Precisament ha remarcat, no?, que aquesta reestructuració, aquest procés de professionalització que es va fer fa uns 5 anys, ha donat aquests grans resultats.
1: Nosotros hasta el año del COVID, 2020, no teníamos pabellones donde entrenar, entrenábamos en un centro cívico, y a partir del 2020 empezamos a compartir instalación con otra entidad de rítmica. Teníamos un tercio compartido y la verdad que el espacio era muy poco. Y realmente espacios deportivos para poder entrenar un poco en condiciones se han empezado a tener hace 3 años.
0: Y ahora se nota, ¿no?
1: Claro, y ahora es cuando se empieza a notar pues que la estructura es correcta, que todo está más sólido y que se está haciendo un buen trabajo.
0: I més coses. Dissabte també el Complex Esportiu Municipal Julio Méndez acull la celebració de la 21a edició del torneig Bienvenida Guado de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc. Aquesta competició amistosa serveix com a cloenda de la temporada per l'entitat, en un curs on els sèniors de l'entitat han aconseguit la permanència en les seves categories. Recordem que el femení era un recent ascendit enguany a segona catalana. Però no tot es farà aquest cap de setmana al Julio Méndez, perquè el nostre litoral també serà escenari d'un esdeveniment esportiu. Davant del Centre Municipal de Vela tindrà lloc la festa de cloenda del programa Esport Blau Escolar amb tot l'alumnat dels centres educatius de Catalunya que han format part d'aquesta iniciativa durant el curs 2025-2026. La jornada s'emmarca dins del programa Esport Blau Escolar, que està impulsat per la Conselleria d'Esports i la Federació Catalana de Vela, amb l'objectiu d'acostar als nens i nenes la mar, però també els esports de la vela. Al llarg de la jornada es farà una sèrie d'activitats de navegació, activitats d'aigua i també de terra. I tanquem el repàs de l'agenda amb l'exhibició de taekwondo del Gym Studio Fran Martín al Complex Esportiu Municipal Estruc durant la tarda de dissabte. Un dels clubs referents del municipi pel que fa a les arts marcials organitza aquesta tradicional trobada per cloure el curs amb un acte obert a la ciutadania. La cita mostrarà els i les avenços esportius de les recents incorporacions, però també serà una oportunitat per veure els grans talents dels esportistes de l'entitat que enguany han assolit grans resultats en campionats nacionals i també internacionals. L'exhibició arrencarà a partir de les 4 de la tarda.

Acomiadem els esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen aquesta tarda a partir d'un quart de vuit del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
6: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
7: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
8: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
4: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
9: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
4: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
9: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
4: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
9: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
4: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
9: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
4: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
11: En joc al partit de quarts de final de la competició del CAO, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18-13 a favor del conjunt català.
4: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant davant de les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
9: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
4: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el Parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho explica.
6: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
7: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
14: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
13: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
15: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
13: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
16: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
13: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
4: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
17: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
9: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
4: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
18: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
9: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
4: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
9: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
4: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
20: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política, i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
19: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
3: Notícies en xarxa.
4: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
9: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España.

0: els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del fons de liquiditat autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
2: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
2: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
1: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
5: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
4: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
6: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: I en el compte enrere per la visita del pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
6: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
7: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que surtin.
6: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del papa.
0: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
8: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
9: És una innovació.

0: innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
1: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
2: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
4: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
5: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: Dalt a baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
8: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
7: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
2: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
3: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta, sense ferits.
2: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% al preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
2: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
10: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
9: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
11: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
9: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
2: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
3: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
2: Canal T, Leonor Bartomeu.
12: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
13: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
12: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
14: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off, el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
15: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
14: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
16: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
14: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la tercera federació. I diumenge, a un quart de 7 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 2:45, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
9: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
18: ¿Qué has encontrado?
19: Un lugar. He encontrado un lugar.
9: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ell haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
19: És maravilloso. ¿A que sí?
20: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
21: ¿Ha perdido la fe?
19: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
9: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
19: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
18: ¿Qué más?
22: ¡Yo tengo el poder!
9: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
23: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
24: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació, en què han participat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. i hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja a nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Bad Giel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Gasino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No tria si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica medioambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a l'aprensa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que per tant per nosaltres doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Copla Jovenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
0: na, na, na, na, posa't a caminar. Estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viurem presonat i que ja no poso... Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar. Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
8: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar, ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
7: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar el cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a un quart de 7 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
9: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
7: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça Inter Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
10: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar, y nosotros queremos que disfruten.
7: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Oriol.
1: Bona tarda, Lola.
0: Quant de temps, ara?
1: Quant de temps? Ja, quan s'apropen aquests dijous, tinc ganes de baixar
0: ja,
1: a gravar. Avui, què ha passat?
0: Avui què ha passat?
1: Què ha passat?
0: Pues mira, per començar ha passat que hem decidit canviar la càmera de puesto i de sobte ens mira des de dalt com si fos Déu, el Déu dels tòtils.
1: És la granota és com... És una religió. Saps que està la religió del monstre del espagueti volador?
0: No.
1: És molt interessant perquè és un tipus de religió que és com una crítica a la creença del Déu humà, que creu en déus. I és com que la gent que creu en aquest déu és com que aquest déu hi haurà algun moment a la història que farà que li petin els cervells a tots els humans i ens morirem tots. I no és com, en plan, crec que era algo així.
0: Uau.
1: I la gent creu, no sé si algú de veritat, però creu en el dios de l'espagueti volador. I aleshores és com el nostre déu, els tòtils, no? La granota és una
0: mica aquest
1: concepte.
0: Bíblia. O podríem fer un programa parlant de la nostra religió a través de la granota.
1: Sí, de fet, podríem venir un programa una mica adormits, així que estiguem una mica com descol·locats, començar a parlar i dir, això serà la Bíblia dels tòtils.
0: Oh, m'encantaria, Bueno, una mica com el programa d'avui, no?
1: Sí, però
0: que,
1: bueno,
0: el
1: programa
0: d'avui
1: hi ha certa estructura mental, no?
0: Sí, però no hi ha guió.
1: No hi ha guió, perquè...
0: Hem decidit nous reptes.
1: Clar, avui estem
0: nou
1: creatives.
0: Sí.
1: Estem creatives. És el penúltim programa, perquè la setmana vint, si no l'altre, és l'últim de la temporada, perquè el següent estem a...
0: Bueno, estàs.
1: Tomar por culo de campaments.
0: Jo no.
1: La
0: tema
1: Lola,
0: sensible.
1: Tema tabú. I això, aleshores, pues, sí, aquest programa està divertit. Si ens quedem en blanc durant 5 minuts, pues,
0: ja retallarem.
1: Posarem musiqueta.
0: Vosaltres no us n'adonareu.
1: Comencem el Salseo amb una notícia que no sé si tu t'has enterat.
0: A veure.
1: I és que, un altre cop, Spotify ens vol censurar.
0: Oh! En sèrio?
1: Ens va censurar l'últim episodi, Pa uno que colgamos...
0: Ja, total, eh? O sigui, com si estiguéssim aquí...
1: Si veus, està penjat de fa poc, l'episodi 68.
0: Sí.
1: Per cert, avui serà l'episodi 69.
0: És veritat.
1: Per què ens el van xapar, aquest episodi? Et preguntaràs per què, quan parlem de la final de la Champions femenina, que parlarem de... Hi ha molt de parlar avui del futbol.
0: Sí.
1: Vaig posar l'himne de la Champions...
0: Ah.
1: I xapateli. Aleshores l'he hagut de treure. He deixat 5 segons i
0: vale.
1: Si ens el tornen a xapar, pues ja el xaparé definitivament.
0: Bueno.
1: Però bueno, això...
0: Bueno, pensa que almenys a Spotify hi ha capítols. A YouTube no n'hi ha cap.
1: Clar. Sí.
0: De moment els tòtils funcionen gràcies a l'Oriol.
1: No, gràcies a tu, o sigui, gràcies als dos.
0: Sí, però la part
1: jo sol no faria res.
0: La part tècnica que a mi em toca fer, que és la postpo de vídeo, no estan existint. Si no...
1: Bueno, però no ens hem definit encara com un videopodcast, no? Som un programa de ràdio, realment.
0: Total, la resta ho fem
1: per... O sigui, lo dels vídeos és por amor a l'arte.
0: Sí, clar, però penso com... De sobte, què penjarem? 10 vídeos a YouTube en un dia.
1: Sí, a l'estiu... Saps què hem de fer? A l'estiu és molt bona aquesta estratègia de màrqueting i de comunicació. A l'estiu, treure... Quan tothom està de vacances, treure tots els vídeos a YouTube, començar a fer-los com uns enfermos i petar... a l'estiu, que és quan la gent més estarà amb el mòbil, de Reels.
0: Vale.
1: I pujarem al rànquing aquest de la llista.
0: Vale, és que hem de pujar aquest rànquing.
1: Clar.
0: Però bueno, més notícies. Tinc el genoll fotut.
1: Ostres, clar, és veritat. Tu vols explicar tus travessies per Montserrat.
0: Mis travessies per Montserrat. Doncs el divendres passat, farà ara una setmana, l'Esplai Sant Pere i Sant Pau va organitzar la Romeria, que és pujar caminant des del Prat de Montserrat.
1: Literalment, eh? O sigui,
0: sí, literalment.
1: És com si la Lola
0: i
1: jo ara apaguem la càmera i ens anem a Montserrat a caminar.
0: Sí, tal qual. De fet, sí, perquè sortíem des de l'església.
1: Des de la parròquia, sí.
0: Sí. Bueno, total, que, o sigui, experiència de dir xulíssima. O sigui, espectacular. A més, amb la gent que anava com... Ho vaig passar molt bé i tal. Però, quan jo ja portava 45 quilòmetres caminats, quan vaig arribar a Collbató...
1: És una marató, 45 quilòmetres. És més d'una marató.
0: Pues imagina't. A les 5 i mitja del matí... Jo ja notava que els meus genolls, no. O sigui, a les 5 i mitja del matí va ser
1: així, no?
0: Quan jo vaig decidir que ja a mi em pujaven els 7 quilòmetres que quedaven en cotxe.
1: Estaves fent així, en plan...
0: Sí, jo estava fent canvio.
1: Canvio. Coach, canvio.
0: No, jo ja no podia amb la meva vida. Portava potser ja un parell d'hores notant els genolls...
1: Sí, un parell d'hores són 10 quilòmetres, eh? O més, 15 potser.
0: Mínim, bueno, potser 10 quilòmetres
1: Però què camineu, per la carretera?
0: No, és... vas pel riu, zona industrial, riu, com...
1: Vale.
0: Però clar, al final la... O sigui, clar, jo portava botes de muntanya.
1: Ben fet.
0: Sí, però les botes de muntanya per asfalt... No ja sé és si és mas... molt bona idea, sí. Saps? En plan, com jo crec que escalfa més el peu, llavors carrega més, no ho sé. Perquè també m'han sortit ampolles molt grans. I a mi...
1: Normal, jo crec.
0: Sí, però per exemple, quan vaig fer la pica no em va sortir ni una.
1: Però la pica no són tants quilòmetres.
0: Sí, però vull dir-te, vaig estar de ruta.
1: Ja.
0: Saps? I no me'n va sortir cap, no em van fer mal els peus en cap moment. Jo crec que... O sigui, òbviament, és perquè eren molts quilòmetres, però crec que feia molta calor al principi i jo crec que se'm van escalfar els peus. Però bueno, això... Ahir vaig anar al metge i em va dir que... No cuentitis, però que ibuprofeno, que si no m'havia pres un ibuprofeno en 4 dies, que què feia? I bueno. Jo no vaig saber com dir-li, és que no m'agrada medicar-me.
1: I li a vaig veure, dir, li podries haver dit.
0: Ja li vaig dir...
1: Això està dit, pues ponte hielo.
0: No, és que em va dir que ara, quan ja havien passat tants dies, posar-me gel o posar-me una venda compressora aquesta...
1: Queda igual, no?
0: Sí. Que seria més mental que una altra cosa.
1: Sí, i també és important no deixar de mobilitzar la zona.
0: Sí, de fet m'ha dit, em va dir, bueno, quan et faci menys mal, reforça muscularment aquest genoll. Va ser una altra persona dient-me que estic molt fluixa.
1: Lola, vas fer la romeria per demostrar al teu company...
0: Sí.
1: Que va dir que no podia aguantar un concert de, del Marco Sixe, que sí que pots sí. Sí, que tens més fondo que ell.
0: Sí. No tenia agulletes, eh?
1: No tenies agulletes?
0: No tenia agulletes. Uai,
1: això és perquè tus músculs estaven muertos. Les cèl·lules musculars estaven muertes completament. Era, hi havia tant esforç ja que les cèl·lules van dir... No, no,
0: segurament. No, saps no, com
1: no,
0: parlàvem...
1: No, no quiero ni transmitir dolor al cerebro.
0: Saps com parlàvem del gimnàs? Rollo, em deies... Sí, has d'arribar al punt de... De muerte.
1: A la fallada muscular.
0: A la fallada muscular, jo crec que va ser això, eh?
1: Vas passar la fallada muscular.
0: O sigui, jo la vaig superar. Perquè, clar, arriba un moment que camines en plan mecànic. Saps, rotllo, en plan...
1: Ja, jo crec que, en plan, és com l'última reserva ja del cos. Comences total. A consumir les últimes reserves. Tu,
0: no, no.
1: Tu, el teu cervell entra en modo supervivència de...
0: Totalment, eh?
1: Tengo que caminar.
0: A més, va haver un moment, rotllo, que vam passar per un lloc on feia una mica mal rotllo, vale? I vam començar, uah, que això sembla The Walking Dead, com surti un zombi tal. I uah, estàvem parlant amb el Marc i l'Arnau i de, si surt un zombi o algú a matar-nos, no podem córrer. És que no, no podíem córrer en aquell moment, rotllo. Ni adrenalina ni res, o sigui, ja no quedava cap mena de força en el nostre cos. Però bueno, va ser divertit. També va haver-hi broma de, jo dient, bueno, els refugiats republicans quan la Guerra Civil caminaven tot això i més. Com s'ho feien? I, no, no, nosaltres estem pitjor. El quin està peor? Jo, Tamara Falcó?
1: Era una mica...
0: Era sí. Aquesta vibe. Qui estava pitjor, els republicans o jo? Jo. Però bueno, això. No, però va estar molt guai. No vaig pujar els últims 7 quilòmetres o 10
1: però
0: quilòmetres.
1: Però vas pujar, estaves a Montserrat.
0: Sí, sí, em van pujar de Collbató a Montserrat. No, però l'any vinent...
1: Això no s'explica, això no s'explica. L'any vinent no s'explica.
0: No passa res, però l'any vinent ho faré perquè...
1: Em fa il·lusió.
0: Molt xula, de veritat. Sí que és veritat que es va anar molt ràpid. Jo veig un moment que vaig dir, estic caminant el doble de ràpid del que jo caminaria de natural, però bueno. Però això, com em vaig quedar amb les ganes de fer l'últim tram, que és el maco i pel qual fas la romeria, que és la part de Montserrat, sortint al sol. I no la vaig fer. Llavors, l'any vinent. A més, vaig passar-me tota l'excursió. 10 hores dient, jo l'acabo perquè no vull tornar a fer això en la meva vida. Jo l'acabo perquè no vull tornar a fer això en la meva vida. Doncs pues no, no la vaig acabar. Llavors, l'any vinent tornarà a tocar acabar-la.
1: I, la, això? I farem bloc dels tòtils.
0: I farem... Oh, m'encantaria. Vale, perfecte.
1: Podríem fer un programa, realment. Ens agafem sí. Bateries portàtils i
0: totalment.
1: Fem un 24 hores.
0: Totalment, un directe, sí
1: que... No,
0: cal.
1: Però, fora conyes, de, segur que de les... No sé quantes hores són delirants que passaríem allà, trauríem alguna
0: home,
1: cosa divertida.
0: Jo vaig estar home, 10 hores caminant.
1: 10 programes.
0: Total, és que ens dona per molt. Ho vam parlar, de fet, amb l'Arnau.
1: Una sèrie, la sèrie, la romeria, programa 1, la primera hora.
0: Hòstia. Bueno, és que volíem fer el típic vídeo que no va acabar sortint, però va sortir també algo.
1: Kilòmetre 1.
0: Sí. Estas son mis piernas. ¿Sabes el plan? Sentadilla. Kilòmetre 2, sentadilla. Però, òbviament, i sumar sentadilles a cada quilòmetre.
1: Idea,
0: clar, malíssima idea, malíssima idea. Però bueno, això, bàsicament. Què més ha passat de Salseu doncs, Setmana? Perquè,
1: passem, et faig un centre de banda a banda, te canvio de banda, i ara anem a parlar de l'esfera influencer catalana. Primer, comentar breument que nosaltres a l'anterior programa vam fer crítica als Premis Crit i no estem bojos perquè he vist més crítiques sí. també bastant similars a la nostra.
0: Yes.
1: O sigui que gent queixant-se per menjar.
0: Molta gent, eh?
1: Molta gent.
0: De fet, la Gemma, no sé què, joder, macho, mai sé com es diu, la Gluten Porfi, crec que es diu a xarxes, que és la noia que vaig dir que fa creador de, o sigui, que és creadora de contingut que vaig, o sigui, que coneixia, va penjar un vídeo. No va dir els Premis Crit, però va dir que s'havia intoxicat. La croqueta aquella que li vam dir...
1: Anda.
0: La croqueta aquella que li vaig acabar dient...
1: Anda.
0: No! Pues sí. I
1: jo,
0: és veritat, aquesta noia també.
1: Un vídeo de la Gina Rigol, que no sé qui és...
0: Ai, jo sí la segueixo. Ho fa molt...

0: reflexió als Premis Crit, criticant bastant el que vam dir tu i jo al programa. Mm. O sigui que no estamos locos.
1: No estamos locos.
0: I seguint amb l'esfera de creadors de continguts / influencers catalans, hem de parlar del tema... Vaya escupitajo.
1: Sí.
0: Hem de parlar del tema del...
1: Àlex Tous.
0: Home, del moment no, ja ha passat una mica, però és bastant divertit.
1: Sí. No ho hem parlat mai, eh?
0: No.
1: Però és que, a més, això s'extendeix molt, perquè, vale, o sigui, anem a buscar-li un altre punt. Vale, l'Àlex Tous, anem a ficar en context, va penjar un vídeo de 25 minuts, crec.
0: Jo me'l vaig tragar tot a sencer.
1: Uf, jo no. A més, en castellà, o sigui, el noi ja sabia el
0: sí,
1: que anava.
0: Sí, jo no va dir que és el... l'únic que no m'agradava de la polèmica, que estigui en castellà.
1: Però perquè el noi la volia fer viral.
0: Ja, però és més divertit si és viral en català.
1: Ja, però Àlex Tous... Bueno, això s'ha de dir que... O sigui, vale, jo he entès la polèmica a través de vídeos que m'han sortit d'altres persones. Vale? Per exemple, els de Shark m'han sortit vídeos de tots parlant al respecte. Perquè la Mireia aquesta treballava a Shark.
0: Què és Shark?
1: Shark és una festa que fan.
0: Ah, vale, vale.
1: Sí, és com si et digués... no sé, ara no em surten els noms de les festes de, del Sala, però en plan... O sigui, com és la festa, no és un local.
0: Vale, vale.
1: Val? Per exemple, el Dirty de Razzmatazz.
0: Com l'animalada de la UF.
1: Vale. I com a Catalunya és molt famós Shark, perquè es van fer molt virals, no sé què... Haz lo tuyo, la noia que es diu Haz lo tuyo...
0: Sí. O sigui, ara no li poso cara,
1: vale,
0: però...
1: Vale, doncs estava Shark, també, tal.
0: Vale.
1: Llavors jo m'he assabentat del tema arrel d'aquella gent. Es veu que, clar, la Mireia quan ho van deixar va començar a fer molta publicació de que ho havien deixat, de que el seu nòvio li havia ficat les banyes, no sé
0: jo
1: què.
0: Jo això ho vaig veure després, sí.
1: O sigui, com ella va exposar la seva ruptura de formes extrambòtiques.
0: Molts llavors, TikToks amb indirecta, sí. Molts comentaris...
1: Llavors es veu que l'Àlex Tous va rebre molt de hate.
0: Es podria dir que l'Àlex Tous estava fins als ous? És que porto pensant una bona estona i no... era el moment per dir-ho.
1: Ha sigut perfecte, Oriol. Vale, i això, llavors va acabar fins als tous. Vinga. I... Ara ja m'he perdut. Sí,
0: jo vaig fer un vídeo de mitja hora.
1: Un vídeo de mitja hora com amb, posant a parir a la Mireia. Bueno, explicant la seva versió de la ruptura, no?
0: Sí.
1: Amb lo del Vini Júnior.
0: Vini Júnior.
1: No és Vini Júnior?
0: En plan, Vini, però has dit Vini Júnior, no?
1: Sí.
0: Vini Júnior és el Vinicius Júnior del Madrid.
1: Lleva boina como Birmingham. Me la suda lo que me dirán. Bueno, seguim.
0: Sí.
1: Es que... Vale, i això, que lo del Beni, que tothom ho sap, que era mentida, en plan, el Beni fins i tot va sortir dient que no la coneixia de res.
0: Esta quién es?
1: Esta quién es?
0: La Flori, no? El Beni de la Flori.
1: Ah, sí. Bueno, molts vídeos de... Estoy en la Florida, ¿dónde estará Mireia? No sé què. També tot això, la Mireia, que està tret d'una cançó.
0: Tirant-li merda?
1: Tirant-li merda, jo no l'he escoltada.
0: Jo tampoc.
1: O sigui, no, dedicaré el meu temps a aquesta brossa. A mi em va sortir un vídeo que potser era com promo per la cançó. O que va aprofitar la cançó per al... O sigui, com va treure la cançó a propòsit en aquell moment o a través de tot això. Bueno, no sé. A mi s'ha de dir que ja em feia una mica de latxa aquesta noia fa un temps. I ara, pues, una mica encara més. També per com ho he gestionat, jo crec. Perquè una cosa, totes poden ser unes loquites. I m'han sortit molts vídeos que estic super a favor d'aquells vídeos de moltes noies dient... Se te ha ido la pinza, hermana. Eres perfecta. Yo sería tú. I penso, jo també. O sigui, com... Les noies, les girlies, seríem elles. O sigui, seríem elles... Jo no és que sigui una supergirlie, però com... A mi em sembla tan èpic el que ha fet. Tan èpic. Super a favor.
0: En plan... fotre's la inventada històrica que està amb un cantant.
1: Sí, sí. O sigui...
0: O sigui, com si jo ara dic...
1: Make to pretend, o com es digui, saps? O sigui, com... Has de...
0: Make
1: tu crear...
0: Fake it till you make it.
1: Això. En plan, crea't la història que vulguis. Has de ser qui vulguis ser. És com si jo ara et dic que sóc amiga de l'Alexia Putellas i aguanto la broma...
0: La broma... I em dius que tens una relació romàntica amorosa amb l'Alexia Putellas,
1: sí.
0: I esto va hasta el fin de los días.
1: Exacte.
0: I després els títols es separen i tu comences a dedicar-me indirectes i jo faig un vídeo de mitja hora.
1: Exacte. A mi s'ha dit que em sembla espectacular. La cosa és que...

0: saltat un vídeo d'ella dient, mira, noies, se'm va anar a la pinça.
1: Era broma, tot era broma.
0: Rollo, se'm va anar a la pinça, em sap greu. Estava passant un mal moment, ho vaig gestionar del puto cul. Pues sí, falta aquell vídeo. Però això, llavors, també m'ha sortit, això, vídeos de gent de Shark, i crec que l'han fotut fora de Shark, en algun moment la van fer fora, o se'n va anar, perquè va deixar d'estar amb Shark, i tothom de Shark ha sortit a criticar-la i a defensar l'Alex Tous. De fet, l'Azlo Tuyo va parlar bastant del tema de que, crec, com a ella també li havia comentat lo del Benny i coses així. No, no, molt locura, molt locura.
1: És que, o sigui, lo més com que crida l'atenció és la cara de l'Alex Tous, rollo de no dar crédito a lo que está pasando. Plan, jo em crec que realment ell no sap què fer, que està flipant.
0: Total.
1: Després, coses molt random que han passat, lo de que li vagin fer una entrevista al matí a Catalunya Ràdio. No, al programa que fan pel matí a TV3.
0: Està passant.
1: L'està passant.
0: En sèrio?
1: Per què?
0: Perquè volen entrar al nínxol. Volen entrar al nínxol. O sigui, el nínxol, volen entrar a la joventut.
1: Els nostres diners van per fer aquestes coses? Jo no vull pagar impostos.
0: A més, un vídeo que ha fet en castellà, recordem-ho. Recordem-ho. Quan és una persona que fa el contingut a xarxes en català... És que una cosa, això és tan terrible. Sí, mira, jo si la Dulceida m'explica la ruptura amb la seva parella, que esperem que no, amb l'Alba Paul, però penso, una influenciadora catalana que fa els vídeos en castellà i em fa un vídeo emotiu en català, ho entenc. Perquè ho està fent des de l'honestedat, saps? Un influencer o un creador de contingut català que fa tot el seu contingut en català fa un vídeo en castellà, no ho està fent des de l'honestedat. Honestitat?
1: Honestedat.
0: Honestedat. Ho està fent des de... vull fer views.
1: Vull els calarons.
0: Vull calarons. Bueno, Alex Tous, no? Al final. I si Catalunya pues, inverteix més en això... Bueno, les cares maques de TV3, podríem dir-los. Que, de fet, parlant de TV3, el programa Eufòria està en part subvencionat per un fons israelí. Sí.
1: Miqui Núñez.
0: Sí, cobrat d'Israel.
1: Cobrat d'Israel. Miqui Núñez s'ha posat el gorret petit al cap?
0: O sigui, com...
1: Miqui Núñez ha fet un petó al mur de les lamentacions? M'estàs dient això, Lola?
0: No, tampoc tant. Però sí, es veu que hi ha molts programes arreu de l'estat, o sigui, RTV té molts programes subvencionats.
1: Miqui Núñez, que ha presentat molta gent més Eufòria, saps? També podríem dir-ho de l'Alfred.
0: L'Alfred ha presentat Eufòria?
1: Ah, crec que ha sigut jurat d'Eufòria, l'Alfred García. Després anem a comentar una cosa d'Alfred García, Música Lovers.
0: Sí. Bueno, això, però que el programa Eufòria de TV3, i crec que cap més de TV3, però de RTV, també hi ha més d'un, estan subvencionats per un fons empresarial, o si no, ara no sé com es diu, per una empresa que els seus diners venen d'Israel o que recolza Israel o alguna cosa així. O sigui, no, però algo vinculat a Israel de forma molt clara. Bueno, TV3, tio. A veure, vos mirat una mica més.
1: Televisió espanyola, o sigui, fem-me lo de no anar a Eurovisió i després això, en sèrio?
0: Total. O sigui, jo entenc que si són com finançadors, ara, mira que he fet avui l'examen de models de l'empresa audiovisual, eh?
1: Productors?
0: No, però si són fons de finançament que fa anys que tens, entenc que pues, no t'ho hagis revisat.
1: Ja, que tens un contracte ja 5 anys vista.
0: Però igualment, en el moment que surt tot aquest meollo i que veus que la gent està buscant entre les pedres, perquè és important buscar entre les pedres, revisa't tu també que no estiguis... o fes un comunicat, no ho sé. Jo em vaig ficar molt trista, a més perquè estic 100% segura que TV3 i la CCMA, o com es digui,
1: la Corpo.
0: La Corpo, en general, no estan a favor del genocidi de Palestina. O sigui, ho tinc
1: no
0: claríssim. No, no, jo no dubto. Però, tios, tot no és la pasta, eh? Tot no és la pasta.
1: Clar.
0: Que potser no ho sabien, eh? Però també em sap greu no saber-ho. És com si ara...
1: Els tòtils els financia Israel.
0: Total. És que...
1: No ho sabem.
0: I no... Oh, no ho sabem. Home.
1: És broma, nosaltres no ens financia ningú.
0: Què va?
1: Nosaltres mateixes.
0: Sí, i l'Ajuntament.
1: Bueno, directament. No.
0: Indirectament. És broma. Bueno, què més ha passat aquesta setmana? Si no, podem anar saltant, ja, perquè jo crec que ve de gust parlar música i sobretot de Barça.
1: Sí. Comencem parlant de música, estem parlant de l'Alfred García. I per què hem de parlar de l'Alfred García?
0: Jo també tinc novetats.
1: Perquè és pretenc, sí. Però sempre. Perquè el 13 de juny, o sigui, la setmana vinent, el dissabte vinent, hi ha la cursa de l'Estrella d'Am pels espais naturals de la Ricarda, que bueno, poco fake eso, literalment és donar una volta
0: al Prat, no?
1: al Prat una mica així per fora.
0: Bueno, pensa que la gent que sigui de fora, per ells el Prat serà la Ricarda.
1: Ja, per ells diran, mare meva, estem als espais naturals, i realment passejaran pel costat del Parc Nou. Però no, és una cursa
0: bueno,
1: així...
0: Bueno, espai natural, no, al final?
1: Sí, sí. És una cursa així de celebració, i què passa? Que l'Alfred García...
0: No, però expliquem-ho és... com des de l'altre punt. Des de... Portaven anunciant un concert sorpresa.
1: Un concert sorpresa, botifarrada i DJ, també sí. Important. I clar, jo vaig dir, ostres, un concert sorpresa, qui serà? I no sé què m'esperar-me, la veritat. Jo no m'esperava a ningú.
0: Ja,
1: bueno,
0: tampoc.
1: S'especulava a Muixca, no sé què, però per això sí. De que la Muixca és la Muixca. També tinc que la Muixca no està mig retirada ara.
0: Sí, sí.
1: Això no podia ser la Muixca, però
0: clar,
1: bueno.
0: Clar, però ho vam especular abans de saber-ho.
1: Clar.
0: Que és veritat, la Muixca es retira. Però ha tret una cançó en col·labo, però bueno.
1: I clar... en veritat, té sentit que sigui l'Alfred perquè és del
0: és
1: Prat i sempre ha reivindicat molt els espais naturals i bueno, és la notícia, o sigui,
0: sí.
1: Que fa el concert.
0: Jo em vaig decepcionar una mica.
1: Però no pots dir això, que l'hem entrevistat, Lola.
0: Però no se'n recorda ni de qui som.
1: Segurament.
0: O sigui, jo em vaig decepcionar perquè esperava un concert que m'agradés. En plan, jo no anava a fer la cursa i menys ara amb el genoll com el tinc, pues sort, que no em vaig apuntar.
1: Pues sí.
0: Però jo no anava a fer la cursa, però sí volia anar al concert. I a veure...
1: Pots anar al DJ?
0: Sí.
1: I a la botifarrada?
0: Si no, amb la Marina hem parlat, si no, d'anar-nos d'en de festa.
1: També.
0: Nosaltres dues.
1: Claro que sí.
0: Bueno, aprofitant la secció de Música Lovers, han sortit dos àlbums, que Oriol no sé com explicar-te lo bons que són aquests dos àlbums. Per començar, De Valentino va treure el 22 de maig Baby, es diu així l'àlbum.
1: Baby no me llames, eh?
0: Cada cançó és millor que l'anterior. De fet, s'han fet molt virals a TikToks. La... està soltera des de hace 20 primaveras. Si estás soltera... Bueno, no sé. Si estás soltera es porque quiere y así ya lleva más de 20 primaveras.
1: Ni idea.
0: Ah, si estás soltera es porque quiere estar soltera y así ya lleva más de 20 primaveras. Bueno, no es así el ritme, ¿vale? I després, sobretot, la de... mira, aquesta és la de soltera. Ai! La de... este flow... Una cosa, em sé tan malament...
1: Este flow.
0: Sí, que és aquest tren de... Uau, m'estic explicant com l'orto, eh? Com l'orto.
1: No passa res.
0: Però bàsicament, mira, vaig a buscar directament a TikTok, perquè així...
1: Vols que vagi fent jo mis... mis...
0: No, sinó també com dir que, per altra banda, la Vira ha tret Ultra Swan, també Discazo, Discazo.
1: Toma ja, no tenim... que no tenim, com es diu?
0: Tècnic.
1: Tècnic, però en sona música, és la màgia dels tòtils.
0: Sí, aquest és el treno i l'altre que estava cantant.
1: Spotify, sisplau, no esborris l'episodi. És broma,
0: ah, clar.
1: Estem posant música. No, a part 5 segons no passa res.
0: Bueno, això, que l'he cantat com fatal, però... Ja pots seguir.
1: Novetats de la setmana per part de música internacional, que és bàsicament jo... que és poca perquè jo escolto música de gent que ja no treu cançons.
0: Diguem-ho així.
1: Per diferents motius.
0: Sí.
1: La novetat internacional no de la setmana és Olivia Rodrigo amb el seu single The Cure. Que està molt bé. Segons ella, de les millors cançons que ha fet.
0: Uau. Uau.
1: O sigui que està, ojo. I també important, parlant de l'Olivia Rodrigo, que ha sortit el vídeo del concert que va fer al Teatre Grec de Barcelona pel Barça.
0: És veritat.
1: On hi ha un primeríssim pla de la Judit.
0: Total.
1: A punt de... Bueno, plorant.
0: Sí, sí.
1: O sigui que tenim amics famosos.
0: Entre nosaltres i l'Olivia hi ha una persona, la Judit.
1: Literal, literal.
0: O dos, la Judit i el càmera.
1: Sí. Bueno, no, ni això, perquè com va passar pel seu costat en un moment del concert,
0: pues la Judit.
1: Una persona. I ja està, jo no tinc res més de novetats musicals. Sí que és veritat que estic escoltant, o sigui, la febre per la pel·li de Michael és una locura, o sigui, ara no
0: l'has vist ja?
1: No, però no puc parar d'escoltar cançons de Michael Jackson. O sigui, quan la vegi serà encara pitjor. També, bueno, això seria més culturetes, però m'he escoltat, que mai m'havia escoltat el disc de Daft Punk, el de Random Access Memory, el de Get Lucky.
0: Yes.
1: No me l'he escoltat mai, molt xulo, la veritat. És un disc molt famós i... És que a mi el rotllo funk així con les guitarrites me gana. O sigui, a mi em podies posar un soroll de pet amb guitarres a funk i me l'escoltaria.
0: Bueno, jo crec que és xulo.
1: Sí. Ara se m'acaba d'acudir una cosa meravellosa i és que, clar, la setmana vinent és l'últim programa i el segon programa ja serà el setembre. I el setembre què passa? Festa Major.
0: Oh!
1: Vols tirar-te alguna predicció de concert de Festa Major? Hola?
0: Dale!
1: Esa
0: vale.
1: És la màgia de fer-ho sense escaleta, que saben los temes.
0: Jo tiro per...
1: Bad Bunny. No. El concert de Bad Bunny també no hem parlat i podria parlar.
0: És que no m'ha anat.
1: No, bueno, llavors... la casita, no sé què, que estava sí. L'Aster Espósito i mi prima i, en fi.
0: Tu prima?
1: És una manera...
0: Ah, vale. Vale, qui creiem que pot estar?
1: Podríem començar per artistes locals del Prat que podrien estar.
0: Mira, jo de DJs no ho tinc clar, perquè ja ha estat DJ Navas, ha estat DJ Carmela, Jabugo. Llavors tinc dubtes, la veritat. Com no estigui DJ...
1: L'Alexi ha estat també, no?
0: Sí, DJ XD.
1: XG, sí. DJ XG. Però, DJ XG crec que li falten encara un par d'estius per
0: sí,
1: poder
0: no?
1: estar
0: I un par d'estirones.
1: I un par d'estirones.
0: De DJs, tinc dubtes. Jo crec que potser agafant de fora.
1: És que aquí... Bueno...
0: Que sempre s'han agafat
1: DJ, de... Hi ha molt DJ, però sí, sempre s'ha agafat de
0: sempre
1: fora.
0: Sempre s'ha agafat
1: un de
0: fora. Rollo, no passa res. A mi, així com locura, m'encantaria el de Valentino, que és el que acabo de comentar, l'Avir. Rollo, en plan, de Valentino, sí.
1: Però tu creus que és realista?
0: El de Valentino, sí.
1: Sí?
0: O sigui, a nivell pressupost, crec que sí.
1: Clar,
0: o el
1: Femari, que...
0: a nivell pressupost, sí. A nivell públic, no. Perquè estaríem les quatre persones que connectaven ajuntant-lo i poca gent més. Potser una guineta.
1: No, dir, no és mala, no és mala.
0: Una guineta.
1: No
0: clar,
1: és mala
0: el problema
1: tirada,
0: de Festa Major és que és quan la Mercè i tenen aquests convenis... Bueno, que 31 fam, l'any passat va anar a Festa Major i a la Mercè, que ho penso.
1: La Julieta sí. També ho va fer, Figaflaus.
0: Sí, però hi ha molta gent que pues, potser no li agrada o tal, però bueno, una guineta pot ser 31 perquè ja va venir l'any passat.
1: Sí, clar, ja se t'acaben les opcions. Així grups que s'han sortit de música...
0: Flashy, poder.
1: Flashy, sí.
0: Però és que ens estem quedant curts, eh? Si no podem repetir grups...
1: Si no, podríem portar algun dels que han vingut als Tòtils.
0: La Greta. L'any passat es va parlar de la Greta.
1: Mm. Així un Gavina punt MP3.
0: Estaria guapíssimo, eh?
1: Le pega al fondo. El Gavina
0: sí.
1: MP3 al fondo pega molt, eh? És flow que pega
0: sí,
1: bastant.
0: Sí, com l'any passat és Betlana, aquest any. Mm. Fades.
1: Fades també.
0: Fades estaria molt guapo.
1: Estaria guapo. A veure si venen els Tòtils.
0: Tant de bo. Nois, sisplau. I ja està, és que com no vingui l'Aitana...
1: Després hi haurà dos randoms d'aquests
0: sí,
1: nacionals.
0: Sí, que ningú coneixerà.
1: Que, bueno,
0: los 40 FM sempre estan.
1: Los 40. Després, al parc sempre... Jo crec que les millors músiques sempre estan al...
0: Ludwig van...
1: Després, un grup d'aquests catalans, rollo...
0: La Ludwig...
1: Ostres, pues,
0: que ara ho ha patat
1: guapíssim.
0: Molt. És que fa dos... Però fa dos anys va venir...
1: Bueno, no, igual, no passa nada.
0: La gent de la Mediterrània és la Fúmiga.
1: Pues la Fúmiga també.
0: La Fúmiga estaria molt guapo, però no han tret àlbum.
1: Da igual, que
0: vinguin. Ja, però que vinguin. Però això, la Ludwig va venir fa dos anys. I va ser molt èpic. Però és que ara ho han patat. Llavors potser tornen. Perquè van venir al Fondo, potser ara venen a lo gran.
1: Ja.
0: Estaria molt xulo, eh? Són molt divertits.
1: De sota, uns catarres que tornessin després de molts anys al gran.
0: Seria divertidíssim, eh?
1: Seria guapíssim.
0: Un xarango?
1: Si ve Charango, jo vull desnudo al concierto.
0: Ho ha dit, eh? I l'Oriol ho ha dit, que si Charango torna, va al concert despullat.
1: Però al Prat de la Festa Major.
0: Ah, vale.
1: I no sé, és que de sobte hi haurà com... Sempre hi ha al Fondo com grups que estan bastant guapos i bastant random.
0: Sí.
1: El Pony Pisador l'any passat.
0: Espectacular,
1: crec que és...
0: De les millors coses.
1: Crec que és dels... concerts on menys estona ha estat i millor m'he passat. El ratio de menys estona d'estona i Gaudí està com mai ahí. I no sé, el grup de versions del primer dia també serà també acostuma a ser bastant guapo.
0: Sí, la cosa és que últimament no anem, perquè com estem fent...
1: cercar tasques.
0: Sí. Però bueno, jo tinc moltes ganes, ja, de festa major. Ara que ho has dit, ja està.
1: A veure si ens filtren alguna cosa per l'últim programa.
0: Mm.
1: Filtradores dels tòtils, fuentes dels tòtils.
0: Volem saber.
1: Els filtradores dels tòtils, tu i jo.
0: Les madres. Què més? Passem ja, no? A lo gros.
1: Ja a lo gros.
0: Ens queda mitja hora més.
1: Ens queda mitja hora,
0: per parlar de...
1: Furba.
0: Com el Barça ha deixat anar tres de les millors jugadores de la història.
1: No, però no vols començar per lo bonic?
0: Vale, comencem per lo bonic. Champions. Champions.
1: Copa. Lliga.
0: Champions.
1: Una altra vegada. Bueno, és absolutament històric el partit que va fer el Barça. La catacoll absolutament al final del partit dient el dinero lo es todo, el Olympic de Lyon, que me va con los billetes.
0: Wow.
1: La catacoll iba desatada.
0: La catacoll últimament va desatadíssima, eh?
1: Sí, sí, a veure si la tornem a veure...
0: Pel Prat a festa major.
1: I això, després, altres coses destacables de la final. Eva Payor, que bona és. S'ho mereixia molt. Jo crec que de les que més li va alegrar la victòria, perquè portava com 20.000 finals perdudes i per fi ha pogut guanyar.
0: Total.
1: Caroline Graham Hansen, mi todo, guanya la final de la Champions a casa seva.
0: És que això va ser tan top.
1: És, deu ser una sensació indescriptible. Salma Parayuelo, de sobte, se'n recorda que és una... putíssima bèstia i fot dos gols, que és una locura. O sigui, la veritat és que bastant èpic. I bueno, això, el Barça femení, tot i el que els dubtes, tot i el que vam dir a principis de temporada, ens han xapat la boca.
0: Totalment. Les estimo.
1: Sí.
0: És que les estimo literal.
1: I ara toca parlar... O sigui, de què vols parlar primer? De la part molt trista o de la part se van por las novias?
0: primer se van per les nòvies.
1: Vale,
0: ja feia temps que hi havia rumors. Bueno, o sigui, tothom sabia que se li acabava el contracte a Marta Torrejón, Ona Batlle, Alexia.
1: La Marta Torrejón al final no s'ha anat, no? Sí. És que no m'ha quedat clar.
0: És que a mi tampoc.
1: És que
0: la premsa ha dit que sí.
1: Marta Torrejón és de les poques jugadores que porta tants anys que ella pot fer el que li surti als collons. O sigui,
0: porta 14 temporades,
1: Barça. Sí, o sigui, si ella diu, arriba un dia a entrenament i diu, vull ser entrenadora, ho és, saps?
0: Total.
1: Si arriba un dia i diu, vull ser de l'estaf, ho és, saps? És com que porta ja tants anys que pot fer el que li doni la gana. Em sembla perfecte.
0: A veure, no hi ha por escomiadant-se de Marta Torrejón,
1: no,
0: la veritat.
1: No, això és que no. És ja, que un any més.
0: Ja, pot ser que al final hagin arribat com...
1: No, que a ella li agradi ser la voz veterana. Perquè
0: sí,
1: també tenir una persona que literalment ha passat de jugar en camps de gespa artificial que no venia ningú al Camp Nou està bé perquè recordi les noves generacions.
0: És biòloga,
1: que...
0: És que... Marta Torrejón és biòloga de carrera. Uau. Bueno, això, Marta Torrejón de moment es queda, pel que sembla, però sabíem que a la resta també se'ls acabava el contracte a moltes. Mapi León, de fet, a ella ja feia temps que el club no ho havia confirmat, però sabia que marxava per una entrevista que va fer, com i es van filtrant les coses i tot. Molt trist, la veritat.
1: Sí, 7 temporades, no, el primer equip?
0: Crec que sí.
1: Va ser quan va venir el Barça, que va venir per 500.000 euros, crec, si no recordo malament, el fitxatge més car de la història del futbol femení.
0: Uau.
1: En aquella època. I ara ja, pues no.
0: Ara ja suma. I Ona Batlle... Jo tinc un dilema amb Ona Batlle, d'acord? Primer, ella sí que, o sigui, com hi havia rumors, però perquè al final la Lucy Bronze, la seva parella, se'n va anar a jugar fora. Però al final les relacions a distància costen, no?
1: Sí.
0: Se li acabava el contracte, no s'havia posicionat, hi havia molt rumor... S'ha de dir que el fet de que l'Alexia també se li... O sigui, a mi una cosa que m'ha sabut greu és que el fet de que l'Alexia hagi marxat del Barça ha opacat.
1: Tot, òbviament.
0: Tot. O sigui, la sortida de l'Ona i de la Mapi, com... Ho ha opacat tot.
1: És com quan se'n va anar Messi, literalment.
0: Clar.
1: Es podia anar a qualsevol altre que no tindria la mateixa importància.
0: És com... Sí, i sap greu perquè... O sigui, tothom sap. L'Ona Batlle ho és tot per mi. O sigui, és la meva preferida, m'encanta ella, m'encanta com juga, o sigui...
1: T'encanten altres coses d'ella.
0: M'encanten
1: no...
0: altres coses d'ella. És el meu prototip literal. Ups. Bueno.
1: Ojo a Lucy Bronze, eh? Cuidado.
0: Vaig calcular, crec que ens portem 6 anys amb l'Ona Batlle.
1: Ah, està bien.
0: Sí, és factible,
1: puede.
0: És factible. I això... I llavors, quina és la meva teoria? Bueno, va sortir que marxava del Barça, també. Quina és la meva teoria? Jo quan va sortir a un... Perquè va sortir primer a un diari de futbol. Rollo, en plan, abans que ho anunciés al Barça. I vaig estar mirant l'Instagram del Barça i feia molt que no la penjaven. Quan abans la penjaven moltíssim.
1: Perquè és molt guapa.
0: Clar. No, però feia molt que no la penjaven i penso, potser hi ha hagut moguda. Perquè a més també... vale, a l'Alexia li han fet un homenatge històric, tant físicament com per xarxes, però la Mapi León també el vídeo que va penjar acomiadant-se és a través de l'Instagram del Barça, i en canvi el vídeo de la Ona acomiadant-se dels culers és el seu perfil privat.
1: És que, a veure, clar, la Ona Batlle portava aquí des del 2000, des de la
0: 23-24.
1: Clar.
0: Però... ha ajudat a...
1: Sí, sí, no, ha ajudat. O sigui, és la millor lateral dreta del món.
0: Del món.
1: O sigui, realment es notarà la baixa i a veure qui portem o qui surt de lateral dret. Perquè, ostres, realment és una jugadora que... Troba't una jugadora com la Navalla per la banda dreta.
0: Totalment. Però clar, a mi se'm fa raro que... O sigui, per exemple, ha penjat un vídeo i fins i tot el comiat és visca el Barça i visca Catalunya. O sigui, és com molt corporatiu del Barça... però no està... O sigui, com... és simplement fer un vídeo de les dues. O sigui, saps? O sigui, com... no sé, a mi se m'ha fet raro. O sigui, de dir com...
1: no sé, potser és de la directiva com no s'esperaven a aquesta sortida.
0: Ja, pot ser.
1: I han dit...
0: ara una Batlle té de foto de perfil amb l'Espanyol. Ai, l'Espanyol. Perdó. Amb Espanya. A la selecció.
1: Bueno... qui sabrà? Qui sabrà què ha passat?
0: Sí, he de dir que, o sigui, s'acomiaden raro, per xarxes de les jugadores. En plan... com aquesta imatge corporativa de moltes gràcies, Ona, gràcies per cada pas d'aquest camí. Li falta un què, no? Li falta un què.
1: Ja, després mires el vídeo de la... de
0: bueno, després sí que van fer molts records. Aquí sí que hi ha un recap. Però... però no sé, per mi... Algo falla, perquè la Mapi, per exemple, té 2 vídeos. 3. I l'Ona, cap. No. És raro, algo ha passat, jo crec. Algun desacord, o això, el fet de... pues, potser ho va comunicar d'una forma que no els agradava o en uns tempos que no els va agradar al club, no ho sé.
1: Sí, perquè l'Ona Batlle, abans que la temporada ja s'havia tret com tot el del Barça de xarxes.
0: Uau.
1: Però no anem a la part absolutament trista... i és que Aitana Putellas. Alexia Putellas, una de les millors jugadores, no del Barça, perquè del Barça és la millor jugadora junt amb Aitana Bonmatí,
0: sí,
1: sinó de la història del futbol.
0: Total.
1: Deixa el Barça després de tota la vida al club. Es va acomiadar... bueno, era un rumor ja que hi havia.
0: Sí.
1: I es va acomiadar amb un vídeo emotiu preciós. I, duro de ver ese vídeo, la veritat.
0: Jo cada cop que el veia plorava gairebé. Bueno, i l'entrevista que li van fer, l'acte de comiat...
1: sí, l'acte, sí, sí, tot com... jo al principi...
0: desgarrador.
1: Sí que és veritat que vaig dir, hòstia, és que per què se'n va? És que no ho entenc, per què no es queda al Barça, com la mare de Torrejón, que vale, no és tan protagonista, però... i sincerament, després de tot el que he vist, he canviat d'opinió totalment, o sigui...
0: sí.
1: A part de que són jugadores que han fet tant pel Barça que tenen el dret a decidir,
0: sí,
1: ella mateixa ha dit que ella no volia estar al Barça si no era per donar el 100%. I si ella creu que ja no pot donar més al club i que vol anar a un altre lloc simplement per seguir jugant a futbol, perquè al final té 32 anys, no és tant... o sigui...
0: ja, és que a mi saps què em fa ràbia? Que, o sigui, com ella va dir com en un moment com mai seria un bon moment per marxar. Però penso, sí que tens més a donar-li al futbol i al Barça.
1: Ja, però tu pensa que...
0: però, o sigui, no. O sigui, simplement en això, com entenc el fet de... portes 10 temporades seguides jugant, guanyant-ho gairebé tot... com t'estimes tant una cosa que... si no pots donar... és que l'Alexia jo crec que no és ni el 100%, és el 1000%. Saps? O sigui, com...
1: com que si no es mata literalment d'entrenar ja tot...
0: sí.
1: O sigui, també... passa amb més jugadors, no només amb ella. L'exigència de l'esport professional és molt alta. O sigui, hi ha gent que, si tu arribes als 35 anys, 34, i tens una milionada per viure, doncs potser no et vols matar a entrenar tots els dies a tenir un desgast físic i mental enorme, perquè, ostres, si jo que entreno 4 cops a la setmana cuesta, i és a nivell amateur, en plan d'afició, doncs la gent que entrena tots els dies, fa dobles entrenos, que es mata per entrenar, que es mata per estar en les millors condicions, és una càrrega mental i física terrible.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Realment, si tu és com que ja sents que no pots fer més això, és que és normal. Amb Íñigo passa el mateix. Íñigo, jo crec que se'n va del Barça perquè diu, bueno, he fet una molt bona temporada amb el Barça, he guanyat 4 títols, tinc l'opció de, ja sóc veterà, ja puc anar a descansar a un altre lloc a guanyar diners i no tenir tanta exigència, doncs vaig, perquè també estar al Barça és una pressió molt gran, perquè
0: sí,
1: al Barça
0: totalment.
1: Tothom espera que guanyis tot.
0: Sí, sí, totalment, totalment.
1: O sigui, al final, hi ha també com li honra molt dir que no volia cap oferta del club perquè no hi hagués ni un dubte de que s'anava per diners, de que ja s'anava perquè ja està, ja ho havia donat tot, era tot el que havia de donar, i que deixava camí per la gent que vingués.
0: És que no sabia si havia marxat de càmera o no.
1: Sí, sí.
0: Sí, totalment.
1: I el que li honra molt és que segurament s'anirà a un club que en la vida competirà contra el Barça. Perquè crec que se'n va a un club de... On està la Jana? Potser.
0: És que m'ha sortit algo de que hi ha una empresària una asiàtica, no sé a quin país és, que ha comprat com molts clubs de futbol femenins.
1: I... La de l'Olympique de Lyon, no? O aquesta és una altra?
0: No ho sé. I que potser se'n va a aquell club. Rotllo, a un d'aquells.
1: M'han sortit rumors de que se'n va a un que està la Jana...
0: Jana Fernández?
1: Sí. Que és un equip de mitja taula anglesa. Jo per si no ho vaig entendre al principi, però clar, després vaig dir...
0: No sé què és mitja taula.
1: Que no estan en posicions per jugar Champions, pel qual no s'enfrontaria mai al Barça.
0: Vale, vale.
1: Sí, jo crec que també ja fuig una mica d'enfrontar-se al Barça perquè no...
0: Seria raro,
1: no
0: eh?
1: No li deu...
0: Seria raríssim.
1: És que, clar, és que Messi mai s'ha enfrontat al Barça.
0: Clar. Seria molt raro.
1: És el mateix nivell, o sigui, és com la mateixa sensació d'hòstia, se'n va un...
0: Totalment, eh?
1: Una figura... O sigui, segurament les dues figures més importants de la història del Barça, és Messi i Alexia Putellas.
0: Bueno, des d'aquí una supergran abraçada, Alexia.
1: Sí. Ara que tens el Barça pots venir als tots.
0: Total. La foto de l'Alexia i la Gitana abraçant-se, que sembla que s'estiguin a punt de besar.
1: Sí, sempre s'estiguin a punt de fer un petó.
0: Però aquella foto m'ho va donar tot. I la Gitana penjant...
1: Aquella foto, 5 pilotes d'or en aquella foto.
0: Total. 5 tous d'or, perdó.
1: 5 tous d'or.
0: Ah, no. Bueno, has pillat, oi?
1: 5 tous d'or.
0: Sí. Això, i l'Aitana penjant en la història de ens has ajudat a ser millor, m'has ajudat a ser millor. En plan, com pots dir?
1: Que se besen.
0: És que les estimo. La Vicky plorant, la Kika plorant, totes plorant. És que, a més, el fort és, s'estimen tant.
1: Per això hem guanyat, pel poder de l'amistat i de l'amor.
0: Totalment, o sigui, com és tan fort el molt que s'estimen. Com, de fet, l'Andrea Medina... Així, anècdota, eh? És de l'Atlético de Madrid. També ha deixat l'Atlético de Madrid. No sé on ha anat, però... És molt bona jugadora, també. Bueno, simplement.
1: Bon apunt.
0: Sí, bon apunt. I això, llavors hi ha rumors per nosaltres de que la Mapi i l'Ona van en busca de sus novias.
1: Sí, sí, és el punt així una mica estrambòtic del futbol femení, que sembla que les jugadores, quan canvien d'equip,
0: per anar a buscar les seves novies.
1: No per trobar un equip millor.
0: Total.
1: O sigui... És una conya generalitzant una mica, no?
0: Sí.
1: Però el Barça, fora bromes, ha passat bastant.
0: Sí.
1: O sigui que, bueno...
0: Bueno, aquí ho deixem.
1: Sí, i ara passem a parlar, anem d'un extrem a l'altre, anem a passar del Barça al Madrid.
0: Uf, és que el Madrid... femenil masculí, o sigui, de tot lo bo, tot lo dolent, eh?
1: Sí, sí, o sigui, el Madrid...
0: Bueno, no, clar, no és el masculí.
1: Unes setmanes...
0: Però
1: espectaculars.
0: De reality show,
1: ja vam comentar allò de les baralles, allò de no sé què, la roda de premsa que va fer Florentino Pérez, que no, crec que no la vam comentar, però...
0: Sí, sí que la vam comentar, bueno, crec.
1: Una cosa, on cridava eleccions.
0: Que algú li pagués el micro.
1: Que algú la pagués el micro. Sí. Cridava eleccions. Vale. I què passa? Hi havia unes condicions per presentar-se a les eleccions del Madrid, impossibles gairebé, però hi ha hagut un boig que és, no sé com es diu de nom, Riquelme, d'Alacant, crec, que s'ha presentat.
0: Sí, perquè crec que necessitaves com una
1: millonada. Una aval de 500 milions d'euros.
0: Sí, una millonada per ser president.
1: No, no, per presentar-te.
0: O sigui, això volia, o sigui, volia
1: a la candidatura.
0: Dir com... locura.
1: I què ha passat? Bueno, a part de que... bueno, el típic circ mediàtic que provoca unes eleccions com aquestes, què ha passat? Ahir o abans d'ahir, bueno, quan estigueu escoltant això, doncs, segurament
0: sí,
1: fa uns
0: dies... Sí, hauran passat uns dies.
1: Va anar a Riquelme a l'Hormiguero i ell ja havia dit que tenia dos fitxatges de talla mundial fitxats pel Madrid si sortia president. I va desvetllar que un d'aquests fitxatges és ni més ni menys que un dels millors nous del món, Erling Brut Haaland, jugador del Manchester City. Clar, la gent va dir, ostres, no sé què, que locura, tal... Va haver gent que va dir, esto es mentira... I el City ens ha despejado les dudes perquè va sortint dient, o sigui, ha sortit dient que això és mentida, que no té cap acord amb el jugador i que el denunciaran si cal.
0: Uau. Però és que a més...
1: Però és que tu diràs, ostres, vaya paquete, Florentino guanya fàcil. No, no, no, espérate, que queda lo mejor. També, a l'esfera aquesta de l'Hormiguero, Florentino Pérez va decidir posar un anunci després en una pausa publicitària de l'Hormiguero, que era un anunci de tele anunciant que l'entrenador escollit, si guanya les eleccions, Florentino Pérez es fuma totalment Arbeloa, ja de base, és Mourinho, que és conegut per Mou totes les Champions que va guanyar amb el Madrid,
0: no
1: o sigui, zero.
0: Res, res, perquè en volem tres. Mou res, aquest portuguès, mou res, tots sabem com és.
1: Que
0: el Cracòvia.
1: Que torni al Cracòvia.
0: Total.
1: I tu diràs, Lola, però què passa a Mourinho, no sé què...
0: Què ha dit Mourinho?
1: Bueno, Mourinho ha sortit a dia o mitja de portuguès que el vídeo aquest és fals, que està fet a mia.
0: I del menys pelea de nabos, eh?
1: O sigui, uns, un fitxatge que és mentira, que els denunciaran, i els altres fent vídeos a mia per anunciar entrenadors que no sé si estan... Que, bueno, en teoria, jo crec que lo de Mourinho és més... és més real, no? Que segurament tinguin... Si guanya Florentino, que vingui Mourinho al Madrid. Però el fet que s'hi fet un vídeo a mi, és que no té cap mena de sentit l'anunci, perquè és com... Posa una paraula, el Mourinho surt i diu sí, i després vota Florentino. És com que no té cap mena de sentit. O sigui, realment, jo si fos soci del Madrid, diria...
0: Què estan fent?
1: Em faig de l'Atlético de Madrid.
0: Em faig de la Barça, pensaria jo.
1: I tu diràs, l'Atlético és bona opció, Lola? Oriol? I jo et diré, no, perquè també s'ha muntat la de Cristo amb l'Atlético de Madrid. Anem a parlar dels tuits de l'Atlético de Madrid.
0: Espera, jo diré que envers lo del Real Madrid, jo és que el Florentino estic fins la polla. O sigui, com... Que guanyi l'altre. Que guanyi l'altre. O sigui, un ja té una edat, s'ha de jubilar, vaig.
1: Realment,
0: de jubilar.
1: Pels interessos del Barça, ojalà guanyi Florentino, perquè a l'altre sembla que com que té un projecte de veritat.
0: Però bueno.
1: Tu no saps el que ha passat amb l'Atlético de Madrid?
0: No.
1: Bueno, el Barça, després de fitxar Anthony Gordon, Antoni el Gras, li diuen ja,
0: és molt guaperes, o sigui,
1: és
0: com...
1: molt guapet i molt intel·ligent, El tio llegeix, ha dit paraules en català ja, dia-ho a Barcelona, ojo,
0: El tio és molt intel·ligent, el tio llegeix. És que m'has dit així, m'ha fet molta gràcia. És broma, és broma.
1: I és guapillo, és guapillo.
0: És molt actor, Rollo, sí, en plan, sí, com perfil d'actor.
1: I ja des del primer dia parlant en català...
0: Uf, perfecte.
1: Molt bé, molt bé. Sí, molt bé, Anthony Gordon, m'ha agradat molt. I això, després... Va començar a sortir rumors de que el Barça estava negociant amb Julián Álvarez. Han sortit mitjans de comunicació argentins d'aquí dient que hi ha un interès del jugador, que el jugador vol venir al Barça perquè està fins la polla, està a l'Atlético de Madrid, normal. I què passa? Que en tot això surt l'Atlético de Madrid a desmentir tot. I com ho fa? Fent un comunicat oficial, aquest de comunicat oficial.
0: No!
1: Es dediquen a posar tuits amb imatges del jugador del Barça dient que han enviat ofertes de... que si una bolsa de pipes, que si entrades per a veure a Bad Bunny... fent mofa de que el Barça ha enviat una oferta baixa per Julián Álvarez, cosa que és mentida perquè han enviat una oferta de 100 milions d'euros. I, bueno, la imatge del club, pues, òbviament, és una mica lamentable.
0: Una
1: perquè...
0: cosa. Twitter no és aliè a la imatge de marca, eh?
1: O sigui, clar, clar, la cosa és, si ho publica Juanito a ATM, pues vale. Però és que ho ha publicat al compte oficial de l'Atlético de Madrid.
0: És que això és fort, això és fort. Això és tan greu.
1: Sí, és com si el Barça comença a pujar edits del Julián Álvarez amb la samarreta del Barça, quan no està fitxat encara.
0: És que això és molt fort.
1: És que és una locura. O sigui, jo no sé fins
0: no,
1: a quin
0: és com
1: punt
0: si el Barça,
1: a nivell legal...
0: També és com si ara el Barça els posés a penjar memes de la Mapi León i la Ona Batllanança per les seves nòvies altres
1: equips.
0: Ja,
1: és que...
0: Saps? En plan com...
1: Són clubs de futbol, Rio.
0: Que és que més
1: no
0: que això, sou una empresa.
1: Ja,
0: sou institucions. En plan... A més, jo què sé, imagina't que ho fa l'Eprat. Vale, em semblaria, fins i tot també em semblaria greu.
1: Semblaria raro.
0: Però dic, vale, jo què sé, saps? En plan...
1: És una cosa, és que el community manager de xarxes vulgui apropar-se una mica a les tendències i l'altra és, totalment embogit, publicar coses que afecten el club, perquè ara la
0: però
1: imatge
0: que li
1: fora...
0: hauran donat que haurà sigut un becari que li han
1: però
0: donat al Twitter.
1: Això no, ho haurien borrat. Això ha de passar per...
0: Sí, sí, era broma.
1: Ha de passar per l'equip de comunicació de l'Atlético. Quin està ahí?
0: És que
1: està en Twitter.
0: M'imaginava un becario així jove com dient «Estoy hasta la polla».
1: «Estoy hasta la polla, el Barça». És que aquí hi ha l'equip de comunicació de l'Atlético.
0: Volem respostes. Volem respostes.
1: És com si estigui jo l'equip de comunicació del Barça de gent que es publica.
0: Total.
1: I que publiqués conyes del Madrid.
0: Ai, seria divertidís. Ai, seria espectacular.
1: O sigui, una cosa és publicar una sutil menció lleugera amb una imatge així com... Jo què sé...
0: Sempre una mica de pique.
1: Jo què sé, la baralla del Madrid, pues el Barça crec que va publicar alguna foto, un plan de ganadores de la batalla d'hoy, una cosa així.
0: Sí,
1: mira, però... una foto dels guanyers de l'entreno, saps?
0: Està
1: una cosa
0: bé,
1: sutil,
0: bé, sí.
1: Saps? Però directament fotre... Que jo no sé fins a quin punt és legal la foto que t'he ensenyat amb la
0: sí.
1: Minya, amb la samarreta de l'Atlético... No sé fins a quin punt és legal,
0: no sé,
1: a nivell de
0: dret
1: d'imatge.
0: Clar, la cosa és que aquí entra en joc el fet de que són figures públiques. Llavors, a nivell de drets d'imatge canvia. Perquè el ser figura pública tenen menys drets, per dir-ho d'una forma.
1: Ja, però
0: alhora sí que poden apel·lar a... com es diu?
1: Igualment, a nivell de contractual drets d'imatge, si tu no tens firmat amb un equip que està, o sigui, com que ets d'aquell club... Fins a quin punt aquell club et pot posar la seva samarreta mostrant... O sigui,
0: clar, en el moment que és un...
1: És un perjudici pel Barça perquè l'estàs mostrant amb una marca que no l'està... O sigui, saps?
0: Sí,
1: és raro.
0: En el moment, o sigui, en el moment que ho fa un club no ho sé, però, per exemple, jo com a persona...
1: Clar, és que ho he fet una marca, ho he fet
0: clar,
1: un club
0: clar,
1: de futbol. No,
0: aquí...
1: no ho has fet tu, ho has fet un edit.
0: Pues no ho sé, la veritat. O sigui, sobretot, el que jo crec que sí que es podria apel·lar, sobretot, és el fet de... com es diu? No és injúries a la corona, ¿vale? Però com és algo així com... Quan tu denuncies perquè han atacat la teva reputació...
1: Integritat.
0: Sí, com sí que pot apel·lar a la seva integritat física. En plan com, jo tinc uns contractes amb unes marques, esteu fent una publicació amb unes
1: final,
0: altres marques...
1: M'estan relacionant amb una marca...
0: Que no és amb la que jo tinc contracte.
1: Sí.
0: O esteu dient unes coses de mi que la gent s'ho pot creure, en plan com... També és veritat que a xarxes sí que pots també... Bueno, és que vaig fer una classe d'això, vale? Llavors ara és com que m'ho sé de sobte. També a partir d'X números de seguidors, també com totes les accions que fas poden ser denunciables segons
1: que...
0: com... Perquè estàs enviant un missatge, estàs educant a la població d'una forma i com a través de la mentida, bueno, com m'estic explicant fatal, però que entren molts factors en joc. Com el fet de que l'Amin sigui cara pública... Com això és un vacío legal.
1: I ho van fer
0: legal.
1: Amb el Rafinha i amb el Pedri, també.
0: O sigui, sí, però aquests són... Sí, el fet de ser figures públiques són vacíos legals, però el fet de que sigui una institució com és l'Atlético de Madrid, aquí ja es complica, que hi hagi marques de per mig, aquí es complica, que es tinguin tants seguidors, aquí es complica. Però, bueno, no sé.
1: Circ.
0: Totalment.
1: Circ mediàtic, totalment.
0: Vaig a buscar ràpidament quina pel·li fan al Capri, perquè ens queden 3 minuts.
1: Sí.
0: Si vols afegir alguna cosa.
1: No, realment, de culturetes aquest cap de setmana. Portem molts cap de setmanes en festa. Aquest fin de crec que es fa com el 40 aniversari del
0: Francesc Palau. És veritat.
1: Que, bueno, com els tenim a sobre, pues, ho sabem.
0: Sí.
1: I el que prefiere una peli d'un sí. llibre de, sí. d'aquest rotllo After, d'adolescents...
0: No, no és rotllo After, és de l'Alice Kellen. O sigui, és d'adolescents, però l'Alice Kellen no és rotllo After.
1: I què és?
0: Sí, l'Alice Kellen treu molts llibres, són de romance, tots els seus.
1: A mi em dic que eren romance, muy romance.
0: Sí, però no és en plan hipertòxico, pel que tinc entès. No me n'he llegit cap, eh? Però com a molta gent li agraden molt. Rotllo, gent que jo confio en el seu criteri.
1: Bueno.
0: Sí, Todo lo que nunca fuimos, mateix nom que la novel·la. O sigui, jo sí que tinc, o sigui, com tinc bastant fitxats els seus llibres, però no d'això. I el dimecres 17 de juny, per cert, al Capri podem veure la peli gratuïta mensual, que és Fuegos Artificiales, de Beppe Fiorello. En italià és Tranisa d'Amuri. No sé de què va, la veritat, però les del Capri, aquestes gratuïtes.
1: Sempre és com pel·lis típiques per posar a Letterboxd i quedes a què saps.
0: Sí, totalment, totalment. I sempre són pel·lis com que estan bé, o sigui, no estan especialment malament.
1: O sigui, que ja sabeu, aneu al Capri, sortiu a l'aniversari del Francesc Palau i, sobretot, sortiu al Delta Llobregat, però amb crema solar...
0: Si us plau.
1: I antimosquits.
0: Si us plau. Totalment.
1: Molt important.
0: El dels mosquits és una bestiesa,
1: sí, recomanacions.
0: Eh?
1: També el de la crema solar, molt important. Ara que comença a fer molta calor i molt de sol.
0: Sí.
1: I fins aquí el Cultureta Setmanals de memòria pràcticament aquesta setmana, perquè pues, ha anat com ha anat.
0: Ha anat com ha anat.
1: No ha sortit malament el programa, realment.
0: No,
1: eh?
0: Què va, què va. O sigui, ens ha sortit millor que els altres que hem fet.
1: Sí, sí.
0: Entrega TFG, bla, bla, bla, no al final, com no hi ha temps per tot.
1: I ara sí...
0: Total. I ara sí, recordeu un cop més que ens podeu seguir a @elstotils a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Spotify i fins al proper programa.
1: L'últim programa de la temporada, que serà el 70, després del 69.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats a l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 5 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.

0: Connectats parlarem d'Enable, una eina d'intel·ligència artificial per ajudar el professorat a crear, adaptar i corregir activitats. Parlarem amb Gerard Solanes, cofundador d'Enable. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el rebuig al preacord amb educació dels docents, que mantenen la protesta, i l'alerta de Nacions Unides per l'inici i l'arribada del Niño. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Josep Lluís Lacueva, historiador i professor jubilat. Viatjarem al centre de Ràdio Castellà per conèixer el tècnic Carlos Lecegui. Repassarem les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El règim sancionador de la zona de baixes emissions a Terrassa va entrar en vigor l'1 de desembre, però en aquests 6 mesos acabats de complir encara no s'ha multat cap vehicle. La normativa contempla fins a 24 passis diaris a l'any sense justificar i sense sanció a les matrícules no autoritzades. La suspensió de la zona de baixes emissions pel caos de Rodalies durant més de 2 mesos fa que a data d'avui encara cap vehicle hagi passat aquest topall, segons el balanç del primer mig any que s'ha presentat a la taula de mobilitat. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut gairebé 500 peticions per entrar a la zona de baixes emissions de vehicles sense etiqueta, de les quals se n'han acceptat un 75%. La majoria de les autoritzacions són per disposar d'una plaça d'aparcament a aquesta zona i per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Només un 2% dels vehicles captats per les 23 càmeres que hi ha a la zona de baixes emissions de Terrassa no disposen d'aquesta etiqueta ambiental.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell instal·larà tendals a una desena d'equipaments esportius aquest mateix estiu per combatre les altes temperatures. Són el camp de futbol de la Roureda, de Raona, Merinals, de la Creu, de Can Oriac, de Torre Romeu, Can Deu, Can Puigener, Sant Oleguer i Olímpia. De fet, aquest últim serà un dels primers espais on s'actuarà perquè en els pròxims mesos acollirà estades esportives i casals d'estiu. De fet, l'alcaldessa Marta Farrés ha subratllat aquest matí la importància d'adequar equipaments com aquests.
3: Hi ha un ús molt intensiu d'infants, però també de gent a la ciutat que practica esport, que fa amb instal·lacions com aquestes i que, evidentment, en aquestes temperatures d'alta calor fa que es faci en molts casos inviable poder practicar esport o que genera moltes molèsties poder-ho fer.
2: Paral·lelament, a partir del juliol, l'Ajuntament estudiarà la manera d'instal·lar ventiladors al pavelló de l'Oest, als Merinals, per adaptar també els interiors dels equipaments esportius. Si els resultats són positius, ha assegurat Farrés, s'intentarà estendre la iniciativa a la resta de pavellons.
0: Gràcies, Juli. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. The Ricky Rubio Foundation, entitat amb seu a Badalona que lluita contra el càncer de pulmó, se suma a la campanya per impulsar una nova llei catalana de prevenció i control del tabaquisme i vapejadors. Aquesta aliança amb l'Associació contra el Càncer a Catalunya, entre moltes altres, neix de la preocupació de la irrupció de noves formes d'addicció a la nicotina, especialment entre adolescents i joves. El tabaquisme, assenyalant, continua sent la primera causa de mort evitable i càncer de pulmó. A Catalunya el tabac causa una mort cada hora. Per això des de la Fundació consideren imprescindible actualitzar i reforçar el marc normatiu actual per protegir la ciutadania, demanant una nova llei ambiciosa que reguli l'accés al tabac i a les cigarretes electròniques blindant els entorns infantils, educatius, esportius i comunitaris. Ho ha assenyalat el director de la Ricky Rubio Foundation, Josep Heredia.
5: Volem equiparar-los al tabac perquè realment és perjudicial, no? I no haurien d'estar a qualsevol botiga, no haurien d'estar visibles i no haurien d'estar accessibles per menors de 18 anys, no? Sinó també protegir àrees comunes, no? Com centres de salut, centres esportius, on realment fem una promoció de salut i contradiu, no?, que es puguin fumar en estadis de futbol oberts mentre estàs practicant esport, no? Això és una miqueta una contradicció que també volem que s'implementi, no?, en una nova llei per protegir aquests espais, sobretot també en entorns naturals.
4: Segons dades del Departament de Salut, per primera vegada la xifra de fumadors a Catalunya l'any 2025 es va situar en el 20,6% de la població, un nou mínim històric de fumadors. Tot i la caiguda sostinguda del consum de tabac, el Departament admet que hi ha molt marge de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en aquest àmbit a través de les cigarretes electròniques.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
6: Bona tarda. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural. El projecte impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora. La directora de la biblioteca, Gemma Font, detalla els 4 eixos de treball d'aquest pla.
7: S'ha fet una reestructuració de l'equip per donar resposta, no?, a aquest desemplegament del pla. Després també el tema de lectura i educació. És molt important la col·laboració que hi ha amb els serveis educatius, amb els centres educatius, i definir, definir un projecte de foment de la lectura amb les escoles. Després l'altre eix seria el de cultura, Una de les línies centrals de cultura doncs, és la lectura i es fan moltes activitats, però també és el tema que ens hem d'organitzar i hem d'arribar a tots els públics i a tots els territoris. I també és visibilitzar i donar suport als autors locals, als creadors locals i a totes les entitats que també treballen la lectura.
6: Amb aquest acte culmina un procés participatiu en

0: Del 17 de juny al 31 d'agost, la 30a edició de la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals. El dispositiu compta amb un pressupost d'1,8 milions d'euros. La campanya desplegarà 89 professionals que vetllaran per les 621.000 hectàrees agroforestals de la província, que inclouen espais tan emblemàtics com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, del qual 1.350 hectàrees pertanyen al terme municipal de Castellar del Vallès. Enguany s'ha fet una reconfiguració excepcional de la distribució de les unitats de vigilància per adaptar-les als graus de risc municipal derivats de l'alerta per pesta porcina africana, en coordinació amb altres administracions. A més, un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació estarà de guàrdia des de maig fins a setembre per donar suport tècnic immediat als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El pla de prevenció compta amb la participació de 285 ajuntaments beneficiaris, 129 agrupacions de defensa forestal, l'ADF, i 3 sectors territorials. Els fons es destinaran al desplegament d'agents cívics, suports a les ADF, retirada d'abocaments il·legals i manteniment de la xarxa de videovigilància.
1: Gràcies, Albert. I de Sant Cugat destaquem que la música de cambra torna al Jardí del Claustre a les nits de juliol. Amb el cicle Nits de Música al Claustre, el cicle comptarà amb 3 concerts. Ens amplia aquesta informació Mireia Puente.
2: El Quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el tor de la Copla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
3: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no?, una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu, que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
2: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Marc Castro ha parlat amb el cofundador, Gerard Solana.
1: Benvingut, Gerard.
2: Moltes gràcies.
1: Com neix Anable i en quin moment també decidiu tirar endavant el projecte?
2: Doncs Anable neix fa diversos anys. El moment original va ser, en realitat, durant el curs 19-20. Jo en aquell moment era professor de secundària, de matemàtiques i de física, i aquell curs tots el recordarem com a un curs molt mogut. I allà va ser molt evident, i sobretot en els anys que van venir després de postpandèmia, que els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien, no? La frase recurrent és no arribem a tot, i ara, a més, avui en dia, no, estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Llavors, a partir d'allà i des de l'aula, comencem a donar-li voltes amb l'Eric, que és l'altre fundador del projecte, a com podem fer una eina que realment s'adapti a la manera de treballar de cada professor i professora i que l'ajudi amb el seu dia a dia, no? I li comencem a donar voltes, i des d'allà anem construint la tecnologia que ara ja avui en dia doncs els permet fer un munt de coses.
1: I què fa això d'Anable? Què fa?
2: Principalment els ajudem a fer tres coses: generar activitats i continguts, adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Anable fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne, donant un feedback totalment personalitzat, no?

0: el que ha fet realment l'alumne a mà.
1: Quan tu, que has estat professor, què és el que veus que no funcionava? És a dir, la falta, ara parlaves de la manca de temps, no? De no s'arriba a tot. Això és el principal problema que tenim a les aules en aquest moment?
0: Jo, des del meu punt de vista, crec que hi ha dos grans reptes que s'acaben transformant en un coll d'ampolla. Per una banda, i més prioritari, és la diversitat creixent a les aules. És una realitat absoluta, no? Que la diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment, d'això, de la banda acadèmica, que, clar, si pretenem que l'alumne pugui anar avançant, se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties i sense que el professor o la professora muera en l'intento, no? Llavors, això jo crec que són les dues parts més importants. Després, a banda, hi ha benestar del claustre, que ja estem veient, no?, el sector que està, doncs, ara reclamant millores en aquest sentit.
1: Quan parlem de diversitat, exactament, de què estem parlant exactament? De necessitats especials concretes, emocionals només, o també altres tipus de trastorns que estan aflorint també cada vegada més, com a mínim perquè hi ha més diagnòstics, no perquè hi hagi més persones tampoc.
0: És la pregunta aquesta. És una caixa realment molt àmplia i cap tot. Va des del diagnòstics relacionats amb la banda més acadèmica, no, és una dislèxia, un TDAH, etc. Va des de realitats familiars dels alumnes a casa, que són molt difícils de compaginar amb una vida escolar habitual, des de la convivència a l'aula entre alumnes, i aquí dins podem tots imaginar-nos la variabilitat de tot això, no? I és... jo crec que no hi ha una resposta única ni molt menys. Cada cas és un món i cada cas s'ha de poder atendre de la manera que pertoca, no? Però això implica molts recursos, evidentment.
1: Aquests recursos que parlaves, no s'arriba a tot, i has dit dues vegades físicament. És a dir, falten professors a les aules,
0: totalment,
1: a les escoles?
0: Totalment, jo crec que sí. A l'escola on jo treballava teníem la sort de que en algunes matèries, en algunes hores, teníem la possibilitat de fer codocència, no? És a dir, entraven dos professors a l'aula si hi havia un grup on hi havia variabilitat, no? molt acusada. I realment a les hores on es donava això és que era un altre tipus de sessió, no? Un altre tipus de dinàmica. I per tant, sí, és evident que falten professors i professores, educadors, vetlladors i vetlladores, vull dir, falten molts perfils aquí, no?
1: I com que falten persones, la IA també ha ajudat a avançar, i per això neix Nabla, que tot just és el primer curs que està en marxa. Com ha estat picar les portes de les escoles i que Nabla arribi a un centre escolar? I ara no només a un, sinó, ara ho explicaràs, a més d'una vintena, eh?
0: Sí, exacte. Bé, nosaltres el que veiem molt evident és que, sí, no?, com comentàvem, falten recursos, falten persones, però sovint no és possible, no?, que això passi. I ara, per primera vegada, tenim una tecnologia que ens permet no cobrir del tot, sinó col·laborar, no?, i ajudar el professorat d'una manera molt més efectiva. És evident que totes les escoles ara estan en aquest punt, no? I jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una banda, el que venim comentant, no?, de la diversitat i la quantitat de fronts oberts que tenen, que han de donar resposta. I després també hi ha la part de que la intel·ligència artificial és evident que està a l'ordre del dia a tots els sectors. L'educació no n'és una excepció. I també és un moment de reflexió interna com a sector de què volem que la IA faci i què volem que no faci, com volem que interactuï amb el professorat, amb l'alumnat, amb la família, amb l'equip directiu, no? I estem mirant de trobar l'encaix, no?, de com aquesta tecnologia ens aporta i definir molt bé el límit de què volem que faci i què volem que no faci, no? No volem que substitueixi la part personal i emocional del professor a l'aula, que és la base de que l'educació funcioni, no? Si el profe no pot interactuar de forma humana amb l'alumnat, ens estem perduts. Per tant, això no volem que ho faci, però potser que et corregeixi una pila d'exàmens doncs això potser sí que volem que ho faci, no? Perquè no és del tot necessari potser que un ésser humà estigui perdent una hora revisant uns fulls, quan pot estar una hora doncs, comentant amb la família de l'alumne que té un problema a l'aula, doncs com ho resolem, no? I per tant aquí les escoles crec que ara estan molt obertes a veure què podem fer, què no podem fer. Busquen també entitats col·laboradores que els ajudin a definir tot això, no? Sempre ho diem, Anaula, és Nadal cada dia, perquè la intel·ligència artificial doncs, va avançant a un ritme frenètic, és molt difícil. Nosaltres, ja que estem en el sector cada dia treballant en això, ja ens costa estar al dia, no? Perquè això, cada setmana tens una novetat. Doncs ja no ens podem ni imaginar a les escoles, no? Per tant, també una entitat de fora que t'ajudi, que et doni un punt de vista, que et doni una visió de què és possible fer, no? I que aquesta visió és molt dinàmica i per tant que sigui una relació continuada del tu a tu. I per tant les escoles crec que estan ara justament buscant aquest tipus de recursos complementaris a tota la part que veníem dient, no? De que fa falta més persones al final a l'escola.
1: No els hi fa por o agafar-ho a la intel·ligència artificial? Us trobeu amb molts dubtes, molts temors o
0: sí,
1: no?
0: Hi ha de tot i crec que és bo que hi hagi de tot. Sí que hi ha un sector de professorat que diu, ostres, això em reemplaçarà a mi? I la resposta és radicalment no. Redefinirà les tasques que tu fas al teu dia a dia? Segurament sí, a les del professor, a les nostres, a les vostres, a les de tothom, no? Però per això és important el debat i la comunicació, no? Torno a insistir, què volem que faci, què no volem que faci, no? I per tant, sí, hi ha gent que, ostres, realment impressiona, no?, segons quines coses veus, però després també hi ha tot un altre sector que diu, no, és que hem d'anar cap aquí, o sigui, com pot ser que hi hagi aquesta tecnologia, aquesta tendència global i nosaltres no fem res, no? Hem de, com a mínim, conèixer-la, explorar-la, testejar-la, no?, de fins a quin punt és fiable o no, perquè és evident, no?, que la IA no és infal·lible. Tots segurament hem jugat amb el ChatGPT o amb el Claude o amb el Gemini o amb el que sigui i fa cagades a vegades, no? I és evident. Per tant, fins a on podem enrafiar-nos, fins a on volem nosaltres revisar tot el que fa, bueno, tot aquest debat crec que és molt interessant i les escoles s'hi estan posant amb moltes ganes.
1: On està Nadal exactament ara? Quines escoles de Catalunya, quantes? Sí. I una mica com ha estat aquest procés aquest any?
0: Sí, mira, nosaltres vam arrencar l'1 de setembre d'aquest curs 25-26 amb dues escoles a Catalunya, una aquí a Sant Cugat i una a Terrassa, i ara estem ja en 27 escoles repartides per tot el territori català. A Andorra també estem entrant ara a l'escola pública. I bé, tot és el que comentàvem, no? És un moment d'inversió, jo crec, en recursos, en obrir idees noves, i crec que les escoles estan alineades en aquest sentit.
1: Quins objectius també us marqueu després pel següent curs, que ja estem a punt d'acabar aquest, i hi ha les portes de parlar ja més del 26-27?
0: Totalment. Nosaltres, després d'aquest primer any, i sobretot en el que ens hem centrat és en tornar a l'aula, si ho puc dir així, de tots els professors i professores que han estat provant la plataforma, utilitzant-la i veient els beneficis, seure amb ells, que crec que és fonamental perquè qualsevol projecte funcioni, seure amb la persona a la que li estàs aportant valor, entendre ben bé com funciona, i aquí nosaltres hem vist dues màximes, que una és la de cada maestrillo tiene su librillo, no? Cada profe doncs, fa les coses a la seva manera i ha de ser així, perquè és professor o la professora el motor de l'educació, perquè és el que té més dades, no? Veu la família, veu l'alumne, veu el claustre, veu la matèria que ha de donar, i per tant veu també el seu estil, que és important, no? I per tant, seure amb ells i veure com l'utilitzen doncs és crucial. I llavors després també hi ha l'altra banda del coll d'ampolla que comentàvem, no?, de tota aquesta part més avaluativa. Llavors, objectius per nosaltres és, ostres, estem veient que realment aporta molt valor, que el feedback que ens dona el professorat és espectacular. Aquesta setmana justament anàvem a una escola que amb l'assignatura de tecnologia del batxillerat i feien uns diagrames d'unes molles dibuixats. Clar, el professor ens deia, això per corregir-ho jo, els dibuixos de 4 molles per 30 nanos que tinc, que són dibuixos tècnics, vull dir, em passo hores i és un desastre, no? I diu, vaig provar amb Nabla i al·lucinat, vull dir que li troba a l'angle de la molla, no és correcte. Diu, això, el feedback que li dono als alumnes és brutal, perquè a més són de batxillerat, s'ho miren, els hi va... Crec que és l'únic moment de la vida on l'alumne realment s'està jugant alguna cosa important, no?, a nivell acadèmic. I per tant, doncs, ostres, aquesta que l'alumnat tingui aquesta eina per seguir millorant, doncs és espectacular. Per tant, a nivell objectius, doncs, seguir aportant aquest valor al sector educatiu que ho necessita, jo diria, més que mai. I també anar establint un estàndard, un referent en quant a adaptacions, no? Perquè també després el tema de l'atenció a la diversitat és molt variable, ho ha de ser, i molt sovint el professorat es troba que, ostres, doncs no tinc ni punyetera idea de com ajudar aquest alumne amb aquesta casuística, no? Jo, en el meu cas, jo vaig estudiar la carrera de física, al cap de 2 mesos d'haver acabat la carrera estava donant classes a l'ESO, no? I clar, hi havia certes casuístiques d'alumnes que dic, jo sóc físic, no tinc ni la més remota idea de com poder-te ajudar, no? Per tant, donar aquestes eines en aquest sentit en un moment crític i de forma àgil i fàcil i pràctica, crec que és essencial també.
1: De fet, parleu d'un estalvi de fins a un 60%, crec, del temps de tasques repetitives. Mm-hmm. Com ho calculeu, això?
0: Això és complicat de calcular, perquè hi ha moltes tasques, no? Hi ha tota la part de generació, després la d'adaptació i sobretot la d'avaluació. Aquí el que hem fet nosaltres, de fet el 60 l'hem anat pujant ja una miqueta més, aquí ho mesurem de diverses maneres. Hi ha tota una banda més automàtica de que bàsicament mesurem quanta estona ha estat el professor o la professora avaluant aquella activitat i ho comparem respecte a un estàndard que és bàsicament el que trigava jo corregint 30 exàmens, no? I aquí, doncs, on jo podia estar-me una hora, potser, per avaluar tota una classe, el professor ara s'està 20 minuts, posem, no? Però després també hem fet algun experiment de... Això és amb algun professor o professora molt motivat, i per això dic que estan molt, molt posats, no? De dir, ei, mira, vale, corregiré 2 cops l'examen, un amb nable i un sense nable. Que això, quan ens ho va dir el professor que ho faria, dic, ostres, estic al·lucinant. Moltes gràcies, no? Ens ajuda molt. I llavors aquí va fer la prova de fer-ho a mà i després revisar-ho com ho plantegem a nable. I aquí a l'estalvi va ser del 80% de... Perquè, clar, bàsicament nosaltres partim de la idea de... Li donem el 70-80% de la feina feta i el professor o professora revisa i fa l'últim 20%, que també és com l'utilitzem nosaltres la IA, no? No ens fa, no ens desenvolupa la plataforma, ens dona una base, una bona base, i aquí tu vas ajustant, afinant i acabant de modificar.
1: Què no pot fer ara, Nable, que us agradaria que fes?
0: Mira, aquí hi ha una cosa, des del principi dels temps del projecte, que tècnicament hi hem estat molt, molt posats i encara no fa, i estem, l'Èrica està donant-li moltes voltes de tot plegat. Clar, quan avaluem l'examen, l'activitat, els exercicis, el feedback que els hi donem és escrit, no? És, escolta, t'has equivocat aquí, hi ha tantes faltes a nivell de coherència, si és un text, doncs, tal. Però seria molt interessant que visualment l'alumne ho pogués veure. Ara mateix té un text... que ja li dona la informació, però a nivell visual no acaba de... No ho veu, vull dir, veu el que va fer i res més, no? I amb el comentari al costat. Poder ajudar l'alumne de forma visual, com ho faria un professor, no? Jo quan corregia mates, doncs en una cosa hi havia un error, si l'alumne ho havia escrit més o menys era fàcil de trobar, li encerclava, no? I alerta, aquí t'has deixat el negatiu, o aquests números no els has sumat bé, o aquest plantejament no has entès bé el problema perquè no has plantejat bé les dades. Aquesta ajuda visual és una de les coses amb les que estem molt, molt enfocades. I després també amb casos d'adaptacions, clar, una dislèxia, un TDAH més o menys habitual, és relativament senzill de fer una adaptació d'una activitat, no? Però després hi ha casos que evidentment són molt més extrems o fora de la norma, que és molt particular. Per tant, anar afinant el que dèiem, no? aquest estàndard d'adaptació, aquesta referència més que estàndard, no? Perquè sempre és nosaltres proposem i el professor o la professora ho ignora o ho utilitza o ho modifica, no? No som... torno al mateix. El que està allà a peu d'aula és l'única persona que pot decidir com fer bé o no fer bé aquesta adaptació, no? I per tant, li donem aquesta ajuda. Per tant, donar eines perquè el professor o la professora pugui fer adaptacions molt més precises i acurades és també el nostre objectiu principal.
1: Hem parlat amb Gerard Solanes, que és un dels impulsors d'Anable, aquesta nova intel·ligència artificial que està arribant a les aules de Catalunya i Andorra amb molta força i empenta. Moltíssimes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
0: Moltes gràcies per convidar-me.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passen 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem a Jordi Gili, que és president honorífic d'Amics del Prat. No el tenim encara? Doncs el saludarem després. Aquí em sembla que sí que tenim és el Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Quirze, Sabadell,
2: hola.
0: Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: També, aquí, passant el divendres.
2: Molt bé.
0: I esperant el cap de setmana, no?
2: Sí, oh, ja. sempre esperem el cap de setmana, llavors esperem el dilluns i després esperem que el dimarts també
0: vingui. Sí, anem apanyant els dies, no sé quina dèria ens ha agafat per anar apretant allò el temps, no? Mm-hmm. Com si tinguéssim pressa per arribar no sé on.
2: Mm-hmm.
0: Però vaja, és la vida, no?
2: Mm-hmm.
0: Així és. Tenim el Jordi? No tenim el Jordi encara. Val, doncs farem una cosa. Començarem mentre esperem l'entrada del Jordi i comencem amb aquest tema. Ja sabeu, m'imagino que sabeu que avui els docents han continuat les seves manifestacions, la vaga. Avui era jornada de vaga entre els docents després que tombessin el preacord que havien assolit amb Educació, que per la seva banda diu, escolta, nosaltres tirarem endavant aquest acord després que els professors de secundària doncs ens hagin donat el seu vistiplau. Vist des de fora, vosaltres com analitzeu, com veieu que els docents hagin rebutjat aquest preacord, que semblava que podria ser doncs un primer pas, un punt de partida per anar solucionant totes aquestes demandes?
1: Mira, no sé, jo el que vaig veure era que, per exemple, el que els hi proposen és un augment salarial de 450 euros, però en 4 anys, perquè vaig pensar, home, bueno, doncs molt bé, 450 al mes, què va? Què seran? 60, 60 i 60, i d'aquí 4 anys ja haurà pujat la vida. És que, no sé, a banda d'això, jo crec que tots som molt conscients de que els hi falten mestres de reforç, de que la inclusió demana posar l'ajuda que es necessiti a les aules i a les escoles. No sé, jo... Mira, jo d'entrada penso que ningú no fa vaga perquè sí. Perquè, clar, fer vaga no agrada a ningú. D'entrada, ja només perquè sigui que a final de mes de la nòmina que es deuen trobar.
0: Exacte.
1: Però no, ja no és només això, no. A ningú li agrada fer vaga. De manera que si ells continuen, insisteixen i porten tant de temps que ja s'hauria d'haver solucionat. No sé quins negociadors tenim que porten tant de... Però perquè ja no és d'aquest any, això, eh? Llavors, noia, no sé per què no han firmat el preacord, però m'imagino. Que hi ha coses
2: que... És que en realitat jo penso que aquest preacord no s'ha signat perquè és absolutament insuficient. Per tant, esclar, si fem vaga perquè ja no em refereixo solament al tema salarial, encara que jo ho compari de forma numèrica, però si fem vaga perquè reclamem 100 i quan ens donen 2 ja firmem, home, vull dir que perquè l'hem fotut la vaga, el tató. A més, vull dir, a mi em tenen molt animat perquè aquesta vegada sembla que s'ho han pres seriosament, eh?
0: A part de les millores salarials, que no és l'únic que formava part d'aquest preacord, sembla que hi havia també el compromís de més de 6.000 professionals per reforçar l'escola inclusiva, la recuperació dels complements d'antiguitat que es van deixar de cobrar durant les retallades, que les retallades també venen de fa temps, i després també parlaven de 5.000 places de catedràtics als instituts. A veure, no és només salari, vull dir que no ens hem de fixar només en aquest concepte, el que segurament, com apuntava el Quirze, doncs encara, tot i així, continua sent insuficient. Deixeu-me que saludem el Jordi Gili. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal,
2: tot bé? Bona tarda, Jordi.
3: Bé.
0: Jordi, tens el Quirze t'estava saludant i la Maribel també la tenim.
3: Sí.
0: Avui completeu.
1: Hola Jordi.
0: Completeu.
3: Hola, bona tarda.
1: Els meus nets, com que és maga, els he tingut els quatre a dinar.
0: Avui.
3: Bueno. Déu-n'hi-do.
0: Parlàvem, Jordi, d'aquest rebuig al preacord a què van arribar la majoria de sindicats amb educació la setmana passada i que ha estat rebutjat de manera contundent amb un 65% dels vots. Què et sembla?
3: A mi em sembla que és una mena de serial que fa massa temps que dura. I d'entrada, clar, jo quan el govern negocia amb uns sindicats, signa uns acords en el marc de l'ensenyament amb uns sindicats minoritaris, i això ja ho dona per bo, penso això no ni a qui ho entengui. I per tant això és normal que cada vegada s'estigui enverinant una miqueta més. Penso que la capacitat negociadora del govern és total.
2: És que mira una cosa, resulta que en aquesta tombada del preacord hi ha participat la majoria. Dintre d'aquesta majoria que hi ha participat, la majoria ha guanyat. I llavors educació diu que tiraran endavant el preacord. Cony, sí. Visca la democràcia, tu.
0: Sí, perquè, de fet, hi ha l'aval dels professors de secundària que han dit que sí al preacord en un 63,2%. Vull dir, deu ser que les necessitats d'uns i altres no són les mateixes.
3: Jo no hi entenc, però probablement no són les mateixes. Jo penso que majoritari, o sigui, jo penso que pel que he sentit i tot això, una part important de la preocupació dels mestres de no de secundària sinó de primària, o com se digui ara, perquè cada vegada també que van canviant els noms, és per exemple un tema de les matrícules vives que duren tot l'any. Esclar, si en una aula suposem que més o menys hi ha una ràtio que sigui acceptable, però durant el curs cada mes et venen dos, tres infants, nois o noies, que no parlen un borrall de català, per descomptat català no saben ni que existeix, esclar, aquest professor té un problema, perquè una de dos: o bé està per aquesta mainada que arriba, o bé està pels alumnes que ja van seguint el ritme normalment. Per tant, penso jo que una de les reclamacions que veig que hi fan molt d'èmfasi i que ho entenc perfectament és amb el tema de que tot aquest personal que ha d'ajudar aquestes aules d'acollida, per posar aquesta canalla en sintonia. Perquè, si no, és que és picar en ferro fred. Vaja, em semblen a mi. I parlant amb alguns mestres, òbviament, no? Però, o sigui, aviam, aquests mateixos que quan al seu moment, encertada o equivocadament, no hi entro, van posar el crit al cel quan les famoses retallades del conseller Mascolell, durant aquests anys tampoc ho han arreglat. Això que van fer tan malament els altres, tampoc ho han arreglat. Clar,
0: diríem que ningú no ha acabat d'arreglar res, no? Que, per tant, estem allà on ens trobem.
3: És el que em sembla. El que passa és que empitjorat, perquè hem passat en 25 anys,
0: clar,
3: hem passat de 6 milions a 8 milions, dels quals una part molt important, gent jove, gent que ha anat a l'escola, és que estem fets un grigall.
0: Estem a pràcticament a les acaballes d'aquest curs. Evidentment ningú no ha parlat dels alumnes ni de l'afectació, perquè bueno, segurament pensem és que ni se n'enteren, són festa, no van a classe, no van a col·le, total, no se n'enteren de res.
3: Però
0: és que ningú no ha parlat d'això.
3: Ja.
1: Sí, els estudiants de, a la universitat també han dit que s'adherien a la vaga, eh? El problema ha sigut els nanos aquests que tenen la selectivitat, que els han enganxat en aquesta crisi, però bueno, jo crec que també se n'han sortit, vull dir, no sé, jo crec que és el que deies, és que plou sobre mullat, és que fa tant de temps que això s'arrossega, i que no hi hagi manera, no? Dius, bueno, ara mateix estan sense pressupostos, vull dir, que no sé què estan prometent, que faran, amb quins diners.
3: Però és que, però bueno, ja ho deien els meus avis, eh? Prometre no fa pobre.
2: No, i tant, tot el contrari, és molt elegant prometre. Prometre és molt elegant.
3: I un altre enterrarà al darrer, vull dir que es fa.
2: Exacte, no? Sí. Però és que en aquest país hi ha, és que hi ha més d'un exemple, s'ha donat més d'un exemple, que això de les retallades de l'època de Mas Collell, és que en aquest país dir tu quedo deure vol dir has cobrat, eh? Sí, perquè és que bé, aviam quants diners ens deuen als bancs? Deu-li tu un duro al banc i veuràs que t'empaitarà fins a la porta de l'infern i fins a dins i tot. Ah, és que, ostres, tu, en canvi, mira...
0: Home, també se'ls hi podria reclamar els que se'ls hi van deixar, no?
2: Oh, clar, i tant.
3: I si t'empaiten fins als bancs a rai? El fotut és quan t'empaita Hisenda.
0: Però escolteu-me una cosa. Jo comentava el tema de final de curs, perquè estem en un moment, podríem dir que decisiu. En un parell de setmanes o així s'acabaran les classes. I arribaran les vacances d'estiu, però clar, és que algú pensa en l'inici de curs? Jo no sé si vosaltres veieu perillar o que pugui quedar afectat l'inici de curs davant de la situació que tenim actualment.
1: No sé,
3: jo personalment no sé si...
0: A veure, anem per ordre. Jordi i Maribel.
3: Sí, perdó.
0: Jordi.
3: Sí. No, jo particularment no sé si es veig en perill l'inici de curs. El que sí que veig en perill és que hi ha tota una generació de nois i noies que ara estan en un moment de que això que deies, d'aquí 15 dies o així, la selectivitat, amb tot aquest dalt a baix, i n'hi ha molts que s'ho prenen seriosament. I això, òbviament, tota aquesta situació els afecta, i el començament de curs, doncs sincerament, si això acaba malament, no crec que el mes d'agost negociïn millorar la situació. Em preocupa sincerament, perquè és una generació molt perduda amb el tema educatiu, i això és un drama.
0: Com veieu vosaltres la situació, Maribel?
1: No, jo el que deia era que són vacances, però que els mestres al juliol treballen precisament per preparar el curs vinent.
0: Ja, però amb aquest panorama com es farà tot això?
1: Bueno, esclar, llavors depèn una mica de fins on ells diguin que continuen les mobilitzacions, perquè potser el juliol continuem. Vull dir, ells estan treballant i per preparar precisament el curs vinent. I de totes maneres, mira, és que ara que dic això del curs vinent, hi ha mestres que encara no tenen plaça, hi ha escoles que no saben encara quin mestre nou tindran, cada any passa el mateix, és que quants problemes hi ha a l'ensenyament, perdona, ara n'hi ha un nou que l'altre dia vaig estar sentint que li diuen l'adaptació climàtica, ara se n'han adonat que a cap escola no hi ha aire condicionat ni res.
0: Escolta, ara en parlarem, inclusió, segurament.
1: Adaptació climàtica, sous baixos. Per favor, és que clar, és que... El ràtio de criatures per classe. No sé, és que tot plegat, en algun moment, algú haurà d'arreglar-ho, això.
2: I ningú...
1: Però arreglar-ho conjuntament amb els mestres, i fins i tot amb els pares afectats, amb les AFAs. Perquè, clar, estan tots implicats.
2: I ningú es recorda de la pèrdua de prestigi dels docents davant dels alumnes i davant de les famílies. D'això tampoc se'n recorda ningú, i és gravíssim, però gravíssim.
1: Sí.
2: Però això hauríem de fer una tertúlia un altre dia per parlar d'aquest tema.
0: Sí. Parlem de la pèrdua d'autoritat.
2: Sí,
0: no? Que també podríem parlar d'aquesta pèrdua d'autoritat en el món sanitari, no? Quantes notícies no ens hem trobat de gent que ha escridassat a una infermera, a un sanitari, en un centre on hem anat a que algú ens atengui?
2: Hola?
0: Sí.
2: Hola?
3: Sí.
0: Quirze?
2: Hola?
0: Quirze, sí. Em sents?
2: Sí. Sí, ara sí, que de cop i volta he deixat de sentir-vos,
0: Semblava una tertúlia paranormal, Sí.
2: Jo, que jo no vull fer bonico,
0: Mare meva, sí, dic, a veure si és que ens està passant alguna cosa. Ara ja m'he perdut, ara ja sé que no sé per on estava.
3: No, parlava això dels
0: sanitaris. El tema de l'autoritat, sí, el tema de l'autoritat, sí.
3: Verbals i fins i tot físiques.
0: Sí,
3: a personal sanitari.
0: Sí.
3: Home, és que això... Però això passa perquè aquesta persona se l'hauria d'agafar, si vingui d'allà on vingui, encara que vingui del carrer del costat, i escolti, vostè durant 4 anys no té seguretat social i vagi por ahí a fer punyetes. Clar, és que no pot ser això.
1: Que radical.
3: Clar. No radical, no, però tu no pots... O sigui, amb educació es pot anar allà on sigui, però amb insults i menys amb agressions físiques o verbals, no pot ser.
0: És una falta
3: de... Si una persona que t'ha d'atendre t'atén d'aquesta mateixa manera, també s'ha de ser radical. Però no pot ser. Jo a Bellvitge a vegades he vist algunes escenes, però per la mort de Déu, que escolta, que aquesta mateixa persona es pot semblar a la privada i li foten 4 hores d'espera i ni se li acut aixecar la veu.
0: És una...
3: Ja, com pagamos todos.
0: Una falta d'autoritat que s'ha anat perdent precisament per una falta de respecte, no? Ja tornem al tema dels valors i tots aquests arguments que ja fa temps que arrosseguem. Si us sembla, parlem del Niño, que no és el sorteig després de la grossa.
2: I tampoc és el meu net, el Niño, oi?
0: A veure, ho dic perquè ja fa temps, sobretot, mira, a Sabadell, Quirze, tenim una tertuliana, la Georgia, que no sé si la coneixes,
2: que
0: fa dies, que i el Niño, ja n'hem parlat en alguna ocasió, però és que, a veure, quan Nacions Unides està alertant que el Niño... arribarà aviat i que segurament es pot allargar fins al mes de novembre, estem parlant de l'arribada ara a l'estiu, entre juny i agost. I la pregunta és, estem preparats per rebre tot això que se suposa que ens pot arribar, des de pics de calor, onades, sequeres extremes, precipitacions intenses en llocs on no és habitual i de tot això, les afectacions, no?, que podem tenir, com incendis forestals, esperem que no, creuarem els dits, inundacions, el tema de les collites, que també poden quedar afectades. Estem preparats? Què penseu vosaltres?
2: Jo crec que no.
1: Si no estem preparats, per això ens avisen, i a més ja ho hauríem d'estar, encara que no avisessin, de que ens preparem. Escolta, mira, jo és que a vegades m'enfado. Quants calés es gastaran ara amb la visita del Papa? Que no vull ni pensar-ho. Que ho pagui la Sagrada Família, que l'han convidat, i no diners de tothom. Bueno, és igual. Però no hi ha diners. No hi ha diners per fer tallafocs. No hi ha diners perquè no hi hagin incendis a parcs naturals.
2: No, hi ha diners.
1: Vol dir que no hi ha manteniment, que clar, llavors hi ha uns incendis i després els pantans, per favor. Vull dir, és que ja s'hauria d'estar revisant, això es diu sempre, que l'estiu es prepara a l'hivern. És que es posin les piles, per favor, que comencin ja.
2: Però estan molt enfeinats, els mandataris mundials estan molt enfeinats matant gent, i és clar, vull dir, ni tenen diners ni tenen temps per cuidar-se de les coses que realment preocupen a la humanitat, no?
0: Jordi. No.
3: Sí, aviam, despreparats, no hi estem mai de preparats, suficientment preparats per aquestes coses, perquè, bueno, perquè l'ésser humà és així, i estem preparats ara per una nova pandèmia, suposant que no vam aprendre res de la Covid. No vam aprendre res.
1: Home,
3: si ara tornés a haver-hi, jo estic convençut que no vam aprendre res, i si per desgràcia hi tornés a haver una cosa d'aquestes, cauríem exactament amb els mateixos efectes, els mateixos paranys. És una condició humana. Mira, quants anys fa que es parla de que allà a Badalona hi ha una zona que cada dia perden no sé quants milers de litres d'aigua i tal i qual.
0: Això ja fa temps que s'hi van posar, eh?
2: Això ja se'n parla.
0: Que, sí, però ja fa temps que s'hi van posar. El que no sabem és si ja està resolt el tema. Però sí, ja fa temps que parlàvem d'això.
3: Sí, que ja. Però ara han aprovat el d'això i els plànols i farem un canvi per aquí per allà, per la mort de Déu, que era molta quantitat d'aigua cada dia que es perdia. Vull dir que jo és que confio tan poc en aquestes coses que, sincerament, i simplement fer un petit apunt del que ha comentat la companya. La visita del Papa, que costarà tant. Aviam, la visita del Papa, fonamentalment, hi haurà un gran desplegament de policies i tot aquest tinglàtol. Policies cobren el sou. Vingui el Papa, vingui el rei o vinguin els reis d'Orient.
1: Vull dir que, el que passa que hi ha molta
3: demagogia amb això, el Papa costarà tants 25 milions...
0: 25
3: i no
0: milions
3: què,
0: estan,
3: no sé quant,
0: sí. I pagaran tots menys Madrid.
2: I no se'n dóna vergonya, el Papa?
0: I ell que sap?
3: Però això és normal, ja. Que Madrid no pagui. Això és normal que Madrid no pagui, vull dir, això ja se sap.
0: Home, doncs ja, bé que arriba per Madrid, no?
1: A Catalunya, que ve la Sagrada Família, sí. I deixem de banda Espanya, jo sí que vaig llegir que la Generalitat havia signat un acord amb la Sagrada Família per donar-li una subvenció d'un milió i mig. Que dius, és que facin tallar focs amb això, que arreglin els pantans.
3: Pot ser, però en aquest moment permeten que ho posi en dubte, perquè precisament una de les premisses de la Sagrada Família és que no ha de rebre diners per la construcció i tot això, no ha de rebre diners oficials. Vull dir, tots són donatius.
1: Concretament per la visita aquesta.
3: Que han de posar 25 espelmes més, que no ho sé. Bueno, potser sí.
0: L'estadi de Montjuïc és gentilesa de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple.
3: Això és una altra història. Deixa de cobrar, sí. Però és una altra història. Però bueno, és igual. No. El problema és molt més gran que els 25 milions que diuen.
2: Sí, i tant. I tant, però més gran.
1: L'únic que m'agradaria és, amb aquesta història del Niño, que ja ho estan ara, ens estan avisant i tot això, que potser és negacionistes, no? Que diuen que no hi ha escalfament global i que no hi ha... Totes aquestes coses són invencions. Potser que vegin que la crisi climàtica incrementa els efectes del Niño, que el Niño ja hi era, deien... Clar. Però és que incrementa moltíssim. Aquest escalfament global que tenim fa que tot sigui més intens.
2: Llavors, és que li posem fàcil en el Niño. Ara, Déu.
0: L'haurem d'ajudar, el nen.
3: Al final, el més fàcil és això, dir, la culpa és del Trump, i avall.
2: Que, de fet, Déu-n'hi-do de la part de culpa que se n'emporta el senyor Donald, eh?
3: I tant. Vinga, tant, doncs... Perquè tots aquests coets i no sé d'això que envien, favor no n'hi fa cap en el medi ambient.
0: Estem advertits...
1: Que aquesta visita és un recordatori de la necessitat d'utilitzar energies renovables. Vull dir que ja va bé que els vagin avisant, perquè les menys pensants que vagin recordant coses que s'han de fer, que estan molt pendents.
0: Doncs el dia que decideixi arribar, que piqui a la porta, com a mínim.
4: No, aquest entra sense trucar, Aquest entrarà sense trucar.
0: Molt bé. Gràcies, Maribel, Jordi, Quirze, que vagi molt bé el cap de setmana.
4: Igualment.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
10: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 5.
9: Serveis informatius, el Prat Radio.
8: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. En la consulta telemàtica celebrada entre dilluns i dijous, el 65% dels votants han optat pel no, un resultat que obre un nou escenari d'incertesa. Els sindicats oposats al pacte, CGT i Intersindical, mantenen la pressió perquè s'obri una nova ronda negociadora, mentre que el departament insisteix en la necessitat de desplegar les mesures acordades. USTEC, majoritària del sector i que havia defensat aprovar el preacord, assegura que han escoltat el professorat i reclamen al govern seguir negociant per implementar millores al sistema educatiu català. La vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030. El projecte impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament del Prat defineix el full de ruta municipal per implementar la competència lectora, un pla d'acció per afavorir l'accés a l'educació, la cultura i el coneixement a tota la ciutadania a partir de les aliances de diferents agents locals i la Biblioteca Antònia Martín com a eix central. Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat. Arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Una trentena d'establiments allargaran avui el seu horari fins les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos amb un taller de retrats creatius i classes obertes de ball, tot plegat amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del teixit comercial local, fomentar les compres de proximitat i convertir els espais comercials en punts de trobada i convivència ciutadana.
9: Esports.
8: Dissabte el Prat centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'alguns dels riders internacionals destacats del panorama, com són Carla Martín, Liam Recobert o Jaiel Duran, entre d'altres. Durant la jornada es disputaran els campionats de Catalunya de skateboarding, scootering i roller freestyle. A més, enguany es presenta una novetat, la inclusió de verd, una nova disciplina de competició. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre a l'skatepark ubicat als Jardins de la Ribera. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: 5 i 3 minuts de la tarda d'aquest divendres. Anem amb la informació de servei. Visitem el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs tarda que es va complicant per moments en diferents punts, sobretot per accidents i algunes incidències. És el cas, per exemple, de l'AP7, on hi ha hagut una topada a la zona de Bellaterra, de Cerdanyola, en sentit Girona. Ara els vehicles ja estan retirats del voral, però vaja, ha quedat un tram llarg d'uns 10 quilòmetres des del Papiol fins a aquest punt, en sentit nord, i afectant també de retruc a l'AB23, amb uns altres 2-3 quilòmetres al Papiol per connectar amb aquesta autopista AP7. A la C55, també per un accident, hi ha moltes cues, és a la zona de Castellbell i el Vilar, es dona pas alternatiu i hi ha, per tant, aturades en els dos sentits de la marxa, en sentit Manresa, des de Monistrol, de Montserrat fins a aquest punt de Castellbell i el Vilar, i en sentit sud, en sentit Abrera, des de Sant Vicenç de Castellet. Per tant, aquí, en aquesta via, també força dificultats. Ja pel que fa a volum de trànsit, en tenim a la pròpia autopista AP7, la zona de Castellbisbal i de Martorell, en sentit sud, també la C58 d'entrada entre Montcada i Barcelona, i altres vies del Maresme, com és la B20 a l'altura de Tiana, i també la C60 Argentona en sentit Mataró. A més, a Sant Boi de Llobregat, a l'autopista C32, hi ha força aturades tant d'entrada com de sortida, i les dues rondes en sentit Besòs van molt plenes les dues en aquesta direcció. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Eduard, bona tarda.
2: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
3: Ràdio Sabadell.
4: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
2: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
2: El Prat Ràdio.
6: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
2: Ràdio Castellà.
8: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: El terrassenc Josep Lluís Lacueva va compaginar els estudis amb la feina i primer es va llicenciar en Geografia i Història i més tard es va graduar en Arxivística i ha fet de professor fins que es va jubilar. Avui passa pel Connectats. Molt bona tarda, en Josep Lluís.
1: Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per acceptar la invitació. Deixa'm que saludem el company, Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Bé, doncs, Josep Lluís, tu vas estudiar mentre treballaves a la indústria química, no?
1: Sí, exactament. La veritat és que, si ho miro a distància, a 46 anys de distància, la veritat és que no estava previst caure jo en el món de l'ensenyament, de l'educació i menys encara en el món de la investigació històrica. Si tenim en compte, com comentaves, la meva trajectòria vital era impensable, no? Llavors, que en aquest precís moment estigués parlant que he publicat o he contribuït mínimament amb alguna obra històrica i que m'he dedicat durant 33 anys al món de l'ensenyament. La veritat és que ha estat un treball, una vida, diguem-ne, de treball i d'esforç, perquè començo als 14 anys a treballar i compagino treball i estudis nocturns a l'Institut Blanchard fins que arriba un moment que em llicencio en Geografia i Història, passo per un centre concertat, després soc professor interí, fins que al 2007 aprovo les oposicions. Vaja, en definitiva, durant 33 anys he viscut, diguem-ne, directament la vida dintre les aules i ho he intentat compaginar amb, fins a un punt que em permetés, diguem-ne, la vida, pues, fer una petita investigació històrica local.
0: I com ha estat compaginar aquestes dues coses durant un període de temps? M'imagino que ha suposat, doncs, molt de sacrifici, molt d'organitzar-se, no?
1: Sí, soc persona bastant disciplinada, faig una compartimentació del temps, per tant, bueno, segurament hores de dormir poques, sobretot quan, a part de corregir, de preparar les classes d'història i de geografia, a més, et passava una cruïlla on havies de fer una investigació històrica que et seduïa i que deia, bueno, no la deixo passar i intentaré fer-la també. Sí, molt d'esforç, segurament, sí.
0: I com és que vas començar a treballar a l'edat que ens comentaves tan d'hora a la indústria química?
1: Bueno, és que també hem de pensar, a vegades fem anacronies de coses, no? En principi, l'any 1975, al barri on vivia a Camparellada, jo diria que tots els joves, el marc, avui diria marc mentals, però el marc socioeconòmic o el marc de la pròpia vida vital del barri, no hi havia un referent universitari en les famílies, no hi havia un referent d'estudi, un referent de llibres a casa, i per tant eren pares, bueno, que molts esforços havien, alguns no sabien llegir i escriure, i alguns, diguem-ne, durant la postguerra havien pogut fer, diguem-ne, petits estudis primaris que els permetia, pues, fer una assignatura i fer les quatre sumes, no? I res més. Llavors els fills, clar, quan tu tens 14, el primer que es pensa és, bueno, has acabat els estudis primaris i has de començar a treballar. I coincidències de la vida, podia haver estat un lloc de fuster o vaig començar a treballar en la indústria química. I després, segurament, per l'ambient familiar que hi havia d'antifranquisme, un ambient d'inquietuds socials, que m'arribava amb lectures i soc molt de llegir llibres des de molt petit, segurament tenia certes inquietuds socials i culturals. Això va fer que m'apuntés a les classes de nocturn de batxillerat a l'Institut Blanchard. Clar, això implicava llevar-te a les 5 de la matinada. Clar. I no tornar fins a les 11 de la nit. Perquè llavors, Camparellada no és com avui, no hi existia, fem una mica de cartografia, no existia l'Avinguda del Vallès, l'enllaç l'havies de fer per la carretera de Rubí, agafar les quatre carreteres, no sé si m'esteu seguint, carrer Tupete i carrer Tupete i Jaquart fins carretera Castellà. Per tant, l'Avinguda del Vallès era un lloc de sorra on si volies venir caminant, doncs a les fosques tenies 30 minuts des de l'Institut Blanchard.
0: Era una rambla.
1: Sí, bueno, és la Riera. Sí. I a banda i banda, pues, res. De moment, bueno, estava segurament planificat que seria algun dia l'avinguda, però en aquell moment, a l'any 75, 76, 77, encara no hi era.
0: Sergi.
2: Bueno, jo li volia preguntar al Josep Lluís, bueno, per què es decanta per Geografia i Història, tot i que crec que em sembla que Medicina també t'atreia, no? Però per què et decantes per estudiar Història i Geografia?
1: Bueno, com a qualsevol jove, tens sempre al cap una mena de pluja d'idees, d'inquietuds. Segurament, jo vaig fer el batxillerat científic i però clar, estaves treballant i per tant això segurament et limitava molt. En el meu cas no és una trajectòria directa que fas el batxillerat i després ja directament saps que faràs COU, la selectivitat i la universitat. En el meu cas no estava res previst. La vida és, com dic jo sempre, la vida és imprevisible, i vaig pensar que uns estudis que se podien acomodar per continuar rebent un salari i tenir uns ingressos que poguessin ajudar a mi, també a la família, era pues, estudiar Geografia i Història, que a vegades hi havia algun tipus d'assignatures que les podia cursar durant la tarda. I a poc a poc, i mica en mica, pues, arriba més de la meitat dels anys 80, que soc llicenciat en Història, i hi ha algun moment que s'ofereix l'oportunitat de començar a fer classes. I per tant, i veig que dins de les aules em sento còmode, em sento bé, i la veritat és que està tot una, jo diria, una satisfacció, no? Si penso una mica en aquella trajectòria com a docent.
2: Però tu ja la docència la tenies allà una mica al costat quan comences a estudiar, o va ser una cosa que posterior que et va sortir?
1: No, va sortir després, va sortir d'una forma aleatòria, va dir, vols fer classes durant un temps determinat, i després em vaig apuntar com a professor d'interior l'any 2003, i passes per diferents instituts, com pot passar qualsevol professor d'interior també actualment, i al final aproves oposicions, i els últims 8 anys he impartit classe a l'Institut Egara de Camparellada.
2: Vas estar al principi en temps a la concertada, després a la pública. Hi ha molta diferència en estar un lloc o altre, o no té diferència?
1: Sí.

0: que jo elogio molt aquesta consciència, això, cosa que semblava que el món de l'educació estava anestesiat, no?, i no hi havia cap sentit crític, no?, i això partint de professors i professores que han tingut una llicenciatura i que intel·lectualment haurien de ser els més crítics, no?, de la societat, no?, per construir una bona societat amb una bona cultura. Jo crec que sí, hi ha moltes diferències, sí, hi ha referents familiars, hi ha també fins tot aquesta cosa que us comentava de predisposició per poder estudiar alguna cosa més, no?, i per tant en el sistema públic, per aquestes qüestions socioeconòmiques i de cultura, jo crec que hi ha una desigualtat, jo crec que sí.
1: Clar, quan vas començar, quan vas acabar, també tot, bueno, suposo que l'alumne ha canviat molt, el sistema, és cert que estem en un país que el sistema educatiu ha canviat de lleis constantment, vull dir que suposo que has viscut per etapes diferents, no?
0: Sí, exacte, mira, m'acabes de recordar que sempre que em pregunten per la meva història docent, hi ha coses que m'agraden moltíssim i hi ha coses que m'han desagradat, i és, bueno, per una banda, que s'ha inoculat com un virus, parlant de virus, no?, en aquesta època, de no valorar l'esforç, no valorar la constància. Fins i tot, una cosa que em provoca molt, no valorar el coneixement. I després, sobretot, el sistema no ajuda a canvis legislatius, 4 o 5 canvis, o 6 o 7 canvis legislatius en funció de qui governava. I, per tant, també tot aquest tema de modes pedagògiques, no? Clar, jo dic que sempre dic que és important, el més important per mi és que davant d'una aula hi hagi el professor, i el professor és el director d'una orquestra, que té un coneixement, que té una partitura, no?, abans de dirigir l'orquestra. I on no sempre té garantida la música, de forma mecànica o automàtica, cuidado, per interpretar l'obra. I després, amb tots els acompanyaments digitals, jo me recordo, a principis del segle XX, que ens va arribar la moda, en el bon sentit de la paraula, de l'educat 1x1. És a dir, es tractava d'implementar el llibre digital a l'aula, i llavors tothom parlava de que les classes es convertirien en jocs hipertecnològics. I jo vaig publicar un article, me'n recordo, que es titulava Un futur incert, la tecnopedagogia a l'aula, on deia que, bueno, que jo sóc una persona oberta, no?, però que alerta que no poguéssim oblidar altres dimensions, no?, sense considerar un malfactor la tecnologia. No sé, allò d'introduir únicament que la gent fos feliç, cercar, copiar, enganxar, enllaçar, visualitzar, no?, etcètera, de forma, sí o sí, ràpida o automàtica, però clar, igual no s'oblidaven d'altres dimensions, que avui dia hi ha gent que ho està posant de relleu, la comprensió lectora, saber escriure, saber llegir, saber entendre un text, bueno, no sé, igual m'estic estenent massa, però estic fent algunes reflexions.
1: Parlant del teu vessant d'historiador, no?, vas estudiar arxivística, no sé si anaves cap aquí, però bueno, t'has pogut dedicar-te també a escriure història, no?
0: Sí, és que la realitat és que sóc tan inquiet que m'agrada llegir molt, que vaig incorporar-me al Centre d'Estudis Històrics de Raça. Llavors, en una època que havia la Mercè Soler, directora, em va dir, José Luis, per què no fem algo de memòria? Perquè, clar, això de la paraula memòria i història, que són dos conceptes diferents, i després, en tot cas, puntualitzo la diferència, vaig pensar que era important, perquè també era un moment en què això de la memòria havia hagut una suspensió, que dic jo, la suspensió de la memòria entre l'any 1976 i 1996, semblava que, parlar de la Guerra Civil s'havia de parlar de manera equidistant, on es deia que tots van ser culpables, és amb poques dosis sobre la dictadura franquista, i amb una república que era pura arqueologia. Per tant, el professor havia de ser un militant de la cultura, de dir, no, hem de parlar d'aquests temes, per molt que el sistema polític ha consensuat que això no està de moda. Gràcies a la societat civil, a final del segle XX, comença una recuperació de tot el tema de descobrir fosses, de saber on estan els seus familiars morts i assassinats en cunetes, que encara això està avui dia present, i en aquell moment vaig començar a fer un projecte de memòria oral, i a partir d'aquí també vaig fer articles a la revista Terme sobre història de la medicina. Vaig descobrir un dia que hi havia una topografia mèdica que descrivia sanitàriament la Terrassa del segle XIX, i gràcies a aquest article vaig publicar un llibre l'any 2021 en plena pandèmia, aquell llibre que es titula La lluita contra els enemics invisibles. Per tant, com veus, la medicina no l'abandono del tot. I després he estat sempre fent articles o investigar sobre l'època del franquisme.

0: teniu el llibre Com va ser la llibertat, i últimament sempre descobrint, m'interessa molt descobrir fonts primàries, que tot estigui demostrat amb evidències primàries, que dic jo, i últimament he publicat un llibre sobre cartes i dietaris d'un grup de joves, molt, una cosa molt atractiva durant la Guerra Civil.
1: Tornava precisament a preguntar, és concretament el llibre es diu Els moments decisius de Joenter Ballemann, cartes i dietaris des del front i la rereguarda 1936 i 1939. Explica'ns, és un tastet de què va aquest llibre.
0: Aquest llibre és, primer de tot, el títol, El moments decisius de Joenter Ballemann. Bueno, és un llibre que la criatura ha sortit amb excés de pes, perquè té 1.106 pàgines i pesa 1.866 grams. Per tant, ja veieu que és un llibre que pot fer mal per les nits, no?, per llegir-lo al llit. Però, bueno, deixant la broma a part, el títol no fa referència a un detectiu del segle XIX anglès. Joenter Ballemann és un acrònim. Van decidir, són 7 joves, hi ha 4 nois i 3 noies, i van decidir fer unes circulars des de la guerra, o sigui, des del front, enviaven escrits, manuscrits, i les noies mecanografiaven i tornaven a enviar els escrits que els havien arribat del front. I van crear un acrònim, que es deia Jo de Joana, En de Gràcia i Ter de Teresa, i Ballemann és el cognom dels nois, que és Vallvé, Llimona, Massana i Anglada. Llavors, és tota una reconstrucció, el testimoni directe d'aquesta trajectòria personal d'aquests joves terrassencs, que amb forces inquietuds culturals durant la República escriu molt, i el llibre presenta molts aspectes que tracten particularment de l'evolució de la guerra. Jo diria que no és un llibre estrictament d'història local, perquè va més enllà. Es descriu la batalla de l'Ebre, es descriu la batalla del Segre, també la vida de la rereguarda, evidentment, terrassenca. Llavors aquí sí que vaig fer una mica, no me vaig oblidar que havia estat professor, perquè cada capítol, com una mena de pausa, intento inventar-me una història novel·lesca en la que un professor, per última vegada, da una lliçó sobre la Guerra Civil i introdueix als alumnes en cada any de la Guerra Civil. I després tenen les cartes i els dietaris.
2: Sí que és atractiu, sí.
1: Doncs sí.
0: Sí, ha estat una feina molt feixuda, perquè jo partia de 1.104 cartes que havia de transcriure i digitalitzar, i fer un estudi d'elles, i seleccionar 180, i que totes tinguessin una diacronia, una música, una partitura, des del 36 fins al 39.
2: Molt bé. Què més podem conèixer molt ràpidament, que ens queden un parell de minutets per saber del Josep Lluís? Sí.
0: Doncs, ui, passa el temps molt ràpid, eh?
2: Ui, tant. A la ràdio més, encara.
1: Encara més ràpid, sí. Com a mi, al Josep Lluís també li agrada molt cuinar. Explica'ns una mica.
0: Exactament, sí. Mira. Sí. Bueno, la veritat és que em vaig jubilar, bueno, ja ho feia abans, però clar, tenia més temps. Llavors, com me compartimento el temps, quan arriben les 12 del migdia, jo em dedico a entrar a lo que es diu... I tinc una frase sempre, com amb col·legues d'història, jo soc més de cuina que d'escenari. I és veritat, o sigui, d'escenari i de coses així públiques no és que m'agradi molt, però de cuinar sí, perquè, bueno, des de fer truites, preparar sempre que a les 2:30 la gent que vingui a casa tingui el dinar preparat.
2: Mira que bé.
1: I què t'agrada cuinar?
0: La veritat és que...
1: O què diuen que fas millor?
0: L'arròs negre, que faig les truites de patates i de... pues, també a bacallà molt bones, macarrons, o sigui, plats molt populars, macarrons, un estofat de mongetes, prèviament sofregeixo les verdures i després ja unifico amb les faves corresponent, no sé, és una mica... Soc molt, molt químic amb això.
1: Sort que aquest programa les fa la una o les dues. també... També t'agrada una cosa molt curiosa, que per mi és nedar, però al mar, no? La piscina no t'atreu, no t'atreu.
0: Sí. Bueno, la piscina ho he fet alguna vegada i ara no tinc tant temps per anar, però quan ve l'estiu i la temperatura de l'aigua, a mi em relaxa, bueno, diuen els especialistes que relaxa, i que és veritat, que relaxa. O sigui, anar-me al mar, nedar, la família sempre pateix molt, no?, perquè me'n vaig lluny i torno. La veritat és que em relaxa moltíssim, crec que allò que diu popularment carregar piles, no? És molt relaxant, de veritat. Sí, sí.
2: Una última qüestió, vinga.
1: Bueno, una altra, a part de que li agrada llegir, que això ja entra dintre una mica la seva feina, no? T'agrada molt el cinema, també, no?
0: Sí, bueno, ara vaig molt, molt poquet, però la veritat és que disfruto també, bueno, les pantalles, les plataformes, pues, també pots veure alguna pel·lícula, però sobretot això ve de quan donava classes, perquè en les classes intentava pues, aprofitar pel·lícules que tenien a veure amb la història, no? La pel·lícula Salvador, pues, aprofitava el batxillerat, sobre, clar, tu parles que és el Garroteville i dius, bueno, i això què és? Però clar, si presentes els 5 minuts, 10 minuts, no?, de drama del pobre noi, no?, que l'estan assassinant allà, els botxins, a la presó model, això impacta molt en l'alumnat. Jo he vist l'alumnat bastant emocionat, amb emocions molt, molt fortes. Pel·lícules com, no sé, Missing, Art de Mississippi, Tierra y Libertad...
2: És dels professors, el Josep Lluís segur que és dels professors que els alumnes se'n recordaven i deien. Era un profe guai, perquè ens posava pel·lícules i això és veritat, Després se'n recorden i serveixen sí, sí. bastant més que algunes lliçons que es volen donar de manera magistral. Josep Lluís, gràcies per haver acceptat la nostra invitació, gràcies per explicar-nos una mica de la teva trajectòria i res... aquí hem d'acabar, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat.
0: Pues gràcies a vosaltres i molt agraït, moltes gràcies.
2: Gràcies i bona tarda.
0: Adéu, adéu, bona tarda.
2: Adéu, adéu. Sergi, bona tarda, d'aquí una estona ens tornem a parlar.
3: D'aquí una estona al cinema.
2: Vinga.

0: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, el Terrassa, amb índex de criminalitat a la xarxa.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: Bé, doncs avui fem un nou viatge al centre de la ràdio per conèixer una professió imprescindible, però no sempre visible, la del tècnic de so. Des de Ràdio Castellà coneixerem el Carlos Lecegui. Guillem Plans, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui trenquem una mena de barrera física i alhora simbòlica. Donem veu a algú que normalment és qui ens en dona. Descobrim la figura del tècnic de so amb un mestre de la casa, és el Carlos Lecegui. Carlos, molt bona tarda.
9: Molt bona tarda, Guillem.
8: Aquesta professió que a vegades és en sintonia amb el locutor, a vegades ens heu d'esbroncar. Què és un tècnic de so?
9: Ostres, què és un tècnic de so? Doncs, sempre faig la broma, però sóc, tot i que no sóc el cap, però sóc qui mana una mica, no? Una mica. Si vull, tu no sones per la ràdio.
8: Ets el director d'orquestra.
9: Director d'orquestra, una mica, sí.
8: Sí, sí, sí. Quins són els principals reptes quan et col·loques davant de la taula de so?
9: El repte, doncs, per mi suposo que és el fet de que tot soni, doncs, adequadament, no? Per una part, que tot estigui un volum correcte, i per l'altra, en segons quins programes, doncs, que tot tingui una mica més de ritme, també, no?
8: Intervens en alguns programes, per això suposo que depèn una mica de la personalitat del tècnic de so. A tu t'agrada fer ràdio?
9: Sí, sí, no és habitual, crec, oi?
8: No ho és gens, no ho és gens, però tal com t'expresses davant del micròfon ja es nota. Quan entres en contacte d'una manera o d'una altra amb la ràdio?
9: Amb la ràdio professionalment parlant?
8: Exacte.
9: Doncs aquí a Ràdio Castellà, directament. Després dels estudis de grau superior, de realització audiovisuals i espectacles, doncs justament va sortir una vacant aquí a Ràdio Castellà. Jo llavors aquí vivia a Ràdio Castellà i vaig provar sort, i aquí estic.
8: Coneixies l'ofici abans de començar a exercir-lo?
9: No gaire, la veritat. Com a professió, la veritat és una cosa que no m'havia plantejat durant els meus estudis, però no, i de fet durant els 2 anys d'estudis no és una cosa que es toqui gaire, la veritat. Es deixa com davant de la ràdio.
8: Com a oient ja t'agradava escoltar la ràdio?
9: Sí, però no és una cosa que feia habitualment, eh? Una cosa que he anat sumant, diguem, les hores de ràdio al llarg dels anys, però la veritat és que en aquella època poca ràdio escoltava. Abans sí. Sí que és veritat que l'impàs a l'adolescència ho vaig deixar com de fer quan m'apropava a l'edat adulta, però abans sí que escoltava ràdio.
8: I ara quan marxes de Ràdio Castellà, desconnectes de la ràdio absolutament o continues consumint-ne?
9: Continuo consumint, tot i que a vegades hi ha dies que se'm fa xuc una mica, eh? Perquè després de totes les gravacions que fem aquí a Ràdio Castellà, doncs seguint escoltant ràdio se'm fa costa arriba, diguem.
8: Necessites però una estona de silenci.
9: Una estona de música i de desconnectar, diguem, de la professió, però a vegades és inevitable, t'agrada escoltar certes coses i tot i que estiguis aquí fent ràdio, doncs després també ho escoltes.
8: Hi ha algun perfil, algun cliché que s'ha de desmuntar del tècnic de so?
9: Ostres, un cliché. No ho sé, la veritat. No sé quins són els clichés de tècnic de so.
8: Potser com que sou allà i sou imprescindibles perquè tot funcioni, però no us feu notar, en el teu cas sí que és una excepció, perquè sí que intervens, que feu poca cosa.
9: No és veritat, això.
8: No és veritat.
9: No, només... Bueno, la gent que no sàpiga quina és la figura del tècnic de so,
8: exacte,
9: hi ha molts programes a ràdio a nivell nacional que accepten públic, i pots anar a veure com a públic i fer una ullada també a tot el que fa el tècnic de so durant el directe. Us convido, no? Per exemple, em sembla que a RAC1 hi ha programes que certs dies a la setmana doncs accepten públic durant el directe. Us convido que feu aquest exercici.
8: I des de Ràdio Castellà, si algú et vol venir a veure, segur que també.
9: També. Home,
8: podem, farem un lloc aquí.
9: Podem fer un lloc i una ruta, si cal, però no tenim tant d'espai, nosaltres, com RAC1, però bé. I
8: no, altres. Sí.
9: Ràdios locals, segurament, que també si piqueu a la porta i voleu saber més coses, us obren la porta de bat a bat.
8: Això també és un clixé, però moltes vegades és cert, és que els periodistes són bastant inútils tecnològicament i ens poseu a davant d'una taula com la que teniu vosaltres i amb tant botó ja ens maregem. No crec que... Em sembla que hi ha una única persona aquí en tota la redacció que sàpiga fer-la servir la taula.
9: De fet, una persona que era tècnica abans. De
8: que era
9: fet,
8: tècnica.
9: Va passar per tècnica, després va acabar sent periodista. Sí, sí.
8: Imagina't.
9: Marina Antúnez.
8: Imagina't. Quins estudis cal cursar per ser tècnic de so?
9: Tenim el que jo entenc, jo ara mateix, perquè clar, la formació escolar també ha canviat molt durant aquests anys. Jo ja tinc 38 anys, acabo de fer, i des que vaig sortir de la carrera, diguem, fa un temps, i la cosa ha evolucionat. Però diria que tens una, per una banda, la carrera de comunicació audiovisual, que t'ensenyen coses tècniques. El que no sé és fins a quin punt t'ensenyen coses tècniques com per entrar directament a un lloc de tècnic de so. I llavors tenim els graus superiors. Jo en el seu moment vaig fer un grau superior de realització i d'audiovisuals i espectacles, tot i que ara mateix també hi ha un grau superior específic de so. Llavors,
8: diferents itineraris.
9: I d'altres també, com... Hi ha coses de DJ ara, s'estudia ser DJ, una cosa que a mi em fascina. Però bueno, allà està.
8: Mira, per vocacions i estudis, endavant. Com ha evolucionat el teu ofici des que vas entrar? Perquè la tecnologia ho fa constantment. Sí que actualitzar un equipament és molt car, però segur que els recursos no són els mateixos i mica en mica han anat millorant.
9: De fet, et diré, no només des que vaig entrar, sinó una mica més enrere, perquè durant els cursos que... quan vaig estar estudiant, nosaltres treballàvem, o sigui, estudiàvem amb cintes. Ens van explicar com treballar amb cintes i com editar, una cosa que després no he utilitzat mai a la meva vida, perquè vaig arribar aquí i ja estava digitalitzat la major part de la meva feina. Però sí que és veritat que quan vaig començar aquí hi ha els programes que utilitzaven encara els vinils.
8: Aquí en tenim moltíssims a la redacció.
9: Aquí en tenim una pila. I, de fet, recordo uns programes de sardanes, per exemple, doncs, que vaig haver de posar vinils cada setmana durant 2 hores, una cosa que habitualment la gent de la meva generació no n'ha posat o no n'ha posat gaires. Sí que és veritat, també, és que quan jo vaig arribar, justament, s'acabava d'utilitzar els minidisc, també, no? Un catxarro, diguem, forma quadrada,
8: sí.
9: Que els periodistes anàvem a gravar amb això i després s'editava. Aquí hi havia una pila, quan vaig arribar, de minidisc i de gravadores de minidisc, però feia uns anys que s'havien acabat d'utilitzar i no vaig haver d'utilitzar-lo jo. Però sí que és veritat que al cap dels anys, digitalització, doncs les eines d'edició doncs han sigut molt més útils, molt més fàcils d'utilitzar els últims anys que no pas fa 15 o 20 anys, que no fa tant, però la cosa ha canviat.
8: Sí, la intel·ligència artificial ja es comença a notar en el teu ofici, no sé de quina manera, però no sé si facilita ja alguna mena de feina.
9: Moltes, la veritat. Des de, ara que estem al món de les xarxes també, des d'escollir un fragment que sigui útil per xarxes socials i posar un àudio d'una hora i pico i que t'esculli quin és el millor moment i no haver-ho d'escoltar-lo tot sencer.
8: Te'l detecta la intel·ligència artificial.
9: Et detecta quina pot ser el tros més adequat per l'audiència, per la teva audiència a xarxes, per exemple.
8: Això t'estalvia una hora d'entrada.
9: Només d'escoltar-lo ja és una hora d'entrada. No, una hora. I després també eines de neteja de so. Al final, quan aneu a gravar els periodistes o anem a gravar nosaltres a exteriors, a vegades que si el cable no ha funcionat bé o si, per exemple, hi ha molt so d'ambient, doncs a vegades era una feina com més meticulosa, no? De veure les zones i com les podies netejar, de quina manera, i que sonés bé el resultat final. Però ara mateix poses un àudio que està, el que diem, brut, i allò t'ho arregla en 0 coma. No, clar, t'ho facilita, realment, sí, sí.
8: No heu de patir, no?, perquè us substitueixi la intel·ligència artificial.
9: Pues no ho sé què dir-te, potser sí. Potser
8: que home, has de dir que no, has de dir que no, home.
9: No, home, no ho sé, diuen que un tant per cent molt elevat de les feines amb la intel·ligència artificial i amb altres tecnologies deixaran d'existir com les coneixem ara, avui en dia. Necessitarem igualment la figura d'un tècnic de so? Doncs no ho sé.
8: Abans parlàvem de la complicitat amb el locutor i la intel·ligència artificial no crec que mai pugui tenir aquesta capacitat, no?, de detectar emocions i de saber els tempos que requereix un programa i dinamitzar-lo. Suposo que és el valor afegit que tu defensaves, de fet, abans.
9: La complicitat, no?, la complicitat humana entre tècnic i periodista o locutor, doncs la locutora també és superimportant, clar que sí. El que sí que és veritat, que avui en dia, per exemple, la realització de càmeres en certs estudis de ràdio, que ara, de fet, hi ha estudis de ràdio que semblen més programes de televisió, estudis de televisió que estudis de ràdio, que hi ha moltes càmeres, però avui en dia està sincronitzat en molts estudis el micròfon amb certes càmeres, és a dir, que quan parla, doncs, el micròfon 3, ja directament aquella càmera s'activa perquè el plano sigui només d'aquella persona.
8: I això ho fa la intel·ligència artificial.
9: Clar, sí, abans necessitaves dues persones, no? Diguem, una persona que porta la part de so i una persona que porta la part de vídeo, i al final avui en dia, doncs, t'estàs estalviant ja una persona. Et pots estalviar una persona. L'altra cosa és que vulguis aquesta, com deies tu, aquesta part humana que es nota, clar que sí, es nota.
8: A Ràdio Castellà es nota, Carlos. Doncs,
9: que bé.
8: Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos bé com és aquesta professió des de dins, i hem fet un bon viatge al centre de la ràdio.
9: I doneu les gràcies als tècnics, que a vegades ens oblidem, no? I que fem molta feina. I el que deies tu, una mica invisible, però allà estem.
8: Exacte, abans ho hem dit, em sembla que ens doneu veu en els periodistes. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos Lecegui, molt bona tarda, i molt bona tarda a tu també, Carme.
7: Gràcies, Guillem, i gràcies al nostre tècnic, Oriol Coromina, també.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
7: Temps ara per repassar la cartellera cinematogràfica de la mà d'en Sergi Estapé. Jordi Guillem, bona tarda.
11: Bona tarda. Comença una nova edició d'aquesta secció de cinema d'aquí del Connectats, que compta amb un servidor, Sergi Estapé, ja us ho han dit, i el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, una mica així, doncs, afincat aquí, Jordi Guillem.
12: Molt bé, bon dia.

0: Doncs anem a repassar alguns dels títols, algunes de les pel·lícules més interessants que s'estrena aquest cap de setmana. Després sabrem la resta i després felicitarem un actor no molt conegut, però que sí que us recordareu una de les mítiques pel·lícules que va protagonitzar. Comencem, Jordi, si et sembla, amb un drama, amb abusos sexuals, capellans que volen plegar i tal, es diu La Luz.
1: Sí, és la darrera pel·lícula del cineasta Fernando Franco, amb guió d'ell mateix i protagonitzada per un elenc important d'actors espanyols, com per exemple Alberto San Juan.
0: Gran actor.
1: Gran actor. Pedro Casablanc, gran actor.
0: També.
1: Miguel Reyán, també gran actor. Maria Galiana, també. Gran actriu, també. I Luis Callejo, també.
0: Home, gran Callejo.
1: Un repartiment espectacular. Per explicar aquesta història d'un capellà, en Manuel, que és molt apreciat a la seva parròquia i que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Malgrat tot, quan el seu passat amenaça amb sortir la llum per unes coses relacionades amb els abusos sexuals, es veurà obligat, doncs, això, a afrontar el pes de les decisions que va tenir anys enrere. D'aquesta manera començarà un viatge sense retorn en el que desafiarà obertament a la institució que el va protegir, en aquest cas l'Església. És una pel·lícula en fotografia de Santiago Racaj que es va poder veure, ara ens arriba aquí i, en fi, té, la gent que ja l'ha vist en preestrenes té molt interès aquesta pel·li, La Luz.
0: Molt bé, escoltem una miqueta d'aquest La Luz.
2: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
3: ¿Ha perdido la fe?
2: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
4: Padre Santo. Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
2: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
4: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
2: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
4: Tenga paciencia, ya se enterará.
0: Doncs això és La Luz, aquesta pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, i també s'estrena una pel·lícula d'acció fantàstica, aquestes que no veuré mai, dels Estats Units, que es diu He-Man i los Masters de l'Universo, que es podria haver obviat.
1: Mira, ja em permeto llegir-te una crítica que he trobat de la revista Empire, que diu d'aquesta pel·lícula, diu: una pel·lícula deliciosamente tonta para una franquicia perfectamente estúpida.
0: Bueno, jo no vull dir això,
1: no ho dius
0: pensar,
1: tu, ho diu la Helen O'Hara.
0: Pensar, però no ho diré públicament, però bueno, ja la meva declaració d'intencions ha sigut que ni la penso veure i per mi tant de bo no l'havessin fet mai.
1: La versió original és Masters of the Universe i la pel·lícula aquí es titula He-Man i los Masters de l'Universo. És la història de He-Man, d'aquest nen que es convertiria en l'home més poderós de l'univers. És un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estrellar a la Terra amb una nau espacial, tot molt normal, i va ser separat de la seva espasa màgica.
0: Quina pallissa.
1: Per localitzar l'espasa màgica, gairebé 20 anys després, el príncep és transportat de tornada a l'espai i ha de defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor.
0: Molt bé.
1: Que amb aquest nom no pot ser re bo. Ha de derrotar aquest un villà molt poderós i haurà de descobrir abans per fer-ho els misteris del seu passat i convertir-se en He-Man, és a dir, és la història de He-Man, és un biòpic de He-Man, diguéssim.
0: Molt bé. Doncs,
1: protagonitzada per Nicolas Galdzine, Camila Mendes i Alison Brie, actors de segona fila.
0: De segona i de tercera.
1: Guió de Chris Butler sobre els personatges creats per Roger Sweet i, en fi, aquestes franquícies que van regirant la troca per veure si enganyen algú.
0: Com deia una persona que tu i jo coneixíem...
1: Sí, exacte. Sí.
0: Bueno, escolta una cosa. Tornem cap aquí, amb un drama que es diu Mi cielo, tu infierno. Què em pots explicar?
1: Doncs que és una pel·lícula valenciana. En la versió original es diu Cel meu, infern teu. Dirigida per Alberto Evangelio i amb protagonisme per a Sandra Cervera, Tania Forte i Víctor Palmero. És una història de dues amigues, l'Adela i la Victòria. Està ambientada als anys 60-70, per tant, viuen una història d'amor impossible i són fortament castigades per la llei i per la societat que els hi va tocar viure en aquests anys 60 i 70 del segle passat a Espanya. Malgrat tots aquests impediments que se'ls posen per viure desacomplexadament el seu amor, doncs no es podran oblidar una de l'altra i veurem com acaba tot això.
0: Escoltem un tastet d'aquest Mi cielo, tu infierno.
5: Aquí está Dios. Aquí. Y entonces no os dejará nunca.
6: Cuqueta. Señora.
7: Son pecados.
5: Más oscuro.
7: ¿De verdad piensas que irás al infierno? Me esperas quemarme.
0: Bueno, sentim més música que no pas paraules, però és el que té els tràilers, que a vegades doncs, són més complets i a vegades ho són menys. Ens anem als Estats Units, acabarem amb dues pel·lícules fetes al país del teu amic senyor Trump. Comencem primer amb Rebuilding, que és un drama, doncs, com dèiem, fet a USA.
1: Sí, és una pel·li sobre incendis, bàsicament, perquè és la història d'un incendi forestal que ara estan tant de moda als Estats Units, sobretot a Califòrnia, cada estiu tenim desgràcia rere desgràcia. El protagonista és Josh O'Connor i és un senyor, interpreta un senyor, el Dusty, que un incendi arrasa la seva granja. Ell és un pare divorciat i ho perd tot i es veu obligat a començar de nou en un campament de cases rodants habilitat pel govern. És aquells carromatos que són bastant habituals. Exacte, jo pensava en Nomadland, també.
0: M'agrada, Nomadland?
1: Sí, molt, sí, molt, està moltíssim, bé, moltíssim.
0: Està bé.
1: La pel·li de Zoe Tsao, per mi, és millor que l'última, aquesta que va fer de Hamnet. Que
0: no és la millor pel·lícula de Frances McDormand, per mi.
1: Però... No, però està bé, és una pel·li interessant.
0: Sí.
1: Total, que enmig de tot el dolor que perd la casa i s'ha divorciat, etc., doncs troba una inesperada xarxa de suport en uns nous veïns i juntament amb ells i amb la seva família doncs intentarà recomposar aquells llaços trencats amb la seva exdona, interpretada per Megan Fari, i la seva filla, que interpreta Lily LaTorre.
0: El Fari, surt?
1: No, és una actriu que es diu Megan Fari.
0: Acabem amb Backrooms, una pel·lícula que m'ha colat el Jordi Palascaire, una de terror, intriga, thriller...
1: Sí, és una d'aquelles pel·lis de la companyia A24 que ens proposa sempre històries d'aquestes de terror, de ciència-ficció, d'intriga.
0: Algú que et té amenaçat?
1: No, és que a mi m'agrada el gènere
0: i se'n fan, per tant,
1: jo ja intento filtrar les que no són bones, les que ho són, doncs. Dirigida per Kane Parsons, protagonitzada per Renate Reisbell, Jebel Eljofor i Marc Duplass. És la història d'una estranya porta que s'amaga en un sòtan, en una exposició de mobles. Tu vas pel carrer, veus la tenda de mobles, les llums, parelles mirant els sofàs, però què passa? Doncs que hi ha una porta que allà sota, el sòtan, i on porta aquesta porta, diràs tu? Doncs una altra dimensió, un lloc desconegut, un lloc misteriós. La història comença quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió que està més enllà de la realitat i ella s'haurà d'entrar en aquesta exposició de mobles camí d'allò desconegut per intentar salvar el seu pacient. És una adaptació d'un curtmetratge que va dirigir fa uns anys el mateix Cans Parsons.
0: Molt bé.
1: Aniràs a veure aquesta?
0: No.
1: Backrooms.
0: No.
1: Està bé.
0: Això de la dimensió desconeguda em recordo una magnífica
1: home,
0: sèrie que es feia.
1: Home, això sí, si la podem...
0: El Canal 33...
1: No sé si es deu poder recuperar l'antiga,
0: Jo crec que sí,
1: algun lloc
0: a l'aplicació de TV3.
1: A l'aplicació de TV3, podria
0: ser. Igual, no estem dient que es pugui trobar. Doncs escoltem una miqueta d'aquesta magnífica pel·lícula que optarà 50 Oscars.
3: He encontrado algo. En la tienda.
8: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
0: Doncs ja t'hi pots quedar.
1: Sí, ja sí, no, mira, jo d'això del terror explicant batalletes ara em venia al cap.
0: Jo crec que estàs amenaçat.
1: Una vegada vaig entrevistar una de les més grans actrius espanyoles, catalana en aquest cas, Emma Vilarassau.
0: Sí, home, i tant.
1: I presentava, recordo, al Festival de Sitges la seva pel·li... Los que... Com era? La del Jaume Balagueró? Los sin nombre, el sense nom.
0: Sí.
1: Basada en una novel·la de Ramsey Campbell, etc. I ella no havia fet mai res de gènere, ni de terror, ni res. I recordo que em va sobtar molt que l'entrevista em va dir que, com a espectadora, a ella li agraden moltíssim les pel·lícules de terror perquè li permeten viure una experiència que a la vida real no viurà mai, segurament.
0: Però,
1: és a dir,
0: potser és millor viure, per exemple...
1: O no viure-la directament.
0: Una setmana que només et portin marisc...
1: Sí, però clar...
0: Jo prefereixo viure
1: sí,
0: això,
1: home,
0: em portin no. Percebes i Navarra...
1: Però el que es referia...
0: Que no pas veure una pel·lícula de terror.
1: El que es referia
0: si
1: ella...
0: Si experiència que no has viscut...
1: Sí, no...
0: Tu, tirem un altre cantó...
1: No...
0: Una posició, clar.
1: El que es referia ella és que hi ha experiències, per exemple, si tu veus una pel·li d'una ruptura sentimental, doncs... tu la pots haver viscut. Si veus una pel·li de riure, tu a la teva vida pots riure molt. De plorar, doncs, també et pot passar. Però l'experiència del terror, normalment...
0: Home, treballant amb tu, jo l'he experimentat, aquesta experiència.
1: això també pot ser. No, però és veritat que, clar, tu no t'assetjarà cap monstre.
0: Ja ho sé. Molt bé. Hi ha pel·lícules de terror. A mi, per exemple, l'Exorcista em sembla un
1: pel·liculon. A nivell primari, el fet de passar por.
0: Però allò de vinga... A mi, jo, més que el terror a l'uso, és aquestes de vinga i sang i fetge i vinga i coses rares.
1: Però no tot totes són
0: anem,
1: així.
0: I anem a una cabanya i sempre és el mateix, van desapareixent una a una. Això és,
1: bueno, això és un subgènere dins del terror, és l'àstic.
0: També s'estrena Scary Movie, una comèdia feta als Estats Units.
1: Que va precisament d'això, de morts.
0: Cada dia nace un listo, una comèdia feta a Espanya, una romàntica aquí, també feta aquí, Todo lo que nunca fuimos, una romàntica també del Canadà, La ironia de l'amor, un documental fet a Espanya, Este cuerpo es mío, Los ilusos 13+13, un drama fet a Espanya, un documental fet aquí, també una pel·lícula de miedo, i NIM, Intel·ligència Artificial, un drama fet a Espanya.
1: Poca cosa aquesta setmana, eh? Més molta producció
0: molt,
1: espanyola...
0: Molt. De tota forma, és una cosa, amb la de cinema que hi ha que gent no ha vist, no cal que feu tantes pel·lícules. Restrenem les pel·lícules clàssiques.
1: I les que no s'estrenen.
0: Exacte.
1: Això és un tema que podem parlar un dia. Hi ha moltes pel·lícules que estan en un calaix i que no s'estrenaran mai i que s'han rodat i s'han pagat.
0: I algunes, afortunadament. I... Demà, 13 de juny.
1: De juny.
0: No, demà no és 13 de juny.
1: Ah, no. Demà és 6, no?
0: Demà és 6.
1: La setmana que ve.
0: Demà és 6. Doncs llavors jo m'he equivocat. Per tant, assumeixo el meu error. Jo assumeixo el meu error.
1: Sí, no passa res.
0: Públic,
1: no
0: passa res. Bueno, jo he mirat malament el calendari. Doncs, d'aquí una setmana, el dissabte que ve, 13 de juny.
1: I ho celebrem abans perquè la gent tingui temps.
0: Exacte, no,
1: i
0: perquè m'agrada, perquè em ve de gust.
1: Clar que sí.
0: Farà 83 anys Malcolm John Taylor. Saps qui és Malcolm John Taylor?
1: Ni idea.
0: Doncs és conegut artísticament com a Malcolm McDowell.
1: Home, sí.
0: I qui és Malcolm McDowell?
1: Malcolm McDowell, el de Calígula, el de, sobretot...
0: Protagonista, sobretot...
1: De la gran pel·li de Stanley Kubrick.
0: La...
1: Naranja
0: mecànica,
1: sí senyor.
0: Aprofitant, no és que vulguem parlar molt d'ell, ell va ser un actor de televisió i de cine, és, vamos, el que deia el Jordi, la Calígula, una sèrie de pel·lícules, Time After Time, Star Trek, també la... Però volíem sobretot parlar d'aquesta pel·lícula. Aviam què opines tu, no? Com a Clockwork Orange...
1: És una pel·li que jo penso que La naranja mecànica...
0: És l'any 71, eh?
1: Sí, l'any, un bon any. És una pel·li que és deudora, és a dir, les següents que es van fer sobre violència gratuïta, diguéssim, són deudores d'aquesta naranja mecànica, que parla d'una xacra que està actualment instal·lada a la societat, també, que és el tema dels skinheads, dels grups violents, no? És Malcolm McDowell era el protagonista d'aquesta banda que es dedicava a anar pels carrers de Londres i a pallissar, bé, no sé si era Londres, però
0: a cases,
1: futurista.
0: No,
1: sí, entraven a cases de gent i els pagaven i després se n'han fet moltíssimes, eh? És una adaptació, recordem, de la novel·la del mateix títol que va escriure una dècada abans, el 62, Anthony Burgess. La va rodar la pel·lícula al Regne Unit, i això, el protagonista es deia que és el personatge que fa Malcolm McDowell, que es diu Alex DeLarge.
0: És pel·lícula de culte, eh?
1: Sí,
0: és un,
1: sí,
0: per això, per un clàssic modern. Gràcia parlar-ne, no? És una pel·lícula que a mi em va agradar i que sempre allò típic que la vas sentint i no sé, hi ha pel·lícula. Jo recordo l'Expresso Medianoche, no? Que quan la van estrenar, jo no vaig anar al cine, els meus companys de classe, ostres, i quan la vaig poder veure, vaig, ostres, quin pel·lícula, no? Doncs amb això m'ha passat una mica el mateix, no? Aquestes pel·lícules de culte que de tant en tant, tot i que va estar nominada a Premis Òscar, però no va guanyar el premi de la millor... Va ser la primera pel·lícula de ciència-ficció en ser nominada a la categoria de millor pel·lícula. Per tant, alguna cosa deu tenir. A més, estem parlant d'un director com deia el Botanito, com la Copa d'un Pino.
1: Sí, segurament, un dels pocs, no, segurament l'únic director del món que totes les seves pel·lis són obres mestres.
0: Com canvia de gènere,
1: sí, sí,
0: ciència-ficció, ara et faig una història, ara et faig cinema bèl·lic, vull dir, el de Kubrick és un dia podíem fer un monogràfic. Com és obvi, marxarem amb la banda sonora de La naranja mecànica, la cançó Funeral de la reina Mary, i ens hem avançat una setmana. Potser la setmana vinent parlem d'alguna efemèride d'aquesta setmana.
1: Del 21?
0: No, del 6.
1: Ah, bueno.
0: Del 6, anem canviant.
1: Tot cas, si serveix perquè algú vagi a les plataformes i busqui La naranja mecànica i la vegi, doncs mira.
0: L'heu de veure, eh? Si no l'heu vist, l'heu de veure, encara que sigui una vegada, després dieu que no val res, però almenys veure-la. Jordi,
1: ens veiem el dia 13. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday,
1: Sunday. Efectivament, és divendres i és moment de repassar en el tram final les propostes per al cap de setmana. I tornem a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
2: Bona tarda a Terrassa. Demà, dissabte, de 10 del matí a 9 del vespre, jornades Eger Còmics que celebren la Fira del Còmic amb autors, editorials i paradetes a la plaça del Vapor Ventalló. Diumenge a les 6 de la tarda i dins del cap de setmana d'escenes locals, teatre amb la Caputxeta i els Llops del grup de teatre BFF.
1: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon.
3: Cap de setmana carregat de música a Sabadell, però també d'activitats familiars arreu de la ciutat. El festival Observa encarrila l'últim cap de setmana de la 5a edició. Avui serà el torn de Lia Kali i Lil Aiden, mentre que demà hi haurà una sessió per rememorar els anys 90 a l'Amfiteatre del Parc Catalunya i diumenge un altre tardeo, però en aquest cas de reggaeton. Per la sessió de demà, però, ja no queden entrades. En canvi, sí que en queden per la botifarrada popular que han organitzat els gegants de Sabadell a la plaça del Mercat pel mateix dissabte al migdia. Serà el tancament d'un assaig obert a tota la ciutadania per poder veure de primera mà les figures més característiques de la colla. També hi ha festa major al barri d'Espronceda i de Sol i Padrís, i a la Cavarpí demà hi haurà un tribut dels Beatles a càrrec de Magical Mystery Tour, un grup que té una interpretació fidel però carregada de frescor.
1: Gràcies, Júlia. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 5 de la tarda, l'Orfeó Badaloni organitza la primera edició de la trobada de corals infantils de Badalona, que tindrà lloc a l'Església dels Carmelites. I des de 7:45 de la tarda fins a 1:45 de la matinada, Badalona celebrarà la 12a edició de la Shopping Night, en què els comerços del centre obriran les seves portes amb música, espectacles i descomptes. I de cara a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia, al Passeig Marítim, Badalona celebra una nova edició de la Festa del Mar per posar en valor la cultura marítima i el seu patrimoni natural.
1: Gràcies, Martí. Des del Prat de Llobregat ens informa de les activitats. Ivan Conde.
5: Aquest vespre arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Comptarà amb la participació d'una trentena d'establiments que allargaran el seu horari fins les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per a tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos, un taller de retrats creatius i classes obertes de ball. Dissabte, durant tot el dia, se celebrarà al Prat l'Aplec de Percussió Infantil de Catalunya, una trobada dedicada als grups infantils de les colles, amb una cercavila a partir de les 11 del matí que arrencarà al Fondo d'en Peixo, a més de lluïments durant tota la tarda, un dinar plegats i la posterior entrega i reconeixement de premis. També dissabte al Teatre Càdix el públic podrà gaudir de Bodas de Sangre. L'obra de Federico García Lorca serà interpretada en el marc de l'entrenament guiat per a l'actor Lolo Herrero, una funció que arrenca a les 12 del migdia i que compta amb entrada gratuïta.
1: Gràcies, Ivan, i des de Sant Cugat us proposem avui a 9:45 de la nit cinema a la fresca als Jardins del Vallès amb la projecció de Lemon Tree. A partir de les 10, debats sobre la pel·lícula. Dissabte a les 11 del matí, visita guiada a les exposicions del Festival Lumínic, acompanyada dels directors. Inici des de la plaça d'Octavià. A 7:45 de la tarda, concert tribut a Marilyn a càrrec d'Aida Carbonell, a la Casa Museu Cal Gerrer, coincidint amb el centenari del naixement de l'artista. Ho deixem aquí, no ens queda més temps, tampoc no tenim més continguts per oferir-vos, però el que sí farem serà emplaçar-vos a dilluns a partir de les 4:03. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la tarda i del cap de setmana.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: El dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Que escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Son las 6.
9: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
8: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. En la consulta telemàtica celebrada entre dilluns i dijous, el 65% dels votants han optat pel no, un resultat que obre un nou escenari d'incertesa. Els sindicats oposats al pacte, CGT i Intersindical, mantenen la pressió perquè s'obri una nova ronda negociadora, mentre que el departament insisteix en la necessitat de desplegar les mesures acordades. USTEC, majoritària del sector i que havia defensat aprovar el preacord, assegura que han escoltat el professorat i reclamen al govern seguir negociant per implementar millores al sistema educatiu català. La vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030. El projecte impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament del Prat defineix el full de ruta municipal per implementar la competència lectora, un pla d'acció per afavorir l'accés a l'educació, la cultura i el coneixement a tota la ciutadania a partir de les aliances de diferents agents locals i la Biblioteca Antoni Martín com a eix central. Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat. Arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Una trentena d'establiments allargaran avui el seu horari fins les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos amb un taller de retrats creatius i classes obertes de ball, tot plegat amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del teixit comercial local, fomentar les compres de proximitat i convertir els espais comercials en punts de trobada i convivència ciutadana.
9: Esports.
8: Dissabte, el Prat centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'alguns dels riders internacionals destacats del panorama, com són Carla Martín, Liam Recobert o Jaiel Duran, entre d'altres. Durant la jornada es disputaran els campionats de Catalunya de skateboarding, scootering i roller freestyle. A més, enguany es presenta una novetat, la inclusió de verd, una nova disciplina de competició. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre a l'skatepark ubicat als Jardins de la Ribera. Això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al Picalletres Ràdio. Des dels estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats per gaudir de les lletres i de la resta de proves lingüístiques que ens ofereix el nostre concurs favorit. Aquí ens entrenem molt per oferir el màxim nivell, com també ho fan els nostres concursants, que segur que venen amb moltes ganes d'aconseguir entrar al nostre Pica Ranking. Els voleu conèixer? Doncs som-hi! Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barberà del Vallès i cap a Girona.
0: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
1: Contactem amb Òscar Blanco, que ens parla des de Ràdio Barberà. Òscar, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, bon dia, Tina. Doncs aquí tenim els tres concursants de l'Institut Campana de Barberà del Vallès i deixarem que es presentin ells mateixos. Comencem per l'Aina, per exemple.
3: Bon dia, em dic Aina i m'agrada ballar.
4: Bon dia, em dic Oriana i m'agrada jugar a vòlei.
5: Bon dia, em dic Axel i m'agrada jugar a videojocs.
1: Doncs us saludem afectuosament i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Girona FM. Com va, Saïds Bai? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
6: Doncs mira, acaben d'arribar... Bueno, bon dia, primer de tot. I acaben d'arribar de l'escola Badruna de Girona, la...
7: Caral Villaplano, i m'agrada jugar a bàsquet.
8: Pau Bardalet, i m'agrada molt jugar a futbol.
9: Guillem Bernabé, i m'apassiona l'escalada.
1: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí a punt per tot, oi?
10: Sí, Tina, ben a punt, amb tots els diccionaris a la vora per quan calgui fer-lo servir. Molta sort, concursants, a donar-ho tot.
1: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segona posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem a poc lletrejant paraules curtes de fins a 7 lletres i fàcils que us donaran 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànims, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Campanes. Preparada, Aina?
3: Sí.
1: Temps. Desfeta.
3: D-E-S-F-E-T-A.
1: Cotxera.
3: C-O... T-X-E-R-A.
1: Abandó.
3: A-V-A.
10: És bé alta.
1: Oriana. Alibi.
4: A-L...
10: Comença per E.
1: Axel. Galès.
5: G-A-L-E-R-S.
10: És la geminada.
1: Nois, en aquesta ocasió heu fet bé un total de dues paraules que sumen 200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna, de Girona. Estàs preparada, Caral?
7: Sí.
1: Temps. Enviat.
7: E-N-V-I-A-T.
1: Bonança.
7: B, Alda, O, N, A, N, C, tancada, A.
1: Geòloga.
7: G, E, O, amb accent obert, L, O, G, A.
1: Aterrir.
7: A, T, E, R, R, I, R.
1: Papila.
7: P, A, P, E, L, geminada.
10: No és una E, és una I.
1: Pau. Rotund.
8: R, O, T, U, N, D.
1: Higiene.
8: H-I-G-I-E amb accent obert N.
10: No porta accent.
1: Guillem. Ciutadà.
8: C-I-U.
10: Anaves a dir C.
1: En aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 500 punts al vostre marcador. Molt bé. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta amb veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Camp Planes. Les vostres paraules són les següents. Àngul, cèrcol, càlcul.
11: Àngul.
10: Molt bé, correcte. En català, a l'espai inclòs entre dues línies o dos plans convergents, pròxims a la seva intersecció, se li diu angle i no àngul.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per l'Escola Badruna de Girona. Les vostres paraules són manyós, fangós, valiós.
8: Valiós.
10: Correcte, també. En català, l'adjectiu que hem de fer servir per expressar que alguna persona o cosa té molta vàlua o molt valor és valuós i els seus derivats, i no pas valiós.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Camp Planes. Oriana. Temps. Camioneta.
11: C-A-M-I-O-N-E-T-A.
1: Gravíssim.
11: G-R-A-V-A. I, doble S, I...
10: Aquesta hi porta accent, la primera.
1: Àxel, judicatura.
5: J-U-D-I-C-A-T-U-R-A.
1: Moribund.
5: M-O-R-I-B-U-N-D.
1: Complaure.
5: C-O-M-P-L-A-U-R-E.
1: Primogènit.
5: P-R-I... M-O amb accent obert.
10: No porta accent, aquesta O.
1: Aina, reincidir.
11: R-E-I-N-C-I-D-I-R.
1: Integrant.
11: E-E-I-N...
10: Comença per I.
1: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Badruna de Girona. Preparat, Pau?
8: Sí.
1: Temps. Culturisme.
8: C-U-L-T-U-R-I-S-M-E.
1: Resseguir.
8: R-E-S-S-E-G-U-I-R.
1: Navegant.
8: N-A-V-A.
10: És una E.
1: Guillem. Aclamació.
8: E-T-N-A.
10: Comença per A.
1: Caral. Reticent.
7: R-E-T-I-C-E-N-T.
10: És C, no C.
1: En aquesta ocasió heu fet bé un total de 2 paraules que sumen 400 punts al vostre marcador. Doncs és el moment ara de saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit fins ara 1.400 punts i l'Escola Badruna Girona n'ha aconseguit 1.100.
1: Molt bé, doncs un rànquing prou ajustat, aquest recompte general. El Picalletres no perd ritme. Següent prova.

2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip i podeu parlar amb veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres. Després, haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la fortuna dels Catarres.

0: Calia parlar, he estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja
1: me la... Quina fortuna la nostra, la de poder gaudir de la música dels Catarres. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
2: Ho has sentit?
1: Institut Campanes, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. Pregunta. Tot i ser de casa de pobre, com s'ha sentit sempre el protagonista de la cançó?
3: Ric.
4: Correcte, concretament ell diu molt ric. Escoltem-ho.
0: I tot i ser de casa pobre, sempre m'he sentit molt ric.
1: Doncs aquest encert que us emporteu amb els 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per l'escola Badruna de Girona. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. De què ha estat als dos costats el protagonista de la cançó?
5: Del cor.
1: El cor... Com està aquest cor?
5: Enamorat.
4: Incorrecte, rebot.
6: El cor trencat.
4: Això sí, correcte, escoltem-ho.
0: Ja ha estat als dos costats d'un cor trencat.
1: Doncs en aquest cas, aquest rebot que fa que l'Institut Campanes sumi 200 punts més al marcador, amb un total de 400. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
2: A lletrejar.
1: Entrem en el tercer nivell de lletreig, on tenim termes més llargs i difícils. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada un, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si els lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Campanes. Endavant, Axel. Temps. Saxofonista.
3: S-A-X-O-X.
1: Aina, provisional.
7: P-R-O-V-I-S-I-O-N-A-L.
1: Elaboraríem.
7: E-L-A-V-I-S-A.
4: És bé alta.
1: Oriana, maratoniana.
8: M-A-R-A-T-O-N-I. A-N-A.
1: Passamanaria.

0: E, A, dobla S, A, Ema, A, Ena, E, R, I, A.
1: Restaurador.
0: R.
1: En aquest nivell heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Vedruna de Girona. Preparat, Guillem?
2: Sí.
1: Temps. Prefabricada.
2: P-R-E-F-R-I.
3: Hi va una A, no una R.
1: Caral. Materialista.
4: M-A-T-E-R-I-A-L-I-S-T-A.
1: Supliquessis.
4: S-U-P-L-I-Q-U-E-S-S-I-S.
1: Plastificat.
4: P-L-A-S-T-I-F-I-C-A-T.
3: No és T-S.
1: Pau. Indisposició.
2: I-N-D-I-S-P-O-S-S.
3: Has dit dues vegades S.
1: Doncs, Escola Vedruna de Girona, heu fet bé un total de 2 paraules que sumen 600 punts al vostre marcador. I ara ens trobem a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajuda de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit fins ara 2.700 punts. I l'Escola Vedruna Girona n'ha aconseguit 1.700.
1: Doncs així estan els marcadors, però no us adormiu perquè tot es pot girar a l'última prova que anem a fer ara mateix. Una prova de lletreig amb la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i això potser us farà conquerir la primera plaça del programa d'avui.
5: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Ràdio Barberà, Girona FM, escollim els dos representants que faran el lletreig. Òscar Blanco, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
6: Ho farà l'Àxel.
1: Àxel, perfecte. Saïd Sbai, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: La Caral.
1: Doncs l'Àxel i la Caral. Doncs els dos equips us dic que us penseu la vostra aposta i que la custodieu bé, d'acord? Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem, doncs, de Girona FM. Saïd Sbai, fins ara mateix.
7: Fins ara.
1: Comença la prova a l'Institut Camp Planes. Com sabeu, hem desconnectat ja de Girona FM. Estàs preparat, Àxel?
8: Sí.
1: Doncs som-hi. Si en alguna ocasió estudieu filosofia, estudiareu un corrent filosòfic que centra la seva reflexió en l'anàlisi de l'existència humana. Es planteja la consciència de l'existència humana i també el sentit de la vida en relació amb el fet que el món humà és finit. La mega paraula d'avui és el nom d'aquest corrent filosòfic. La mega paraula d'avui és... existencialisme.
8: Existencialisme.
3: Correcte, endavant.
8: E-X-I-S-I...
3: No hi va una I, hi va una T.
1: Oh. Bé, Àxel, no et preocupis, després descobrirem com ho farà l'altre equip i com queda el marcador final. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Escola Vedruna de Girona. Per tant, desconnectem de Ràdio Barberà. Fins després, Òscar Blanco. Escola Vedruna, Girona, esteu a punt? Estàs preparada, Caral?
4: Sí.
1: Doncs som-hi. Si en els propers anys estudieu filosofia, de segur que sentireu a parlar d'un moviment o corrent filosòfic centrat en l'existència humana com a base del coneixement de la realitat, en l'ésser humà com a responsable de si mateix i de la seva relació amb els altres i amb el món en què viu. La mega paraula d'avui és el nom d'aquest corrent filosòfic. La mega paraula d'avui és existencialisme.
4: Existencialisme.
3: Molt bé, endavant.
4: E X I S T E N C I A.
3: No es diu C, es diu C en català.
1: Bé, no pateixis, ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip, d'acord? Doncs connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com a lletrejar la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Òscar Blanco, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Campanes?
6: Tots els punts que tenien acumulats, 2.700.
1: 2.700 punts apostats. Saïd Sbai, quants punts ha apostat l'equip de l'Escola Badruna de Girona?
9: All in.
1: Per tant, també, tota l'aposta. Així m'agrada. Apostes valentes. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Campanes ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Per tant, resteu la vostra aposta als punts que ja teníeu. I l'Escola Badruna de Girona ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Per tant, en aquesta ocasió també resteu la vostra aposta als punts que ja teníeu. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Doncs les puntuacions finals d'aquest programa són, ja les sabem, tant l'Institut Campanes de Barberà del Vallès com l'Escola Badruna Girona han acabat amb 0 punts perquè han sigut uns valents, han arriscat, s'ho han apostat tot, per això els donem l'enhorabona malgrat aquests 0 punts finals.
1: Exacte, és el que diem aquí sempre, que s'han de fer apostes valentes i a vegades pot passar el que ha passat aquí. Però és el que ens agrada, jugar i apostar-ho a tot o res. I no m'agradaria acomiadar-me d'aquest programa sense parlar amb els nostres concursants. A veure, Institut Campanes, com esteu per aquí?
10: Bé.
1: Bé, us ho heu passat bé de venir a participar aquí al Picalletres?
10: Sí.
6: Han passat nervis, estàvem molt nerviosos, ara ja estan més tranquils.
1: És normal, és normal, al principi sempre passa. Però bé, quina prova creieu que ha sigut la més complicada? A veure.
8: Jo crec que la de lletrejar.
1: La de lletrejar, Suposo que els nivells més alts, perquè eren paraules més complicades, no? Però us havíeu preparat molt o què?
8: Bueno, una miqueta.
1: Bueno, segur que sí. Bé, doncs, enhorabona, perquè heu fet una participació molt bona i espero que, malgrat el resultat, us ho hagueu passat bé. I també vull parlar amb l'altre centre, Escola Badruna de Girona. Què tal els ànims per aquí?
11: Bé. Sí, tot bé.
1: Bé, us ho heu passat bé?
11: Sí, sí.
1: Sí, sí, quina prova us ha agradat més? A veure.
11: La de la música.
1: La de la música, a mi també, és que els catarres a mi m'agraden molt. Doncs bé, us dono l'enhorabona també, perquè també heu fet una boníssima participació, així que enhorabona. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, com es queda la cosa?
5: El Picarrànquing.
3: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segon lloc tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts i encapçala el Picarrànquing també amb 5.400 punts l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès.

0: Doncs aquest és el Picarrànquing, al final del Picalletres avui. Per part meva, acomiadar-me simplement de tots els participants. Òscar Blanco, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I Saïds, va, i concursants, moltes gràcies també per la vostra feina d'avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.
2: Gràcies, una abraçada.

0: Doncs hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Barberà i Girona FM, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Feu bondat i fins ben aviat. Adeu!
1: Picalletres, a la teva missió.

M'he deixat mig rinyon que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del siglo passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Són les 7.
9: Serveis informatius al Prat Ràdio.
8: Bona tarda. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural. El projecte aprovat al ple el passat mes de desembre i impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui divendres 5 de juny de 2026.

0: Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. El 65% dels votants han optat pel no i la vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat. I pel que fa al temps, augment progressiu de les clarianes al matí de dissabte. A la tarda les nuvolades seran cada cop més grans i a la nit el cel estarà parcialment cobert. Lleugera pujada de les temperatures. Diumenge torna a imposar-se el sol amb l'inici de la remuntada dels termòmetres. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Lectura 2026-2030 del Prat, que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural. El projecte ha aprovat al ple del passat mes de desembre i impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat, defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora. Un pla d'acció per afavorir l'accés a l'educació, a la cultura i al coneixement a tota la ciutadania a partir de les aliances de diferents agents locals i la Biblioteca Antonio Martín com a eix central. La directora de la biblioteca, Gemma Font, detalla els quatre eixos de treball d'aquest pla.
1: S'ha fet una reestructuració de l'equip per donar resposta, no?, a aquest desemplegament del pla. Després també el tema de lectura i educació. És molt important la col·laboració que hi ha amb els serveis educatius, amb els centres educatius, i el que és important és trobar estratègies lectores, no?, amb els centres educatius i definir doncs, un projecte de foment de la lectura en les escoles. Després l'altre eix seria el de cultura. Una de les línies centrals de cultura doncs, és la lectura i es fan moltes activitats, però també és el tema que ens hem d'organitzar i hem d'arribar a tots els públics i a tots els territoris. I també és visibilitzar i donar suport als autors locals, als creadors locals i a totes les entitats que també treballen la lectura.
0: El pla neix en un context en què la lectura afronta nous reptes, com la pèrdua d'hàbits lectors, les desigualtats en l'accés a la cultura o l'impacte del món digital. Davant d'això, el propòsit és reforçar la lectura com una eina bàsica pel desenvolupament personal i un instrument per la convivència democràtica. Així ho destaquen l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, i el president delegat de l'àrea de la Cultura i Diputació de Barcelona, Pau González.
2: Defensar la lectura no és només un hàbit cultural, deia, sinó que és una eina de justícia social. Per tant, com a far, no, el concepte de justícia social crec que és i ha de ser el far que ens permeti facilitar que la nostra ciutadania, com a mínim la ciutadania que puguem anar replegant per aquest camí, doncs, pugui anar-se convencent que és potser més difícil, però millor convertir-nos en aquesta ciutadania crítica, conscient del món on vivim, conscient també de les amenaces, però també conscient que podem transitar de la vida d'una altra manera, no? Per tant, llegir és un acte de resistència democràtica i un acte de justícia social.
3: I en un moment on sembla que les tenebres avancen, poder generar aquests espais de refugi, aquests espais de construcció de ciutadania crítica, per tant lliure, per tant empoderada i per tant amb transformació, amb potència, és imprescindible. Per això us ho vull agrair.
0: Aquest pla dona continuïtat a una aposta de llarg recorregut que es va iniciar l'any 2004, quan el municipi va posar en marxa un dels primers projectes d'aquest tipus a Catalunya. Aquest acte ha culminat un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat.
4: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Els docents rebutgen el preacord amb Educació i mantenen obert el conflicte al sector. El professorat de l'Escola Pública Catalana ha rebutjat majoritàriament el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. En la consulta telemàtica celebrada entre dilluns i dijous hi han participat més de 60.000 docents, una xifra que representa prop del 61% del cens convocat. El 65% dels votants han optat pel no, un resultat que obre un nou escenari d'incertesa en el conflicte educatiu. La consulta havia estat plantejada per validar un acord que preveia millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, la incorporació de més de 6.400 professionals per reforçar l'escola inclusiva i la convocatòria de noves places de catedràtics als instituts. Tot i aquestes concessions, una part important del col·lectiu docent ha considerat que les mesures són insuficients per resoldre problemes estructurals com les ràtios elevades, la manca de recursos i la sobrecàrrega burocràtica. El triomf del no manté la pressió sobre el departament i dona arguments als sindicats més crítics per reclamar una nova negociació. Malgrat el rebuig expressat a les urnes, el govern ha anunciat que no té previst paralitzar l'aplicació del preacord. El departament defensa que les mesures pactades són necessàries per començar a revertir el deteriorament del sistema educatiu i assegura que continuarà buscant vies de diàleg amb els representants sindicals. El resultat també ha provocat reaccions fora de l'àmbit sindical. Les associacions de famílies han reclamat participar en les futures negociacions i han demanat que el malestar expressat pel professorat serveixi per impulsar una reflexió més profunda sobre el model educatiu català. Amb el no imposant-se clarament, el conflicte educatiu entra ara en una nova fase. Els sindicats oposats al pacte, CEGT i Intersindical, mantenen la pressió perquè s'obri una nova ronda negociadora, mentre que el departament insisteix en la necessitat de desplegar les mesures acordades. USTEC, majoritari al sector i que havia defensat aprovar el preacord, assegura ara que han escoltat el professorat i reclamen al govern seguir negociant per implementar millores al sistema educatiu català. La vaga de docents convocada per avui a tot Catalunya ha tingut un seguiment desigual als centres educatius del Prat.
4: Agenda.
0: Arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Serà aquest divendres i comptarà amb la participació d'una trentena d'establiments que allargaran el seu horari fins les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per a tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos, un taller de retrats creatius i classes obertes de ball, tot plegat amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del teixit comercial local, fomentar les compres de proximitat i convertir els espais comercials en punts de trobada i convivència ciutadana. Dissabte, durant tot el dia se celebrarà al Prat l'Aplec de Percussió Infantil de Catalunya, una trobada dedicada als grups infantils de les colles, amb una cercavila a partir de les 11 del matí que arrencarà el Fondo d'en Peixo i travessarà l'Avinguda del Canal, l'Avinguda Verge de Montserrat, la plaça Pau Casals, tornant a Verge de Montserrat per pujar al carrer Ferran Puig, la plaça de la Vila, al carrer Jaume Casanovas, al carrer Mariscal Jofre i acabar al Fondo d'en Peixo. A la una efectuaran una actuació conjunta. Ja a la tarda, a 4:45, es donaran a terme els lluïments de les colles. A 6:45, el lluïment dels músics de Diables del Prat i, posteriorment, la decisió del jurat i l'entrega de premis. I també dissabte, al Teatre Càdix, el públic podrà gaudir de Bodas de Sangre. L'obra de Federico García Lorca serà interpretada en el marc de l'entrenament de Lolo Herrero, una funció que arrenca a les 12 del migdia i l'entrada és gratuïta.

I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Tot seguit us deixem amb els esports, amb el Jonathan Marín González. La informació local torna dilluns a partir de les 9 al Planeta Prat. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Durant la tarda d'avui parlarem del Terlenca amb el seu coordinador, Víctor Sandoval, per saber com estan preparant aquest nou curs, les novetats. Recordem, aquesta setmana s'ha anunciat que Marc García és el nou tècnic del primer equip masculí, del primer equip, del filial, del femení. De tot això i de més parlarem ara en una estona amb el coordinador de l'entitat Pota Blava, que el tindrem aquí als estudis del Prat Ràdio. Però també en aquesta edició tarda parlarem de l'agenda del cap de setmana, que arriba carregada de propostes i actes poliesportius. Un dels més destacats és la celebració del Patinafest a l'Skate Park de la nostra ciutat, ubicat als Jardins de la Ribera. Avui recuperem l'entrevista que hem tingut aquest matí, precisament amb el president de la Federació Catalana, Benjamí Pons. Però aquest no és l'únic acte d'aquest cap de setmana, perquè també tenim l'exhibició del final de temporada del Rítmica Serpretent, que s'està disputant en aquests moments, i a partir de demà dissabte tenim la 28a edició de la trobada Bienvenida a Guado de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc, l'exhibició del Taekwondo del Gym Studio Fran Martín i la festa de cloenda del programa Esport Blau Escolar. I no ens hem d'oblidar del motor, perquè tenim Gran Premi d'Hongria amb Joel Esteban, que està anant de menys a més aquesta temporada a Moto3. I a banda de l'agenda d'aquest cap de setmana, notícia d'aquest matí, us ho comentàvem, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat que Pepe Delgado no continuarà com a secretari tècnic de l'entitat. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

Aquest cap de setmana tenim Gran Premi d'Hongria i el pilot pretenc Joel Esteban afronta la cita després del gran resultat aconseguit fa uns dies a Itàlia amb una cinquena posició. Actualment Esteban ocupa la dotzena posició a la general amb 36 punts, 6 més que Bertele, el seu company d'equip. El líder de la categoria continua sent, i de manera molt clara, en Máximo Quiles amb 145 punts en aquests moments, 52 més que el segon classificat, el també espanyol, Álvaro Carpe. Pel que fan les primeres sensacions en els entrenaments lliures d'aquest matí, el Potalava ha quedat 20è i ha registrat un temps per volta de 1,48 amb 228 centèsimes, quedant-se a 1,2 segons del líder de la sessió, David Almansa. Si mirem els precedents a Balaton Park del Pretén, aquest és el primer any que competeix allà, ja que en el 2024 no formava part del calendari aquest circuit i l'any passat doncs Joel no va competir. I si mirem els horaris de les proves, doncs recordem que dissabte a 1:45 arrencaran les classificacions i la cursa serà el diumenge a les 11 del matí. Els pilots faran 20 voltes al circuit.

0: Com us explicàvem a la portada, aquest matí hem conegut la notícia sobre la sortida de Pepe Delgado de l'Associació Esportiva Prat. L'entitat ha anunciat que Delgado no continuarà com a secretari tècnic del club després de la seva arribada aquest passat estiu. Una arribada que tenia com a objectiu tornar a Tercera Federació, una fita que no s'ha pogut aconseguir a través de la disputa del play-off, però que encara queda la via oberta a través d'un possible ascens compensat. A l'espera del desenllaç del curs, Delgado posa punt final a la seva tercera etapa a l'entitat. I ara parlem de la agenda del cap de setmana, perquè el CERT Pretenc celebra, bueno, està celebrant en aquests moments, una exhibició de final de temporada de rítmica per cloure el curs 2025-2026. Aquesta cita esportiva celebra el Complex Esportiu Municipal Julio Méndez i és oberta al públic. Les vora 200 esportistes amb les que compta el club estan desfilant pel tapís de l'equipament municipal per fer diferents exercicis com cinta, pilota i cèrcol. Escoltem a la directora tècnica del CERT Pretenc, Sonia Cabello.
1: Consta de ejercicios que han trabajado las gimnastas, sobre todo las más pequeñitas, las de iniciación, que no compiten. Hemos trabajado durante este último trimestre y bueno, queremos reflejar un poco los valores que hay fuera del tapiz, todo lo que se aprende fuera del tapiz, que bueno, lo hemos llamado así, como fuera, pero se aprenden dentro, en los entrenamientos, como es la disciplina, el sacrificio, el compañerismo. Entonces cada uno de los grupos representarán.
0: Cabello també ha assenyalat que aquesta ha estat una gran temporada per l'entitat i remarca que tot això també es deu al procés de professionalització i reestructuració que es va fer fa 5 anys.
1: Posiblemente sea una de las mejores temporadas. También es que, bueno, hace un par de años hicimos un cambio de estructura a nivel organizativo y de entrenadoras y de equipo técnico y, bueno, pues esto, con el tiempo, el trabajo bien hecho, cuando se tienen las herramientas, pues se consiguen buenos resultados.
0: I més coses. Dissabte també el Complex Esportiu Municipal Julio Méndez celebra la 21a edició del torneig Bienvenida a Guadó de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc. Aquesta competició amistosa serveix com a cloenda de la temporada pel club en un curs on els sèniors de l'entitat han aconseguit la permanència en les seves respectives categories. Recordem que el femení era un recent ascendit enguany a segona catalana. Però no tot es farà aquest cap de setmana al Julio Méndez. El nostre litoral també serà escenari d'un esdeveniment esportiu. Davant del centre municipal de Vela es farà la festa de cloenda del programa Esport Blau Escolar amb tot l'alumnat dels centres educatius de Catalunya que han format part d'aquesta iniciativa durant el curs 2025-2026. Aquesta jornada s'emmarca dins del programa Esport Blau Escolar impulsat per la Conselleria d'Esports i la Federació Catalana de Vela amb l'objectiu d'acostar als nens i nenes la mar però també als esports de la vela. Al llarg de la jornada es farà una sèrie d'activitats de navegació, activitats d'aigua i de terra. I tanquem el repàs amb l'exhibició de taekwondo del Gym Studio Fran Martín al Complex Esportiu Municipal Estrup durant la tarda de dissabte. Un dels clubs referents del municipi pel que fa a les arts marcials organitza aquesta tradicional trobada per cloure el curs amb un acte obert a la ciutadania. Aquesta cita mostra els avenços esportius de les recents incorporacions, però també és una oportunitat per veure els grans talents dels esportistes de l'entitat que enguany han assolit grans resultats tant en campionats nacionals com també internacionals. L'exhibició arrencarà a partir de les 4 de la tarda.

0: Demà dissabte al Prat centrarà totes les mirades del món del patinatge freestyle amb la celebració del Patinafest, que comptarà amb la participació d'algun dels riders internacionals destacats del panorama, com Carla Martín, Liam Recobert o Yael Duran, entre d'altres. Durant les jornades disputaran els campionats de Catalunya d'skateboarding, de scootering i de roller freestyle. A més, enguany es presenta una novetat, la inclusió de verd, una nova disciplina de competició. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí, ben d'hora, i s'allargarà fins a les 8 del vespre a l'skatepark ubicat als Jardins de la Ribera d'aquí al Prat. Per conèixer tots els detalls de la cita, parlem amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Bona tarda i benvingut al Prat Esport, Benjamí.
1: Hola, bona tarda, bon dia.
0: Bé, com va tot? Déu-n'hi-do la que teniu preparada per demà.
1: Sí, és el nostre ADN. És una de les funcions principals de qualsevol federació, doncs, crear un entorn de competitiu, d'esdeveniments, en el qual doncs, es pugui practicar el nostre esport i fer les classificacions necessàries per esdeveniments superiors, no? I en aquest cas, doncs, ha tocat el Prat i estem molt contents de ser-hi.
0: Sembla que el temps acompanyarà i, a més, amb no tanta calor com en aquests darrers dies. Per tant, això celebra també.
1: Sí, perquè això és una activitat a l'aire lliure, i per tant un dels elements i un dels condicionants que ens afecta més doncs, és el temps que farà, i en aquest cas doncs, hem ensopegat a cap de setmana, el lloc és ideal, les instal·lacions són les adequades i molt contents de tornar-hi a ser.
0: Celebrar una cita com aquesta suposo que comporta una gran logística, no només per el gran volum de participants que ara ens ho comentarà, sinó també per tota la infraestructura i tot el que l'envolta.
1: Sí, perquè això bàsicament són campionats de Catalunya, són campionats de Catalunya de tres modalitats de disciplines urbanes, que són skating, scootering i roller freestyle, i per tant és com si fossin tres campionats de Catalunya en un, i aquest any hi ha la particularitat que per primer cop doncs, portem una nova especialitat, que és el vertical, que és el verd, que perquè la gent es faci una idea del que és aquesta mitja esfera de 3-4 metres d'alçada en el qual doncs, els patinadors llisquen per la vorera d'aquestes alçades i fan doncs, piruetes i en fi, tothom ho té al cap això, no? Ho hem vist a televisió, a les Olimpiades també s'ha vist i per això també que aquesta logística és complicada, tot i que és complicada perquè és un final d'etapa, és un final de temporada, però sí que durant la temporada doncs, hi ha diverses parades, hi ha un circuit de català d'aquestes modalitats esportives i ens estem mantenint una certa experiència que tenim, no?
0: Això que comentava d'Albert és aquesta U, no? Que doncs tenim
1: sí, exacte,
0: molt,
1: una
0: molt
1: mitja
0: present.
1: Esfera. Sí, és molt espectacular, moltíssim, per això vull dir que qualsevol persona, qualsevol pretenc que es traslladi i es desplaci a veure aquesta competició ho dirà moltíssim, perquè és molt, molt, molt espectacular i a més és una disciplina olímpica i tindrem també al Prat aquest cap de setmana doncs un esportista que és la Terol, que és olímpica, que ha sigut esportista olímpica per primera vegada doncs, en aquesta modalitat a les Olimpiades de París i ara està treballant per classificar-se per les Olimpiades de Los Angeles. Per tant, tindrem aquí un nivell molt, molt, molt superior. I això és un atractiu més enllà del propi atractiu que té la disciplina en si, no?
0: Benjamí, per llançar-se per aquesta U s'ha de tenir valor, perquè jo no m'atreveria, ni en que fos en un patinet i sense fer cap cosa rara.
1: Bueno, per aquesta U et pots llançar amb patinet, amb skate o amb patins, són les tres modalitats que hi ha, que és el vertical, però també tenim la disciplina de street, que és el que fem servir, doncs, el que és la instal·lació permanent que tenim aquí al municipi del Prat, que és una modalitat també molt tècnica, que és una modalitat urbana, de les urbanes, i que té molta tirada entre el jovent. I això és el que estem treballant, no? Aquesta, que el jovent intenti i s'engresqui a fer aquest tipus de competició. També al Prat, a part de que ja és el segon any que venim i, per tant, assegurem una mica el tiro, perquè l'any passat va anar molt bé, també és una ciutat que, i tu ho deus saber, ja que et dediques al tema de l'esport de la ciutat del Prat, és que tenim en rodes doncs, molts clubs, tenim clubs de velocitat, en tenim dos, tenim club d'hoquei patins, tenim club de patinatge artístic i un bon llegat que podríem deixar, doncs, venint a fer els campionats de Catalunya, patina fes, equipat seria, aviam, si entre tots som capaços de construir, doncs, un club d'skate o d'escúter a la ciutat del Prat, no? Perquè afició n'hi ha i, per tant, seria un bon llegat que aquesta competició deixés això durant l'any, no?
0: Sí, perquè és el que ens falta, eh? Com bé deies, tenim doncs, força clubs de patinatge en diferents esports, però aquest, no? El tema del freestyle, encara de moment al Prat no el tenim, sí que tenim doncs, aquesta ubicació, aquest espai, aquest skatepark, que doncs, està funcionant molt bé. Jo t'anava a preguntar, ara li ficarem el bisturí a la jornada de demà, però això no, la federació torna a apostar per la nostra ciutat per acollir el Patina Fest després de l'any passat i també per celebrar una gran cita novament de patinatge.
1: Exacte, no, i és que a més, o sigui, no tenim club d'aquestes modalitats urbanes en el Prat, però sí que tenim practicants. I per tant seria maquíssim que d'aquí en sortís doncs, això, no? Les cultures esportives al voltant d'aquestes disciplines urbanes poden ser diferents i per tant la federació ha de fer un esforç d'acoplar-se en aquesta cultura de street, de carrer i per tant i això ho estem fent i estem intentant fer-ho i de fet a nivell de Catalunya doncs, és una de les modalitats que més creix. I per tant la idea una mica és aquesta. En el Prat ens sentim molt a gust amb l'Ajuntament també, vull dir, amb l'Ajuntament d'Esports, que és el que tenim més tacte en tots els tècnics, i estem molt engrescats en tot això, i realment ens sentim com a casa.
0: Parlem de la jornada, com comentaves, no? Doncs es disputaran aquests campionats de Catalunya d'skateboarding, d'escoterini i de roller freestyle, a més doncs, també aquesta novetat que comentava amb la inclusió de verd. Com començarà, com es desenvoluparà doncs, aquesta jornada de demà? Perquè, com deia, arrenqueu ben d'hora.
1: Sí, o sigui, l'especialitat comença a les 9 del matí i les finals seran a la tarda, doncs, a partir del voltant de les 5, de quarts de 6, i les finals de verd, que també hi haurà les semifinals, hi haurà els períodes d'entrenament, etc. Doncs les finals són al migdia, al voltant de les 2, 2:45 de la tarda. Per tant, tindrem esdeveniment, tindrem esport durant tot el dia, si mirem totes dues modalitats, des de 9 del matí fins a les 8 del vespre, on hi haurà l'entrega de premis. I, bueno, destacar també que en aquest aspecte tindrem televisió, perquè la xarxa de televisió a partir de les 3:45 doncs ja retransmetrà en directe totes les finals i això ens fa moltíssima il·lusió i dona fe doncs, de l'interès que aquest esdeveniment té, no?
0: La inclusió de verd és per quedar-se, és a dir, en la propera edició del Patina Fest ja estarà inclosa o és únicament una excepció d'aquest any?
1: Aquest any ho provem, no com a excepció, la voluntat és que això perduri, tot i que hem de veure també com responen els esportistes, com respon el públic, i també pensant que hi ha, en certa manera, hi ha com una espècie d'obligació federativa d'això fer-ho, perquè és modalitat olímpica i la nostra obligació com a responsables de l'esport base d'aquestes disciplines és que surtin esportistes que en el futur creixin i tinguin possibilitats de participar a campionats del món i mundials, no? I en certa manera doncs, deixar això una mica orfe no seria la qüestió. És obvi que els recursos són els que són i no són infinits, però la voluntat és que això tingui seguiment més enllà de que ara ho puguem o no ho puguem assegurar en funció de com vagi aquesta edició, no? Però la idea és continuar.
0: Pel que fa a les categories que veurem durant la jornada demà, aquestes quines són?
1: Mira, agafem canalla des de sub-12 fins a sènior absolut, sub-12 masculí com femení fins a sènior absolut, amb participació variable en funció de si és scootering o skating o roller freestyle. I per tant, aquí ja et dic, hi anem des de canalla, des de sub-12 fins a veteranos, no? I la importància d'aquest esdeveniment també és perquè classifica pels campionats d'Espanya i per tant dona la possibilitat d'anar a competicions superiors i classificada també per les classificacions per les competicions a nivell mundial. I per això la importància d'aquest esdeveniment.
0: Clar, això li anava a preguntar que més enllà doncs de la jornada i d'aquest esport, no, d'aquesta espectacularitat esportivament també té un gran valor, perquè si no d'aquí no tindríem doncs, la participació de grans riders, no només a nivell del panorama estatal, sinó també internacional, no? Comentava ara vostè un, nosaltres a la portada també altres com el de Carla Martín i Liam Recobert. Per tant, doncs és una cita que, més enllà d'una exhibició i que és molt espectacular de veure, esportivament parlant, té molt de pes, no?, en el circuit.
1: Home, té pes i, a més, no és una exhibició, és competició. O sigui, es competeixen, hi haurà algú que quedarà primer, algú que quedarà segon, algú que quedarà tercer, hi haurà gent que es classificarà, esportius que es classificaran pel Campionat d'Espanya i altres que no es classificaran. Per tant, té l'element competitiu propi de qualsevol esport, més enllà de que sigui o no disciplina urbana. Però en aquest sentit, per exemple, dir que tenim, hi haurà patinadors de l'elit mundial, campions del món, com per exemple Alex Fernández en roller freestyle. Roller freestyle serien els que van en patins, o sigui, per fer una mica del ventall que hi haurà l'escootering, que és la gent que va amb esportistes que utilitzen l'escooter o el patinet, diguéssim, nosaltres en diem patinet, els que van amb l'skate, i els que van amb patins. Tots utilitzen l'skate park per fer més enllà del verd, per fer la seva competició, però utilitzen, diguéssim, en els peus, o sota els peus, tenen estris diferents, no? Llavors, a Rolly Fistai tenim l'Àlex Fernández, que participa, és un dels esportistes de l'elit mundial, també la Gruixa Fernández, que va inclús competir diumenge a Igualada, que a Igualada van fer la modalitat de parc, i aquí al Prat fem la modalitat d'artístic, de street. Tenim també la Valentina Crowell, que està vinculada també a competicions internacionals, i ara ha quedat segona a una competició internacional dels Estats Units. En fi, tenim la germana Esterol, la Ivet, i la seva germana gran, que ha sigut, i t'ho comentava, la primera esportista de la catalana que participa en skateboarding en les Olimpiades. Per tant, és altíssim.
0: Sens dubte, un gran cartell per demà dissabte. La federació, quines xifres de participació calcula que hi haurà demà?
1: Ara tenim un format open, i per tant això no exactament no t'ho puc dir, però jo crec que ratllarem 60-70 esportistes segur, i per tant, i a més hem pogut donar servei al voltant de la instal·lació, perquè hi haurà servei de bar, en el sentit de que sí, perquè sabem que és un lloc que queda una mica lluny dels serveis, no? Però en aquest sentit donarem serveis perquè l'espectador s'hi trobi bé, perquè els esportistes
0: ara mateix, pel que fa a la pràctica esportiva i al nivell de les riders catalanes, en quin esglaó ens trobem a escala estatal?
1: Fem pòdiums, fem primers llocs. Vull dir, el fet que s'hagi anat a les Olimpiades, per exemple, ja indica aquesta posició, i no només està a escala estatal, sinó inclús a nivell mundial. Per tant, nosaltres estem treballant. Et deia també, no sé si això s'ha arribat a sentir, que tenim tres esportistes d'skate integrades en el programa del rendiment del CAR de Sant Cugat. Per tant, ja en aquest sentit, aquesta disciplina, la nostra disciplina, ha entrat doncs en un estatus que és igual a les altres disciplines esportives.
0: Doncs també són bones notícies aquest creixement en aquest tipus d'esports per part d'això, dels riders catalans. Com deies, Benjamí, ja per tancar, és una cita que, a banda de poder seguir-la doncs presencialment allà a l'Skatepark, tothom qui vulgui doncs es podrà apropar i veure aquest patinafès. També tindrem l'opció, no?, com deia, de veure-lo a través de la xarxa, ja que es fa la retransmissió. Això sí, és la part de la tarda, no?, que és ja quan es disputen les finals.
1: O sigui, la televisió connectarà a partir de 3:45 i es preveu que aquesta retransmissió per la xarxa Més s'acabi a 8:00 amb l'entrega de premis. O sigui, el que farà serà portar i difondre les finals, no?, que al final és allà on es veu el més espectacular. Molt contents, la veritat és que molt contents.
0: I recordem també a la nostra audiència que a través del web del Prat.tv també podré veure un reportatge de com ha anat aquesta jornada del Patinafest aquí a la nostra ciutat. Benjamí, ha estat un plaer xerrar una estona amb tu, que vagi molt bé la jornada demà i que ningú es faci mal, i res, fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies, i sobretot fa una difusió, que ja sé que ho feu, aviam si fem que l'interès per aquesta disciplina no es creixi. Moltíssimes gràcies.
0: Les paraules del president de la Federació Catalana de Patinatge, de Benjamí Pons.

I fins aquí el programa d'aquesta tarda, com sempre, marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb la Valeria Incapi. Els esports tornen dilluns a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins dilluns. Adeu.

The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa da blues. Els pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el Prat.digital/radio.

Crossroads Blues Radio, el millor programa de blues, presentat i dirigit per Salva Martínez, Salva Potablava Blues, tots els divendres de 10 a 12 de la nit per el Prat Ràdio al 91.6 de la FM i per internet per elprat.digital/ràdio. Recorda, si no ens pots escoltar en directe, tens tots els podcasts als nostres canals d'e-books d'Amazon Music, a la nostra pàgina de elprat.digital/ràdio i també al nostre blog crossroadsbluesradio.blogspot.com. Hemos llegado al final de este episodio Some Blues Novelties. Finalizaremos escuchando otro tema de este nuevo proyecto, esta nueva banda creada por Víctor Puertas, voz y armónica, y Martin Burguez, guitarra y voz. Banda que se completa con Oriol Fontanals al contrabajo y Homero Tolosa a la batería. Ahora les escucharemos con su versión del tema de Tampa Red, But I Forgive You. Abans d'escoltar-los, ens acomiadem. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins divendres que ve, sigueu feliços i divertiu-vos molt. Us deixo amb Víctor Puertas and Martin Burguez i la cançó But I Forgive You. Bye, adiós, adeu. Voy.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

beure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada

paras.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.